0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: qui són al·lèrgic al pol·len? Qui contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com sí. Una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul, els mateixos tios.
10: Han venido a soltar el discursito.
11: A Catalunya feminista. Tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Is the album.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí.
2: Is it happy?
1: A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
1: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
0: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
0: Rosalía s'endinsa en el post-funk irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C. El tema Where is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
3: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
2: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
0: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
2: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
0: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
2: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
0: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, a partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
4: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
0: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
0: Sí, estava, no, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
0: De vacances. O d'haver tornat,
5: quants
0: no?
5: dies? Perquè,
0: una escolta, setmaneta.
5: Un, només ha passat una setmana.
0: Sí.
5: Pensava que feia una mica més de... Molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
0: No.
5: Devia ser dels pocs catalans que no va trepitjar
0: sí,
5: l'estadi, eh?
0: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars. Un 23,2% de share. Això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 9:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
0: Quina cançó tocaven, en aquest moment?
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, que, a 9:45.
0: El moment. Aquesta és la pregunta que m'has fet.
5: Va començar a 9:45, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després, a 9:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
0: Però has de posar-te amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
0: Vinga.
5: Vinga, va, comencem.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimarts, 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Esclar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol, no patiu perquè sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
2: Hola.
1: No ens vam trobar perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava a grada. Va ser un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon. La meitat d'aquest duet musical avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si heu tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no
0: res. Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024. I recordes que van fer aquell pacte, eh? Va entrar
0: al govern. Ah, sí, sí, sí, però ja va donar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada, no? Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, sí, una cosa és posar un granet de sorra i l'altra és posar tot una cantera. Eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recontant,
0: mala idea,
2: implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com
0: mare
2: si et
0: meva.
2: Posa un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament.
4: Imagina.
0: Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
5: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa, un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa. Marta.
6: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
7: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
8: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs és fer-ho jo.
7: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si sap que una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que saber que canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre l'ampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo ara no tant, no?
4: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
4: Jo m'agrada molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
4: Aniria genial.
0: Fer un forat a la paret no costa tant.
4: No.
0: Això en un matí ho tens arreglat.
4: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
9: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
4: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
10: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no té estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas a parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de si localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
4: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
11: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mira donar-los i menjar als animals, te'ls mires de lluny.
4: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
12: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat.
10: És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Guarda 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
4: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen "Espero morir abans de fer-me vell", i aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar, molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC, i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bon dia, Catalunya. A tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: Ai, ja està, vinga, l'estirem tranquils, déu-n'hi-do, no tampoc. Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
1: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
2: Quiero hablar con una señora que se llama, le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen.
3: A mi madre le ocuparon un piso, en Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente.
2: Calla.
3: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
1: Un acoso realista.
3: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido porque me cantaron jotas.
4: Y en caso preciso
3: cantaban lo de camarero, ¿qué? Una de enero. Lo que tenía una gana de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pis y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
2: ¿Cómo termina esto?
3: No. Bueno, no me echaron, yo ya me fui. Oye, yo tengo vida.
0: Ens està quedant el 2026 guapíssim.
1: Perquè
0: aquí estem,
1: ja.
0: Aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència.
1: Sí.
0: Saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la travessa VIP segueix en plena forma.
1: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travesses i es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
5: Es morim de dolor.
6: Rampes boig.
7: On el tens?
8: Jo ja va ser un moment que t'he vist allà plorant.
9: Plorava de dolor, sí.
8: Hòstia, pobre,
9: tio. Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
10: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
11: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
7: No tires de bessons.
11: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu tira i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar també i ell mai em deixarà tirar també.
0: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
1: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avis patanqueros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
12: Per què dos una ploma, eh?
13: Porque estoy en guerra, ¿no? ¿Ves? Que estamos en guerra. Guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
14: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
12: Però les pilotes quan peguen...
14: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
15: És que no es pot estar aquí, eh?
16: Bum! Ha llegat la guerra.
17: Han fet una cosa petita i una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats de 5 a 7. Estan llegant-me la pitopàusia. Qui? Tu, que som perillós.
18: Me deixeu jugar?
17: Uf! Una mica mal, eh?
7: Una mierda! Una mierda!
0: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis patanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
1: No, dic que el meu avi era patanquero a Calafell i vist els patanqueros, eh?
0: Sort
1: dels patanqueros. Home, ja.
0: Molt bé.
1: No es fiquin amb ells.
0: Alguna cosa més?
1: No.
19: Intentarem
1: que no els molestin.
19: Posar llum a la foscor.
0: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: necessito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música. Chica loca, mulata, chica loca, chica loca. Vinga, va, sense samarreta.
3: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el top. Que se quite el top, ay, que se quite
2: el top, ay, que se quite el top. Sí, anem dient nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
1: Ara, quina gran cançó que estem.
2: Quina gran cançó, quina gran cançó. 7 minuts, 2
1: quarts. 2011, eh? 2011.
2: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
5: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és una, és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
4: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
6: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta de moment és el que és. És a dir, des que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
4: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
7: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
8: Cada dia és un bon dia. Dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
7: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
8: No, home, no.
7: Estem en antena, Marta.
1: Sí,
7: sí.
1: Explica una cosa que, òbviament...
7: Tu prometes això, l'antena?
1: Jo tampoc sabies, Bassas.
9: Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
7: Sí, no, sí, estem en antena, no, sí, sí.
4: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
10: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero hombre, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
11: ¿Y entonces de dónde rascan? Si no se los quita el PSC.
10: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
12: Els matiners.
2: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, d'Astrocat.cat, bon dia.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
2: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
1: Tothom callada, per
2: no digui, tothom callada aquí, que ningú digui res.
3: Ah, no tenim secrets.
2: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
3: Avui felicitem a Paul Simon, el cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar, avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
0: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
3: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
2: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, Xavier. Bon dia, matiners.
15: Sílvia Coppulo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
14: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els combois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Y nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, Agustí. Ja si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, i bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Estic dient dilluns tota l'estona. Clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia. Hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 12O, en aquest cas a imatges de la família reial.
8: Lara apunta una desfilada marcada pel 12O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra Pompidou per salvar el vot dels Nets i la BCU rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis, que comencen avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Zamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia hi trobem un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana, avui en dimarts, repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Sempre bebemos más cerveza de la que podemos
0: tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és
0: ja
9: la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gaire bé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant el Germans Muñoz.
9: No
0: haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una mamba. Una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum, avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. És un dels concerts que no us podeu perdre a l'Auditori, amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York, amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque ara?
0: Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure
11: bon
0: si
11: dia.
0: El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
11: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya o aquells que hi viuen, com per exemple el Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
12: Es van vendre els animals i l'un se'n va anar a treballar a Barcelona, l'altre se'n va anar a treballar a Lleida i se van tancar els pobles.
13: un desastre.
11: Un desastre, deia aquest últim veí de dons al podcast El Radar de 3cat.info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
11: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
11: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
11: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
14: No ho sé.
9: A lo loco. L'Ares, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara Garcia, 270, Marta Viana, 210, Macià Closes, 355, i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
11: Marta Viana!
9: Gairebé.
0: Molt bé, Marta.
11: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, ha pres com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
11: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93207474. 93207474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
15: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, doncs... aquest cap de setmana llarg?
15: Bé, sí, bé. Podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé. Però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que no
0: passa res,
15: teva,
0: no passa res. Jo trobo faltar sempre, ja ho saps.
15: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5:03. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso. Però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
15: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí. I de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
15: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
15: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré... Potser ha canviat la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa. Els uniformes diria que són els mateixos. La música és la mateixa. Els avions van malament, però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
15: potser
0: també passa.
15: Potser canvia la realització televisiva. els crits, es va sentir un vivaceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
15: Doncs ja està.
0: Acabem de començar.
15: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà ja dimecres.
15: Ja fa baixada,
0: setmana.
15: Ja fa baixada. Ah,
0: gràcies, Maiol.
15: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474 i d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomí.
13: La solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
13: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
18: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
13: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
19: I si fas la venda ara en donarien alguna cosa?
18: No.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Codi civil del calçot.
21: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
13: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
16: La solució, passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A dos quarts en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i se'n rigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, que fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina, això és així. Per sort no en sabem de tot, quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh? Home, sí, sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu, entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Home, molt bé!
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzen els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins del cap de setmana, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies, ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A dos quarts estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93 201 7474. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt, molt, molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant.
1: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta. I estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Vic sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Però
1: doncs
4: m'agrada més la Coca-Cola.
1: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè o Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà dos números. D'acord, Anna Maria?
4: Com dos números?
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana? Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè llevar-me tan d'hora no faig mai tant d'hora, per mi és un extra.
1: Val, val. I com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat, encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir...
1: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, no, dirigint.
1: A veure, però explica'm això, on, Joana?
5: Per què? Digues, digues, perdona.
1: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un joveneta, formant un grup juvenil, la Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla... I, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó, després de tants anys, amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana,
5: però havia dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que important que és el teatre, que important sobretot, que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans, mirareu enrere i direu... Quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un
5: i
1: petó.
5: Que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt bé.
5: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores, 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
6: M'encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
6: Sí, i tant. Bé, veus? Pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé... Bueno, de tot. Quan era molt, molt, molt, molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar.

0: no hi vas anar-hi?
1: No, home, no vaig poder anar-hi. Home. Però... No, no, no, no, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc m'interessa Catalunya, diguéssim.
0: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
1: Sempre, i tant.
0: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada, Marta.
1: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé.
1: Un fantàstic.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí, i aquestes hores del matí... Abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre, amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Hard Rock Hotel a Coral Romput, aquest... poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics, per mi el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquilloé. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquilloé, de veritat, que està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquilloé, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només 12 minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit... Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir em va costar molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè sí. No pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis i encara et veig prou bé, també t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat.
0: Sí, sí, sí. I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana que se'n va veure Morning Sun i la Marta que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per cert, Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant i avui ho explicarem, va minut a minut i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Fins demà.
2: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: I el gos en català fa bumbum.
4: Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
7: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Mercat.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Sentim la directora de l'Acadèmia Sueca.
2: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica, ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: Poeta, assagista, traductora i professora d'universitat, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut, si voleu llegir-vos alguna cosa de la flamant guanyadora del Premi Nobel, és el llibre en vers, una novel·la en vers, titulada Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. I l'editorial Vaso Roto també l'ha publicada en català. La seva traductora és la Núria Busquet.
3: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, l'Anne Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.

0: Laura ens vol parlar d'un personatge de xarxes, creador, se li pot, el pot definir, també?
1: Sí, sí, sí, sí. Molt nom, més que nosaltres.
0: Pel nom no em sona, a veure si pel que m'explica sí que m'ha aparegut en els meus damscrolls infinits. Humbert Blanco.
1: No, no, us ha de sonar perquè us n'he parlat jo, d'aquest senyor, perquè estic obsessionada amb ell, vale? És que ell no sap qui sóc, espero que sigui oient dels experts, perquè fa tot el perfil. És un tio que jo sempre el segueixo a Twitter perquè comparteix uns recursos molt interessants tecnològics de dades i de visualització de dades.
2: Ah, ens vas parlar quan l'Eclipsi.
1: Va fer l'aplicació de l'Eclipsi.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No, no, l'Eclipsi estaven tots de vacances, però va fer l'aplicació de l'Eclipsi per saber com es veuria des de qualsevol lloc de Catalunya l'Eclipsi, si tenies un edifici davant, si el podies veure
2: això,
1: o no.
2: Sí.
3: Molt bé.
1: També després va fer una aplicació web de qui vota a les municipals.
2: També és veritat, sí.
1: Amb tot de dades, sí, sí. Qui vota.
0: Però comparant... els...
1: comparant governs municipals de diferents poblacions, també dient-te quan feia que governava la gent que governava, què havien invertit de pressupost públic, quin deute tenien, bueno, un munt de dades. Encara hi és aquesta web, la podeu consultar.
2: És brutal, sí, sí.
1: I ara ha tornat amb una nova aplicació web.
2: No para
1: beta.
2: El tio, eh?
1: No, no, és que jo no sé aquesta persona... És que hauré d'anar un dia, de veritat, escriure-li i dir-li que el volem entrevistar o alguna cosa.
2: Molt bé.
1: Perquè jo vull saber si això és la seva feina o si és una cosa que fa amb el seu temps lliure. Espero que sigui la seva feina, perquè deus invertir un munt d'hores en això. Si no, s'avorreix moltíssim. Però vaja, jo xalo amb aquestes
2: bueno,
1: webs que fa.
2: Potser té una feina que li permet fer tot això, que també està bé.
1: Exacte. Llavors, he fet un programa beta que es diu Xamfrà. El podeu trobar enllaçat al seu Twitter, Humbert Blanco. X, perdoneu, encara es diu X. I allà podeu veure un mapa de Barcelona desplegat en 3D en temps real, en què pots consultar un munt de dades diverses sobre, per exemple, el soroll que hi ha als carrers de Barcelona, els barris, l'accessibilitat, les línies del metro com estan posades, el metro en directe, o sigui, tu ara mateix pots saber per on va el metro de la línia Lila, si va per la parada Entença o per la de Sagrada Família, tu pots veure com va avançant.
3: Molt útil això, eh?
1: Sí, sí, sí. No, sí. No. Bueno, a veure, aquí els de l'ATM, els de l'àrea de transport metropolità de Barcelona i de les Rodalies, també fan desenvolupar de webs d'aquestes, però és que a vegades se'ls hi avancen els informàtics friquis d'aquest país o els estudiants d'informàtica i els fan abans. Després, també pots veure, per exemple, ara molt útil, tot el que està construït amb terrenys inundables, que dius això ho haurien de fotre a terra perquè el dia que tinguem una dana se'n va tot en orris.
2: Sí, però si hem de començar a tirar tot a terra, mig Catalunya anirà a terra.
1: Bueno, doncs que comencin ja, és que és una de les grans crítiques que fem, no? La gent que estem preocupats per el canvi climàtic, de fins quan hem d'estar esperant que vingui un temporal i foti a terra tot de càmpings, estacions de tren, escoles, fins i tot, i hospitals que estan en terreny inundable. Potser que comencem a projectar-ho ara i a canviar-ho de lloc perquè tindrem un disgust.
2: El problema és que quan aquella frase d'això abans eren camps, clar, el problema és que això abans eren aiguamolls o això abans era una llera d'un riu.
1: I algú va decidir que era el lloc ideal per fer una escola.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí, sí.
1: És que som, mira, poc ens passa, de veritat.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs res, simplement us volia portar aquesta informació fantàstica sobre Xamfrà, que és aquesta aplicació o programa que ha fet l'Humbert Blanco, que ja et dic, jo sóc fanàtica d'aquesta persona, i ell jo crec que no sap qui sóc ni que existeixo ni que em dedico a divulgar els seus projectes per l'antena de Cat. Tant de bo algun dia ens trobem.
2: No l'estic trobant, eh? Xamfrà, X-A-M-F-R-A, així tal qual?
1: Xamfrà, xamfrà.damosenelblanco.com, que deu ser com el seu domini així de fer projectets.
2: Val.
1: I et dic, si no, busqueu-lo a Twitter i el té allà enllaçat en un tuit, eh?
2: Ah, ja l'he trobat. Molt bé. Sí, sí, llegeix la ciutat, mesura-la i assagi canvis. Sí, sí, sí.
1: Increïble. Però,
2: els gràfics i tot com t'ho ven artísticament està molt bé, eh? Realment.
1: Sí, no, no, no. És que, a més, estèticament és perfecte. I et dic, t'hi pots passar hores amb això. I després he trobat una altra aplicació nova que ara no sé qui l'ha fet, no sé l'autoria.
2: Aquesta no és de l'Humbert.
1: Crec que no és de l'Humbert, que és un simulador desalert.
2: Ui! Ja hi som amb les alertes. Ostres, estic d'aquesta alarma, t'ho dic en sèrio, eh?
1: És un simulador que ha nascut de tota la crítica que hem fet tots plegats de que hi ha algú que està apretant aquest botó i no ho fa mai. En el moment que toca, en el lloc que toca, amb la previsió que toca, sempre hi ha algun planyat, val? Amb les alertes.
2: Sí.
1: Llavors, diu, escolta'm, anem a fer un petit joc amb això, anem a passar-nos-ho bé en moments en què no estiguem en crisi i puguem entretenir-nos amb l'assumpte i amb l'eina. I és una web que es diu esalert-simulator.com. La pots posar en català o en castellà.
2: Sí.
1: I el titular és: aquesta vegada l'alerta l'envies tu. I et diu: ets cap de la Guàrdia de Protecció Civil de Catalunya. Sí. Consulta els avisos de l'EMET i el Meteocat, que no sempre coincideixen. Aquí ja et planteja el primer problema. I la partida comença en pausa. Quan reprens el joc, el rellotge avança automàticament. pots posar-lo a per 1, a per 0,5, o accelerar a per 2 o a per 3, pausant per pensar, no? Llavors, redactes una alerta, el temps s'atura i tens diverses opcions que et poden passar en aquest joc. Si avises tard o no avises, la gent continua al carrer, al cotxe o en un baix quan arriba l'aigua, i ja ens reconeixem aquesta. Si avises i no plou, perds credibilitat i cada població jutja pel seu carrer. Si alertes a tot el Vallès i només diluvia Granollers, a Terrassa es queixaran.
0: No,
1: llavors,
0: per barris.
2: Exacte.
1: Guanyes punts de molèstia social, vale? Si la gent comença a emprenyar-se amb tu. L'hora i el dia importen. Un dissabte a les 8 pots despertar molta gent. Un dimarts a les 8 molts ja han sortit de casa i el teu "eviteu desplaçaments" arriba tard. L'aigua dels rius pot arribar hores després. Les rieres del Maresme poden créixer en minuts i quan l'aigua talla rodalies o aïlla una vall també t'ho faran pagar. I en acabar, roda de premsa. Hauràs de donar explicacions sobre les teves decisions, la gestió i les respostes marcaran el futur al càrrec, el teu futur al càrrec. Després podràs continuar amb un altre episodi mantenint la reputació i els resultats acumulats.
2: Jo sé qui ha creat això. Això ho ha creat el departament, com vulguem dir. Feu vosaltres.
1: Ah, tan llestos que sou.
2: Si és tan fàcil, si critiqueu tot això, feu... Mira, us anem a donar totes les dades i a veure com feriu vosaltres.
0: Els jocs de gestió enganxen bastant, eh?
2: Home, i tant.
1: Sí, a mi em recorda...
0: Administrar coses.
1: Els Sims, no?, que has d'administrar una casa, l'has de construir, després has de fer que les seves habitants sobrevisquin i no has de treure les escales de la piscina.
0: L'origen dels Sims, que és el SimCity, que tu ets l'alcalde.
1: Exacte, el SimCity ets alcalde. Jo també, quan era petita, m'havia enganxat a un que era un hangar de naus, i havies com de comprar naus i armes i no sé què.
0: Sí, jocs de logística, sí, sí.
1: Exacte, doncs per mi és una mica joc de logística de rabiosa actualitat. Sala de Guàrdia de Protecció Civil, tu entres... Mira, és que ara us passaré l'enllaç perquè el passeu pel grup dels experts, però és que
2: és
1: flipant l'aplicació.
2: Sí, sí, sí.
1: Et surt el mapa de Catalunya...
2: Amb un radar...
1: Clar, i amb el teu comptador de 0 víctimes, 0 rescats, 0 aïllats, cost econòmic també et surt de les teves males decisions, i credibilitat i molèstia ciutadana.
0: Et diu quan són les properes eleccions?
1: No.
0: Això ja a l'expansió.
1: Et surten les notícies i et surt el detall per zones.
2: Està molt xulo, eh?
1: Bueno, és increïble aquest joc. Ara, és com complex. És com que t'has d'estar una estona per acabar d'entendre com funciona.
2: És alert-simulator.com.

0: Estem amb Max Navarro, l'autor de la cançó Estrelles, aquesta que sona ara, que va sonar bastant a inicis d'any, i amb ella arrenquem a aquesta nova tanda de novetats. En Max té cosa nova, també?
1: Té cosa nova, el cantant de Premià de Mar, que vam descobrir a través de l'última edició d'OT. Ja acumula més de 3 milions de reproduccions aquesta cançó, Estrelles, 1 milió d'escoltes més del tema Inigualable, que va llançar posteriorment, i ara ens ha deixat la cançó Un amor de pel·lícula, en la que parla de les expectatives que sovint generen les històries d'amor. Ens la presenta ell mateix.
2: Hola, sóc en Max Navarro i vull enviar una forta abraçada a tots els oients d'iCat ara que surt aquest nou single, Amor de pel·lícula, i que espero que gaudiu moltíssim. És una cançó que parla de reivindicar això de buscar un amor que sigui de veritat, que vagi més enllà d'aquesta pressa i d'aquest món en el que tot sembla que ha de ser instantani i perfecte. I res, espero que moltes parelles també es senten identificades, i també les persones que, com jo, creiem en aquest tipus d'amor i aquesta idea del que nosaltres volem a la vida. I res, una abraçada molt, molt, molt forta. Ens veiem aviat.

0: Així sona el nou material de Max i també treuen avui nova cançó al nostre estimat Cucapí al costat dels seus inseparables Boom Boom Fighters. Aquesta unió que segueix donant fruits i ens presenta el tema Squanch. Amb ritmes de dancehall i raga, la cançó agafa el nom i el doble sentit de Squanchy, el gat alienígena de la sèrie d'animació Rick and Morty, per portar-lo a la pista de ball. Ens ho explica en Cuca.
1: Què passa, amics de ICAT FM? Aquí Cucapí i Boom Boom Fighters presentant-vos el nou tema Squanch, perquè l'esquanchegeu com Squanch cal, vale? Vinga, tothom a cremar-lo!

0: Sempre és agradable sentir el Cuca Pi al costat dels Boom Boom Fighters. Avui també treu nou disc a Sara Roy. La cantant manresana publica avui el seu tercer àlbum, Per si s'acaba el món, que marca un canvi en la seva sonoritat, deixant enrere el pop electrònic i recupera les guitarres acústiques i s'apropa més a un folk contemporani, un disc que compta amb diverses col·laboracions, tal i com ens explica la Sara.
1: Per si s'acaba el món és un disc que neix de la idea de que el món se'ns pot acabar en qualsevol moment, no de manera literal, sinó d'aquells petits finals que vivim quan perdem algú que estimem, quan una relació no pot ser, quan deixem de reconèixer-nos en el que estem fent o quan una etapa arriba al seu final. El disc està produït pel Jordi Pinyot i compta amb col·laboracions precioses que em fan especial il·lusió, com la de la Judit Niederman i el Pau Figueres en L'error més bonic i la de l'Ivet Nadal en la cançó més reivindicativa del disc, que es diu Entre tanta merda. I, en definitiva, aquest disc és una manera de guardar tot allò que estimem abans que desaparegui i espero que us emocioni tant com a mi.

0: I encara us hem triat per avui una última novetat musical. És la de la Júlia Català, que llança avui l'EP Sense Fi, en el que la cantant de Sant Cugat ens parla de la seva obsessió pel pas del temps.
1: Aquesta cançó es diu Sense Fi i és el primer single del meu pròxim EP. L'EP gira entorn la idea del pas del temps, ja que sempre m'ha obsessionat molt. Durant el disc parlo del pas del temps des de moltes perspectives diferents, com són la melancolia, l'oblit, i volia tenir una cançó que parlés del temps d'una manera positiva i que reflectís aquesta part més optimista, i d'aquí va néixer Sense Fi. Espero que us agradi molt.

0: Recordeu que teniu l'oportunitat d'enviar-nos a xats, àudios, també podeu demanar que sigui anònim, i així ho hem complert fins ara i seguirem fent-ho, amb les vostres peticions de consell, si us interessa l'autoajuda o l'exoamor, la Laura us pot ajudar.
1: Sempre, disclaimer, la Laura us pot ajudar
2: sí,
1: molt
2: home,
1: relativament.
2: Manera, consells té la Grau i la casa li cau,
1: sí,
2: ja sabem.
1: I l'únic que farem serà una mica de tertúlia aquí. A més, avui, gràcies o per culpa de l'Anna, que va fer un dilema sobre maternitat i paternitat.
3: Un temasso, eh?
1: Ens han arribat tot de consultes que tenen a veure amb el fet de tenir o no tenir fills amb la teva parella en aquest moment decisiu.
4: Wow, wow.
1: Jo ja us aviso que no estic gens en aquest moment
2: és
1: i
2: igual.
1: Que és una crisi que he anat vivint, això és veritat, a través dels meus amics que estan en la crisi dels 30 i han de decidir si tenen criatures o no i si segueixen amb la parella amb qui estan o s'arrisquen a començar de zero i intentar trobar un pare o mare dels seus fills si és que en volen tenir.
2: Grau, llancis a la piscina.
1: Vinga. Comencem amb en Joan, que diu: en quant a safareig, tinc uns amics que ella volia ser mare i seguiran amb la parella i tindrà un fill in vitro i el noi seguirà sent la seva parella i vivint amb ella. I l'ajudarà, però no serà el pare. Laura, creus que ho aconseguiran? O és la crònica d'una mort anunciada?
0: Aquest missatge va caure en res, minuts després que l'Anna ens llancés aquest dilema.
2: Exacte.
4: Com ho veus, això?
1: Doncs, d'entrada, jo sóc optimista. Mira què us diré. Ah. No ho veig tan problemàtic. És fora de la norma. És molt fora de la norma. Viure amb una parella que té un fill i tu no formes part, diguem-ne, del codi genètic d'aquesta criatura i, a més, no ets el seu pare, però donar suport a la criança com en donaria qualsevol, potser, company de pis o company de cooperativa d'habitatge, que ara també es porten molt.
0: Però ajudar, això d'ajudar... L'ajudarà quan vulgui, no?
1: Clar, no és, ella ha decidit no participar de la copaternitat d'aquesta persona. Llavors, jo entenc que aquí hauran de pactar fins a on arriba aquesta figura. Però, clar, és la seva parella.
2: Però, escolta, això és com, per exemple, no sé, una parella que s'acaba de conèixer i una de les dues persones ja et porta un fill amb
1: exactament
2: ell.
1: Igual, exactament igual.
2: Bueno,
1: exactament
2: és que aquí es comença igual. De zero i sí. En l'altre cas ja portes un bagatge d'uns 10 anys o 2 anys.
1: I
2: o...
1: molta gent coneix la seva nova parella estant embarassada.
3: Clar, i una mica de responsabilitat li cau, no?, al final.
1: Sí, i molts cops t'acabes implicant perquè és que els vincles humans són meravellosos.
2: Exacte.
1: I fantàstics i és molt difícil no estimar-te una persona que veus créixer i amb qui convius, no? Sempre ja, ho diré jo, a favor dels padrastres.
2: Sí, sí, sí.
1: Però clar...
0: Són parella i viuen junts, eh? Haurà d'estar tota la vida dient jo no sóc el pare, aquest noi.
1: Se suposa que ja hi han donat totes les voltes possibles, no? Vull dir, crec que és un tema per parlar-ne moltíssims dies de la
2: llum
1: teva
2: verda.
1: Vida.
2: Li donen llum verda.
1: Però jo hi confio, va,
2: vinga,
1: hi confio.
2: Va. Confiança.
1: Següent, anem amb un oient que demana ser anònim i a més ens envia una autèntica bíblia.
2: A veure.
1: Jo ja d'entrada li recomanaria que ho parlés amb un amic perquè no sé si és el lloc on enviar-nos aquests textos, però bé, jo te'l llegeixo, company. Diu, val, a veure, comences una relació i des del minut zero planteges el fet que no vols tenir més fills mai més perquè ja en tens dos amb l'anterior parella. L'altre accepta i no té cap recança, al contrari, imaginem un futur junts sense fills i molt il·lusionats. Coses que passen, o no... Arriba un embaràs sense esperar-s'ho. I aquí canvia tot legítimament i de forma molt comprensible, ja que ella no tenia fills. Decideix tirar endavant sense demanar responsabilitats a l'altre, és a dir, ell mateix, parla
2: sí.
1: D'ell mateix amb tercera
2: sí, sí,
1: persona.
2: Sí, sí.
1: Bueno. Assumeix la possibilitat de ser-ne mare soltera. Què us sembla la situació? La situació, spoiler, no és d'un amic, és personal, i ens ha sacsejat molt fort a tots dos. Com a parella, s'han trencat moltes coses, però jo no he pogut acceptar no formar part de la vida d'aquesta personeta. El que dèiem abans és
2: sí,
1: que és una decisió
2: és
1: molt difícil. Per tant, tot i no desitjar-ho, estarem junts en la criança. És a dir, no desitjava tenir més criatures, per tant, no va ser una cosa buscada. Ara bé, la realitat concreta que tinc sobre la taula és aquesta, i sóc conscient que part de la responsabilitat és meva, tot i que la... negligència, entre cometes. És que, a veure, també la gent parlant amb eufemismes de ho heu fet sense condó, nois, aviam, què et penses que és la Verge Maria, la teva dona? És cosa de dos, i la decisió final ha estat unilateral. Bueno, ella ha decidit fer amb el seu cos, que li ha donat la gana i tenir la criatura.
0: És com la gent que diu, és que no sé com ens ha pogut passar. Doncs jo sí que ho sé.
1: Com... Exacte. Vols que t'ho expliqui com us ha pogut passar? Però per molt imbècils que siguem els pares, diu... El nen no en tindrà cap culpa i ara, doncs, després de mesos d'anar-ho assumint, doncs mira, penso que també és bonic, enriquidor i totes aquestes idealitzacions que ens fem per autoenganyar-nos.
2: Doncs mira, bueno, s'ha respost ell, no?
4: Sí,
2: jo crec.
4: Sí.
2: O no?
1: Diu, se m'ha capgirat el món, la veritat ho intentaré fer el millor possible. És com una manera de confessionari, això que estem fent avui, els experts. Sóc la Rosalia, jo, a la gira de Lux.
2: dic que és una mica... En aquesta, particularment, és molt confessionària. Explica't una mica com li ha anat i el que pensa fer, a més, no?
1: Sí, en realitat la solució ja l'has trobat tu sol, sí. Perquè has decidit implicar-te amb aquesta criatura que, si t'estimes la teva parella, forma part de la teva vida, no? Tot i que tu no decidissis activament buscar un altre fill perquè ja en tenies dos.
2: Ara podries fer un gir de guió i dir-li, no, marxa.
1: Clar, doncs seria com estrany, no? Sí, també sí. Et dic que ell està en el seu dret de voler tirar endavant aquest embaràs i és veritat que és una situació una mica incòmoda i fotuda per tu. Però jo tinc la sensació que ho heu parlat molt i que estàs disposat a assumir les conseqüències d'aquesta paternitat. Corre't una mica, també et dic. No s'hi val ara fer-ho a mitges perquè l'excusa sempre serà jo no ho volia. Que això ja ens ho coneixem, també.
0: Bueno, no li queda altra, no, ara?
2: No.
1: Ja, però vull dir que sàpigues que es va amb tot. No es va a mitges, sí, perquè, clar, jo sí. Això no ho desitjava.
3: Exacte, sí.
2: Vinga.
1: I si no, doncs res, et tocarà assumir ser pare separat, cosa que ja ho eres, per tenir tens experiència amb el tema, i tenir tres fills de dues mares diferents i muntar-te la logística. No seràs pas l'únic ni l'últim en aquesta generació, ja t'ho dic.
0: El dilema, on us voldríeu situar? En el lloc de l'home 1 o de l'home 2? Del cas anterior o aquest?
2: Sí.
1: Potser aquest.
2: Aquest, no?
1: Sí. És una mica més dins de la norma, que sempre és menys incòmode.
0: I diu que ho ha acceptat, encara que s'autoengany, que ho ha acceptat.
1: Sí, però aquest en té menys ganes, eh? L'altre el veig una mica més disposat.
2: Sí, més disposat. Ajudar.
1: Bueno, perquè ell ha decidit no ser pare, saps?
2: Clar.
1: Però bueno.
2: Només des de fora, de moment. Però ja veuràs com s'hi acaba implicant.
1: Tot
2: va sobreembaràs.
1: Mira, a la posició que segur que no voldria estar és la de les dues mares, perquè haver d'estar pendent d'una altra persona, el cas que et fa o et deixa de fer quan tu tens ganes de ser mare, crec que és l'últim dels problemes que vols tenir.
2: Totalment, era el que anava a dir.
1: Tenim una última consulta que per mi es repeteix cada setmana, no ho sé, ja m'ho direu vosaltres, però jo flipo, crec que hi ha un problema nacional.
2: Què diu?
1: Que és la de la Joana, diu. És cert que hi ha menys població masculina entre 35 i 45 anys. Més dones com homes. És que la idea és trobar un home viu. On són els homes?
0: És que exigeixen molt, eh?
2: Sí.
1: Podríeu gestionar-me el Tinder? No en tinc del pal que em fa.
0: Bueno, això últim no, però el de trobar un home viu sí que és més probable.
1: Però què us passa? Jo estic cagada per si arribo soltera als 35, també, que no em queda tant.
2: No.
1: I veig que hi ha una mena de desert absolut d'espais de socialització, perquè cada setmana una persona de la quarantena ens envia una consulta dient què puc fer per lligar.
2: És com un lloc post-apocalíptic, no?
0: Bueno, Laura, ja t'ho explico jo. Els espais sí que hi són, però la gent és més jove que tu.
2: Clar.
1: Ah, clar, llavors, és que aquesta consulta per què me la feu a mi? Que jo no estic al vostre mercat, jo no freqüento aquests espais. Jo, l'últim cop que m'ho veu demanar...
2: Entre 25 i 35.
1: Vaig dir, aneu a una colla castellera. Que és l'únic lloc on jo veig gent major de 30, major de 40, major de 50 i de 60 lligant. Lligant i fent fent festa i estan en espais de socialització.
2: Tots cap a la colla castellera?
1: Bueno, és l'únic consell que us puc donar.
2: Cada consultori acabarà amb aquest prec?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Has vist? El món casteller creixerà i tindrà una altra edat d'or gràcies a mi.
2: Gràcies a la
1: Laura. Ja estem en aquest camí, eh?

0: Alfons Gorina.
1: Comencem amb, sí, una seqüela de Social Network, ho dic bé, oi?
2: Sí, sí, correcte.
3: A veure aquesta.
4: Do you have an interest in social media?
5: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter.
1: I jo recordo la pel·li d'en David Fincher amb el fent de Mark Zuckerberg, el Jesse Eisenberg, que em va sorprendre fins i tot que fessin una pel·li sobre una xarxa social, com si fos una cosa com molt virtual, com molt rara, i ara, mira que el Facebook ja queda com una cosa antiga, i recordo, vaja, la pel·li haver-la gaudit moltíssim. Ara on va parar aquesta nova pel·lícula?
2: M'agrada que diguis que el Facebook és una cosa antiga, perquè aquest és el principal problema d'aquesta seqüela que es diu El precio de la red, perquè, clar, el 2010 Facebook era una cosa relativament nova, Twitter tenia un parell d'anys, o sigui, encara estàvem totalment en l'auge de les xarxes socials, i t'explicaven aquella trama, etc. Però, clar, el 2026, advertir-te de les perills de les xarxes socials quan estem en plena era intel·ligència artificial ja... Ai, no sé. I, per altra banda, és una pel·lícula que t'explica com una part molt concreta de la vida de Facebook, que va ser quan una noia, en plan Snowden, per entendre'ns, va fer una sèrie de denúncies a un diari anònimes per destapar algunes de les misèries de Facebook, com que afavorien, per tema de diners, creacions de grups radicals, propaganda d'ultradreta i tot això, no?
1: Una filtració des de dintre, entenc.
2: Sí, correcte, per una noia que aquí la interpreta la Maggie Madison, la que va guanyar l'Oscar l'any passat per Anora, no? Una de les treballadores de Facebook. I llavors la pel·lícula l'escriu i la dirigeix Aaron Sorkin, que era el guionista de la primera, però que ella la dirigia David Fincher. Clar, el talent de Sorkin està més en els diàlegs i dirigint no té la classe, no?, i l'estil de Fincher. Llavors, la pel·lícula, ostres, et queda com un thriller periodístic, però molt antiquat, de formes. El missatge també em sembla com molt antic, no?, les preocupacions de Facebook avui en dia.
1: Però si la pel·li hagués sigut sobre TikTok, potser hagués funcionat millor, o és que el tema el veus ja molt, molt sobat?
2: Potser ho hagués patat més amb TikTok, no ho sé, però vaja...
3: Que t'avisin dels perills de les xarxes, penses, oh, ara m'aviseu d'això?
1: Sí, no? tot i que segueixen vigent, no?
3: No, totalment, sí,
2: però vaja, és més... gairebé diria que també la forma que escriu Aaron Sorkin, saps aquelles maneres? Sembla un capítol de L'Ala Oeste de la Casa Blanca.
3: Oh, pues així la veuré.
2: Sí, però clar, fa 26 anys de L'Ala Oeste de la Casa Blanca, no? Aquesta forma d'escriure els diàlegs, el tipus de música i tot, gairebé, per mi és una pel·lícula que s'ha quedat molt antiquada ja a l'estrena, no? I després té una altra cosa incomprensible. El Zuckerberg és el Jeremy Strong, un dels protagonistes de Succession, però jo crec que el posen gairebé per obligació i perquè tenen aquest actor, però no pinta absolutament res en tota la trama, vull dir, ell simplement està allà, clar, no era, crec, ni el propietari de Facebook, no? Ja s'ho havia venut tot en aquell moment. En fi, jo crec que és una pel·lícula desaprofitadíssima, ja està.
1: Ni que sigui pel punt de thriller que tenia de Social Network, emocionant, que et feia seguir enganxat a la pantalla, o tampoc?
2: Molt poc. No és que gairebé no hi ha, en realitat, una tensió. És més com la investigació que van fent, però no... Realment no sembla que sigui a vida o mort, la pel·lícula.
1: Arriba aquesta seqüela de Social Network i també una pel·li on veieu Ben Affleck fent el que millor s'ho passa fent, que és dirigint i actuant.
6: Person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
1: Animals.
2: Sí, aquesta és una pel·lícula per Netflix, a més, no? I a mi el Ben Affleck, t'he de dir que m'agrada més com a director que com a actor, gairebé. No és que em desagradi especialment com a actor, però crec que té realment molta classe dirigint. Però, novament, si miro tota la seva carrera, et diria que aquesta potser és de les més fluixetes. Tot i que el punt de partida és interessant, és veritat que ja ho hem vist altres vegades. És gairebé, diria, un remake inconfès de L'Infierno de l'Odio. No sé si recordes aquella pel·lícula amb el Kurosawa.
1: Ah, sí.
2: Del Kurosawa, que després l'Spike Lee en va fer un remake. I és aquí el Ben Affleck, és el candidat a alcalde de Los Angeles, per tant, un home amb molt poder i molts diners, el que li segresten el seu fill. I ell, òbviament, diu, no, pago el que faci falta, etc. Què passa? Li tornen el fill i resulta que qui volien segrestar era el fill d'un treballador seu immigrant. I a partir d'aquí li demanen a ell els diners i...
3: Ja costa una mica més
2: deixant
3: això.
2: Els diners, no? Sí, sí. I és aquella qüestió moral, la pel·lícula, de si totes les persones tenen el mateix valor, no?
3: Resposta, no.
2: No, evidentment. I a partir d'aquí ell se les ha d'empescar, diguéssim, per aconseguir l'alliberament d'aquest nen, però sense posar la seva pasta, no? Perquè, a més, hi ha tot un trama secundària que descobreixes que ell no té tants diners com la seva dona pensa que tenia, corrupció, coses d'aquest estil. Que, tot això està molt bé, el que passa és que la pel·lícula, ostres, jo crec que l'ha dirigit d'una forma molt atropellada i les interpretacions sobretot són molt sobreactuades. Jo el Ben Affleck mai l'havia vist tan estrident, tan cridaner, no? I això és el que em falla una mica de la pel·lícula, però a banda d'això, doncs mira, escolta, si estàs a casa, Netflix, divendres nit, doncs
3: veure
2: un thriller que el pots veure tranquil·lament. Vaja.
1: Mira, recordo que L'Infierno de l'Odio la vaig veure perquè és de les més valorades d'Akira Kurosawa al nivell de Seite Samurais. Ara està mirant, té la mateixa nota, el Film Affinity, i per això em vaig llançar a veure aquest drama. Té, és dir, que és remake, o sigui, seqüela factual, no ho ha dit oficialment.
2: No és oficial, no és oficial, perquè de fet el Spike Lee l'any passat em va fer una amb el Denzel Washington, que aquella sí, que era un remake, diguem, confès, però és que és la mateixa idea, vaja, el plantejament aquest del segrest i el dilema moral.
0: Guia-san, barco inglés bate cuando ayuda un...
1: I ara una pel·li basca, aquí encantats que cada any ens n'arribin més, titulada Les tigues hormigues.
2: Sí, doncs està molt bé que diguis això, de que t'agrada que n'arribin més, perquè realment jo ja fa temps que penso que no hi ha ningú que rodi que aconsegueixi les ambientacions que aconsegueixen els bascos. O sigui, el seu nivell de producció i sobretot treball fotogràfic i cinematogràfic al final és excel·lent. I aquesta és una pel·lícula situada al 1930 a les costes de Biscaia, on un vaixell s'enfonsa amb un vaixell que portava carbó i porta un munt de carbó a dins del seu interior, i una família decideixen anar al vaixell enfonsat a rescatar aquest carbó com si fos gairebé una pel·lícula de pirates, no? Perquè els hiverns a Biscaia el 1930 eren molt durs i per tant el carbó et podia fer sobreviure tot l'hivern.
1: L'hauran de secar, no?
2: I, no sé si està allò guardat, ben resguardat, diguéssim, etc. Però vaja, què passa a partir d'aquí? Doncs que les autoritats locals diuen no, aquest carbó que heu rescatat és nostre, no? I passa allò de, ostres, jo l'he anat a buscar, m'he jugat la vida, tal, i ara us el voleu quedar per la cara, no? En fi, és una pel·lícula molt, molt, molt potent d'imatges. Tot el rescat del principi, amb pluja constant, amb foscor, és, vaja, d'un claustrofòbic i d'un cinematogràfic excel·lent, i tota la discussió, diguem, que hi ha després també està molt bé. Per tant, una vegada més, els Països Bascs aportant pel·lícules molt potents a la cartellera.
1: Doncs sembla que per ara és la que més ens ha agradat, al fons.
2: Sens dubte.
1: Es diu, diguem-ne el títol original, si ho faig en anglès, perquè no fer-me osquera, es diu Inuri Itzuak. Busqueu-la també a la cartellera, Les tigues hormigues, si voleu anar a veure aquesta estrena.
7: What is this place?
8: Just have this feeling that it might be kind of amazing. Yeah!
1: I ara, atenció, una pel·li que adapta un llibre d'Enid Blyton, l'autora del Club del Cinc.
2: Sí, és una pel·lícula que es diu The Magic Faraway Tree, L'Àrbol Muy Muy Lejano. Va bé per desengreixar una miqueta, perquè venim de tres pel·lícules molt denses, no?, a nivell de contingut. Aquesta és una pel·lícula molt més en plan Cròniques de Nàrnia en petitet, és a dir, fantasia total.
3: Sí, per tots els públics, aquesta.
2: Totalment, totalment. A més té una particularitat, i és que passa a l'època actual, quan el llibre va ser escrit fa un fotimer d'anys, i això provoca que és una família de nens tiktokers, precisament, no?, totalment enganxats al mòbil, que els hi passa allò de coses de la vida els porta a un petit poble de la campinya britànica, quan ells estan acostumats a viure en ciutats, estar rodejats de tecnologia i tal, i clar, ho porten fatal fins que descobreixen un arbre que els dona pas a un món imaginari ple de criatures meravelloses, i a partir d'aquí, doncs, escolta, una aventura fantàstica familiar, que està bé, és molt, molt naïf, molt naïf, no?, allò que t'hagis de creure que deixen el TikTok per posar-se a córrer pels camps i a gaudir de les fades, no? Però tot i així la comprem. Té l'Andrew Garfield, que està bastant bé en aquesta pel·lícula, i la Claire Foy de protagonistes, per tant, bueno, mira, escolta, producte familiar ben portat.
1: I acabem amb la nova pel·lícula del senyor Nicholas Winding Refn, és a dir, el director de Drive, que va agradar bastant, de Neon Demon, que molta gent no, i a mi sí, i l'aquella dels vikings, que em va semblar espectacular.
2: Bueno, aquella, la del Valhalla...
1: Valhalla, sí. Valhalla Rising.
2: Sí.
1: Doncs arriba una de nova, però segons l'Alfons, se li comença a anar a la flepa el senyor Winding Refn. Es titula Her Private Hell, su propio infierno.
2: Sí, jo crec que ja se li ha anat la flapa fa temps, aquest senyor. El que passa és que com, jo també, de Neon Demon, encara la comprava bastant. Aquesta sí que ja, o sigui, és en teoria una pel·lícula futurista sobre una boira que envolta tota una ciutat en plan Blade Runner i una noia intentant trobar el seu pare, però és que dius, és igual, l'argument és totalment igual, o sigui, és tot una proposta completament estètica d'aquest senyor, ja sabem com li agrada dirigir, molt amb il·luminació de neó, crea moltes atmosferes tipus De Palma, de fet el compositor és el Pino Donaggio, que era el compositor de De Palma, i a partir d'aquí una història de sexe i misogínia i violència absoluta, però tot disfressat amb aquesta estètica tan especial del Winding Refn. Jo m'he avorrit com un ostre, ja us ho dic ara. Els experts.

Ovidi Montllor era d'Alcoi i per això li va dedicar aquesta cançó que un altre gran cantautor, Bert Cel, que també és d'Alcoi, versiona de meravella. La lletra de l'Ovidi no té pèrdua, va detallant les característiques del poble, el campanar, la font, i també fa memòria històrica. Parla de la festa de moros i cristians i també parla de la seva història obrera. En el número 4, Alacant per interior, de Smoking Souls.

0: Aquesta cançó és una versió dels Smoking Souls de la cançó original de Feliu Ventura. Els músics ja ho fan, això, que fan molta carretera, i en aquests llargs trajectes doncs escriuen també cançons. I això és el que va fer en Feliu Ventura, anar de València, ciutat, cap a Alacant, passant pels paisatges allunyats de l'explotada costa valenciana, segurament encara molt més autèntics. En tercera posició, tot un clàssic, amb els Mullats de la Gossa.
1: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

El malauradíssimament desaparegut grup dels Joves ens deixava aquesta cançó que no té pèrdua. Sempre és una bona ocasió per punxar-los en el que ens parla de dos pobles.

Bria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: bona manya. A primera hora del matí, l'Aina Reig, que ens canta un matí més, perquè sí, un matí més, un dilluns més, us despertem aquí a ICAT, els experts, i serem fins les 10 amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, però és dimarts, eh?
0: És dimarts 13 d'octubre. De fet, la pregunta del dia és sobre això, sobre bona sort, no sobre malestrugança. Ah, bon dimarts, dia 13, Sergi Vives.
2: Molt bon dimarts.
0: I bon dia, oients. Avui, que és 13 del 10, cuegen encara el nostre xat amb els oients, els comentaris de qui va assistir als concerts Oques Grasses. Destaco el comentari de la Marona. Recordeu que quan parlàvem, us vam fer la pregunta el dia d'Oques Grasses dilluns passat.
2: Sí, què onda?
0: La Marona, que va anar a l'insti amb el Miquel Rojo, el
1: sí,
0: trompetista.
1: Sí.
0: Que eren del mateix grupet d'ampollons que feien els treballs junts, però que el Miquel Rojo, d'un any per l'altre, va fer un glow-up, se'n va anar amb els guais i ja no li va parlar
1: mai més. Sí, sí, sí.
0: Doncs igualment la Marona va anar al concert i ens envia una foto immensa de quan una de les pantalles verticals gegants dels costats de l'escenari mostrava el seu no amic i ens diu: mireu, mireu, el meu amic, entre cometes, lol.
2: Bé, espero anava que... dient, jo el conec, jo el conec.
0: Espero que t'ho passessis bé, eh? La Núria també ens envia una foto que mostra la immensitat de gent que omplia l'estadi olímpic i diu: ens ho hem passat molt bé. L'Anna, que va anar-hi dissabte, i diu: la meva opinió sobre el concert d'Oques Grasses, dos punts. És aquestes oients que s'ha de fer un pròleg. Diu: espectacle audiovisual brutal, posada en escena, coreografies, tot espectacular, cançons totes d'amor i molt de la-la-la-la, lo-lo-lo-lo, uo-uo-uo, ie-e-e. Cada cançó ho tenia.
1: Bueno, és el que tenen les cançons d'Oques Grasses.
0: És que, atenció, me'n vaig a l'última línia, que diu: va ser el meu primer concert d'aquesta banda. Clar, si t'apuntes a última hora...
2: Ara.
0: Però diu, em va faltar reivindicació, defensa del país, tema mestres, tema sanitat, tema habitatges, els concerts també serveixen
1: bueno,
0: per
1: reivindicar... És que és Oques Grasses.
2: Sí, Oques no ho ha sovint deixat,
0: diu, això. Diu, no. Això, diu això, va ser el meu primer concert d'Oques i també l'últim, gràcies per dir-nos que va ser el teu últim, i em quedo amb l'espineta de saber si en petits formats eren més reivindicatius o només canten cançons d'amor, Laia.
1: Eren més si vols, vés a veure Fetus i ja trobaràs tota la reivindicació.
0: De fet, la Leix diu, al principi eren molt més reivindicatius. La Núria diu, jo si vaig als concerts és a gaudir de la música, de l'ambient, de les emocions. La part reivindicativa, en altres ocasions. Prefereixo que els músics no opinin.
2: El disc, doncs... no? Vol la reivindicació dins el disc.
0: Bé, doncs Núria, cancel·lada...
2: Track 14, reivindicació.
0: L'Adrià va seguir el concert per la ràdio, per ICAT, vaja.
2: Home, i tant.
0: I diu, molt bé, a nivell tècnic, a nivell de locutors, òbviament, en Frank...
2: Locutors, el millor.
0: En Frank i l'Aina, molt guai tot plegat. Tu, Sergi, vas optar per veure'l per la tele.
2: Jo vaig veure per la tele, per TV3, perquè recordem que l'oferien dues cadenes, eh? Dos CAT i TV3, vull dir...
0: I CAT,
2: a més a més, per la part de la ràdio.
0: Vas anar fent comparativa?
2: A veure, vaig intentar fer-ho amb InCAT, el que passa és que com que no podia unificar àudio i m'estava tornant boig, i aleshores vaig dir, mira, em sap greu, però em feia gràcia veure-ho perquè les nenes volien veure-ho i ens va agradar molt a casa.
0: Guai, bona realització, bon espectacle.
2: Sí, molt bona realització.
0: La Mireia diu, perdoneu els fans d'Oques Grasses, però dieu del Dausà, però jo trobo que els Oques Grasses són ells els pastelosos.
1: Home! Però què diu, per favor?
0: I diu, la Núria diu, discrepo, estimada Mireia.
2: Sí, una mica.
0: I la Teresa, doncs jo vaig anar a veure Hidrogeners i em van agradar molt. Doncs m'encanten, dels meus grups catalans preferits. Anem al temps per avui, són ja les 7 i 5. Volem saber com pinta la setmana. Gemma Ruiz. Que m'ha estat xerrant tanta estona que ja...
3: Les perturbacions són de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents, es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
0: Gràcies, Gemma, que t'he dit Ruiz, perquè parlàvem de concerts i estava acostumat a la Gemma Ruiz de TV3, que fa temes de cultura.
2: Aquesta és la Puig.
0: És la Gemma Puig, és l'altra, és la climatòloga.
2: És l'altra, m'agrada molt el concepte, l'altra.
0: Les 7 i 6 minuts, oients, avui parlem de tema sobre la sort.
4: Tengo la mili con encanta. Y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos, digo, no sé qué me sé que me moto de. Que tengo dos

0: la música del disc de Ludwig van titulat Laia.
1: Uf, el disc.
0: Sí, la mateixa.
1: Sort?
0: Doncs us demanem, en teniu molta poca, sabeu com s'ha de cultivar la sort per tenir-ne de bona o per tenir menys mal destí? Doncs en Ferran ens diu, tinc poca sort perquè el miniquiz només l'he guanyat un cop, però tinc més sort que els que l'han guanyat 0 unitats.
2: Exacte.
0: De vegades.
2: Ben vist.
0: En Jordi Casas, els meus amics sempre fan conya amb la sort que tinc per guanyar sortejos d'entrades de cine, de teatre, de concerts. Sí que és veritat que tinc controlats tots els llocs on fan sortejos i participo molt. És aquest tipus de persona que se la sap totes.
1: Sí, sí, això és un perfil,
0: Saps aquesta gent que sempre demana? Que sempre demana? Diu, he guanyat, dels més rellevants, només diu, entrades per concerts de Tom Jones, Anthony and the Johnsons, David Byrne, Sam Vincent. L'abonament pel Vida l'ha guanyat dues vegades. A pel Cruïlla ha guanyat tant abonament com entrades de dia i també invitacions per anar a veure musicals com Maricel o El Metge.
2: Carai, tu.
0: Doncs Jordi, que va guanyar miniquiz la setmana passada, ja quedes eliminat ja fins
1: no,
0: la temporada.
1: No, pobre, això és perquè insisteix molt, està bé.
0: Antoni, jo crec que la forma de farmejar bona sort és mantenir el karma en positiu. L'Adrià, que és amo d'un establiment de jocs de taula a Reus, que és una gran feina, ens envia un vídeo d'ell tirant un dau de 20 cares i li surt un 20 i diu, a la primera, coma, perquè sóc desafortunat en l'amor.
1: Esclar, això també ho diuen.
0: Sort en les teves partides de rol, bé, no necessites perquè tot, et treus tot 20. La Marta diu, l'atzar existeix. Per exemple, a la meva parella li agrada cuinar, se li dona molt bé. Per això diu que el que he tingut més sort a la meva vida és enamorar-me d'ell, no per això, però vaja, que no he de cuinar. L'Ignasi diu, no hi crec en la sort, jo sóc del ram científic, per tant, controlo el tema de les probabilitats, de l'atzar, també sóc un soso i sec com un tros de pa de 3 dies. L'Ignasi no el veureu fent-se la carta astral o fent la travessa. Diu, per exemple, no vaig aconseguir entrades per oques, però uns amics de l'estranger, que aquests sí que estaven farmejant amb el seu IP d'un altre país, em van aconseguir dues vegades, per tant, em van poder comprar 4, dues per pista, dues per grada, i ens han donat a nosaltres les de grada. Així que he tingut una mena de sort adjacent.
1: Clar, té la sort de tenir amics, no?, que sí que tenen sort, seria.
0: En Lluís, culpa de la seva mala sort, al principi d'incertesa de Heisenberg, i el Jordi li diu més un, i a més m'han caigut entrades per anar a veure la gossa sorda a Pego i Au. Doncs clar, això va ser... Aquest comentari està una mica desfassat ja, perquè el concert ja ha acabat, així
2: Exacte.
0: Que Jordi, ja que ho deies, fes-nos la teva crítica. I l'Albert, digueu-li a la Laia que hem anat a sentir la brama del cèrvol, això no té res a veure.
1: Ah.
0: Hem anat entre Eina i Lló.
1: Ah, molt bé.
0: Són llocs inventats?
1: No, no és veritat, jo hi he estat. Des de la Cerdanya francesa.
0: Catalana.
1: Cerdanya de Nord.
0: Sí, després de passar un fred horrible...
1: Si és que ha fotut una rasca.
0: No hem sentit ni mu. Espero...
1: Té una explicació.
0: Ni vaques, no? Espero que ella tingui més sort. Quina és l'explicació? El Marc li diu, millor haver anat a Beaumort i no a Lló.
1: No, he de dir que aquest any tampoc se sentien gaire a Beaumort.
2: Tu eres a Beaumort.
1: Jo era a Beaumort i tampoc se sentien gaire. I ens van explicar els tècnics, no està en qüestió de sort, com que hi ha una qüestió climàtica, que és que va fer calor fins molt tard i després va venir el fred de cop i, a més, ha fet molt vent. De fet, la gent del refugi ho atribuïa al vent i els tècnics ambientòlegs deien això de les temperatures. Primer molta calor, després molt fred i que els cèrvols s'han arronsit. I, per tant, hi ha hagut una temporada de brama molt curta.
2: L'arronsiment del
1: cèrvol. Però jo sí que n'he vist, No els he sentit tan brama, però sí que n'he vist.
0: És tema per allar-se'n, això que se't queda escarrancit.
1: No? Exacte, doncs, quedes allà com el cor pres.
0: Sí, sentim el cor, sobretot. Sentim respostes en format àudio.
3: Molta sort no tinc. Ara potser és un moment que la sort encara diu allà te'n donarem una miqueta. No fos cas que diguessis que no en tens mai. Per tant, no sé els moments que em pugui queixar. Però això, si he de jugar amb alguna cosa, molta sort, no en tinc. Ho accepto, ho sé.
4: Crec en la sort, però de vegades la sort cal buscar-la. Hi ha coses que no es poden controlar, com és la salut de les persones. Tot i que, si fas coses per tenir salut, doncs hi ha menys possibilitats que et passi alguna desgràcia. La sort, jo crec que hi ha un component personal de voler lluitar pel teu objectiu, no? I per cuidar-te i per estar bé. I d'altra banda, de vegades a la vida hi ha èpoques que et venen tot de pedregades i cal saber-les surfejar. El 4. I ja està. Gràcies.
5: Sort és els pares que he tingut, pel seu amor, pels seus valors i per venir a Catalunya a viure.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

of Stars, aquest cel tot pintat i ple d'estels que ens canten els Coldplay ben d'hora al matí. Ens acostem ja a un quart de vuit del matí, d'aquí uns segons seran un quart, i nosaltres seguim en directe al vostre costat aquest matí de dimarts a 13 d'octubre, en el que us expliquem que també han dit adeu la gossa sorda. Pujarem!

0: Així sonava aquest cap de setmana el concert de la Gossa Sorda, l'últim d'aquesta minigira, l'últim de la seva història, que han celebrat al seu poble, a Pego, davant de 20.000 persones. I llegeixo, Sergi, al grup de WhatsApp amb els oients, que tu mateix has comentat que la Gossa han aconseguit que l'Aitana pugi a l'escenari al seu concert de comiat.
1: Doncs sí, jo no sé si era la presentadora de l'acte, però sí, sí, l'Aitana, la que va ser la nostra becària.
0: Una de les estudiants en pràctiques.
2: L'Aitana Romà.
1: Sí, exacte.
0: Més recordades, l'Aitana Romà.
1: I Pegolina, és que clar, ella era de Pego, ella sempre ens havia comentat que era del mateix grup, que la Gossa Sorda és més, la Gossa Sorda és del mateix
2: poble
1: que l'Aitana. Doncs sí, sí, va estar damunt de l'escenari i anava comentant-ho amb la gent que allà, que estava allà concentrada. Jo diria que va fer una mica de mestre de cerimònies de tot plegat. Li hem demanat un àudio. Ahir em va comentar, tinc la veu molt fotuda, Sergi, a veure si demà que m'aixequi millor te'l puc fer. Per tant, estarem expectants a veure si el rebem avui o no.
0: Doncs mira, la nostra companya, la Marta García, com que ella és treballadora de la ràdio,
1: sí,
0: sí que hi va anar.
1: Molt bé.
0: Fa la crònica pertinent.
1: Perfecte.
0: I a més va parlar amb el públic pegolins i tot a valencians que van presenciar aquest últim concert de la Gossa Sorda.
3: Perquè quan em va dir que tornàvem fa any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha de recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
4: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
5: A Tornalló ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. La Gossa Sorda va néixer en una caseta de camp enmig de tarongers i va traspassar fronteres més enllà del País Valencià amb títols com Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats. Salva Boluferes, el bateria, Jordi Martí, el baix, i Josep Nadal, la veu del grup.
6: Demà, en principi, suposa que tindrem ressaca, tant emocional com de l'altre.
7: Este concert demostra que també ha sigut un regal per a tota la gent que ens ha seguit.
8: Igual estem uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut això superintens.
5: A la Gossa Sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
9: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
1: Ara, mira la sort.
2: Veus,
1: és el tema que ha ben lligat tot.
2: Mira, quina conclusió tan bonica avui, eh? D'aquesta lluita depèn la nostra sort.
0: És la pregunta del dia, oients. Com porteu la sort avui, que és dimarts 13? I fins diumenge, que segueix en marxa al Festival de Sitges.
10: Ai, tu de che buga i tant gi seran guia.
0: Ens escriu en Jordi i ens diu: "He gaudit molt a Sitges amb la peli Colony". Penseu que és la nova peli de Yong Sang-ho, és a dir, el director de Train to Busan i pel·lícules derivades amb el seu rotllo. I de fet ens diu en Jordi que segueix amb el seu rotllo. Gent normal, sense armes, contra una plaga d'infectats en un espai tancat, en aquest cas un edifici confinat. Acció de la bona i alguns moments memorables sobre aquesta peli coreana. I diu: "Del que porto vist en tot el festi, la que més m'ha molat és la francesa Sanguin, aquella que us deia jo l'altre dia,
1: sí.
0: Body horror del guapo, crítica social sobre el món laboral". El mateix que us deia jo, aquests metges, totalment amb el burnout laboral, que són víctimes d'aquesta infecció que se't veu sobre la pell, que és fastigosa, però que et fa ser una màquina de treballar, no? De fer guàrdies llarguíssimes, de fer jornades de feina inacabables. Sanguin és la pel·li francesa que ens destaca en Jordi. I l'Alexandra, que potser heu vist en aquest grup de WhatsApp, que ens envia un vídeo passant pel costat de Kevin Bacon al jardinet de l'hotel. De fet, recordo d'altres anys que l'Alexandra és la típica oient que el seu tipus d'acreditació crec que és cap, però se sap totes les dreceres i sempre s'escola a demanar autògrafs i a tocar els famosos.
1: Bé,
0: jo vaig fer un cafè amb en Bayona el dia.
1: Em pensava que anaves a dir amb en Bacon.
0: No, amb en Bayona.
2: Déu-n'hi-do, també, però.
0: Estava a la barra d'un bar i al costat hi havia el Juan Antonio Bayona, el director de Lo Impossible i tot això, i saps allò que al cambrer li dius: "Te'n recordes el que t'he demanat?" I el cambrer li va dir al Bayona: "Sí, sí, sí". Què era? "Sí, sí, home, dos cafès amb llet de cibada, tal". "Sí, sí, sí, sí, ara te'ls faig". Mentre jo em feia un cafè sol al seu costat. Vale?
2: Molt bé.
0: Però vaig veure de lluny al meu costat Javier Botet, que és molt alt, però sembla molt simpàtic.
1: Va haver interactuació, li vas dir alguna cosa?
0: Al Bayona?
1: Sí.
0: No, perquè som uns professionals. Clar, jo feia el meu cafè abans d'anar a una altra pel·lícula.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs l'Alexandra, digue'ns si ets aquesta passadeta dels famosos i a veure si vas tocar el Peter Jackson, ens envia la seva...
2: Molt ben fet, Alexandra. S'ha de ser una mica mitòmana, com en Roger, que es queda allà al costat i no li diu res, en Bayona.
0: La crònica de l'Alexandra. No.
11: El dia que vaig gaudir més va ser dissabte. Al matí teníem dos pel·lícules seguides. Chapter 51 és una pel·li que crec que és la que més m'ha agradat d'aquest any. Està gravada amb tots els formats existents al cinema. Escenes amb color, altres amb blanc i negre, combinades amb contrastos molt forts. Té una part una mica còmica i a mi sobretot em va recordar aquell Tarantino dels inicis. Després va veure Half, que és una pel·li índia, molt, molt amb ADN i Sitges, molta sang i fetge, és una road movie de vampirs, d'aquestes que jo només tolero veure les Sitges, perquè a casa meva no la veuria, perquè em marejaria, però allí, doncs, amb l'ambient, i cada vegada que surt una escena de sang i fetge a tope, la gent aplaudint, com sempre, i cridant, allí la vaig gaudir moltíssim.
10: Ai, tu de che boga, i tant ci seran guia.
0: Gràcies, Alexandra. I la que sentim de fons, que es va passar ahir, és una de les que jo li tinc més ganes, tot i que no he pogut anar-hi per ara, Hope, de Na Hong-jin. Jo vull veure la pel·li del Na Hong-jin, perquè és el director de Yellow Sea, premiada en aquest festival. Ho vaig mirar fa 15 anys, per tant em vaig recordar a mi mateix veient-la fa 15 anys i que em va agradar molt.
1: Fa 15 anys. En Roger de fa 15 anys com era?
0: Doncs anava a veure pel·lis coreanes, a Sitges. Sí,
1: doncs és igual que ara.
2: Superdiferent.
0: També ho fa en Marc Garriga, que ens envia la seva crítica de Hope i que ha pogut parlar també amb el director, amb en Na Hong-jin.
12: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord, i l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món, i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
12: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.
0: Gràcies, Marc Garriga, des de Sitges, Hope, de Na Hong-jin. La podeu anar a veure aquest mateix diumenge, a Sitges, últim dia de festival, la tornen a projectar, i si no, ja el dia 30, al circuit de sales. I ara, que són les 7:22, seguim aquest matí frenètic amb una mica de Pau, la que ens envia, sempre de forma emocionant, en Pau Vallvé, que ens canta Aquest cop sí.

0: Escoltes ICAT. El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
5: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. A ICAT.
6: Cinc minuts per dos quarts, oients, us han de donar una notícia terrible, que és que ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mead, que coneixereu més si us dic que era el que interpretava el fill de la família a la sèrie Breaking Bad.
7: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
8: We're not kicking you out of anywhere, son. We love you.
6: L'actor R.J. Mead interpretava en Walter White Jr., conegut com a Flynn, que és un nom que crec que es posava ell o li deien els seus col·legues, i que com ell doncs tenia paràlisi cerebral. Segur que recordeu que anava amb crosses, que li costava una mica vocalitzar, i el personatge que feia doncs també tenia paràlisi cerebral. De fet, a ell a la vida real li van diagnosticar als 3 anys. Jo recordo que aquest fet era, vaja, tenia algun petit pes a la trama sí calia, però com a personatge funcionava igualment i era un personatge guai. De fet, ell mateix en la seva vida es va convertir en tot una activista pels drets de les persones amb discapacitat i va crear fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la representació. A banda de Breaking Bad, també va protagonitzar diversos documentals, sèries, pel·lis. Aquest mateix any, la més nova, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. Doncs ha mort als 34 anys, R.J. Mead. Quan hem arribat a la primera info que hem rebut no apuntava o apuntava que no hi havia les causes de la mort, però ara veiem el portal Variety, que sí que és una bona font, almenys si parlem de celebrities, i Variety, aquest mitjà nord-americà, diu que el representant ha confirmat que s'ha suïcidat. És l'últim, això ho hem llegit fa escassos minuts. Així que jo trobo que ja no cal ni confirmar-ho si diu Variety, eh? Però, perdoneu, és People, però vaja, una altra revista d'aquestes
9: Yankees,
6: que si alguna cosa fan és això, com diu la Laia, tenia aquestes fonts de la vida dels artistes. Doncs ho donem, només amb això ja ho donem bastant per confirmat, però vaja, notícia terrible, ha mort als 34 anys aquest actor que segurament tots recordarem com en Junior, son pare li deia crec que Junior, ell volia que li diguessin Flynn, era aquest personatge que va interpretar en una de les sèries més conegudes de la història, que és Breaking Bad. Són les 7:27, abans d'arribar a dos quarts, encara podem sentir més música, perquè sí, tal i com us vam apuntar, la Rosalia estrena col·laboració amb els Fontaine DC.

Where is Gone és un dels temes que el grup irlandès Fontaines D.C. han avançat del seu imminent disc Dopamine Chamber, que es publicarà aquesta setmana, és a dir, divendres. Doncs la Rosalía s'apropa també a l'univers post-punk d'aquesta banda, formada a Dublín el 2017, que molts heu vist al Primavera Sound més una vegada i més de dues, han visitat el nostre país, i que ha anat guanyant reconeixement gràcies al fet que els seus temes han aparegut també en sèries, ara que parlàvem de sèries, com ara La Casa Guinness o Black Rabbit, i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders també sonen els Fontaines D.C. És la primera vegada que la Rosalía col·labora amb aquesta formació, que actuaran a Barcelona el 24 d'octubre, això és ja, n'hi ha en dues setmanes, i que, mira, com us deia, també hem confirmat que tornen al Primavera Sound aquesta mateixa edició, per tant, els veurem al futur mes de juny al nostre país.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'informar-nos. Anna Closa, bon dia i bona setmana.
2: Bon dia.
1: Avui, que és dimarts, 13 d'octubre, són dos quarts de vuit. Què cal saber?
2: Doncs que un dels punts prioritaris d'atenció aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí va tallar el servei durant diverses hores, doncs avui de trens ni hi torna a haver. Ara bé, el servei no està 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora segueixen arribant a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Com diem, el servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència. Un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part també de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i de Ouigo, i de fet milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Canviant de qüestió, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Tot i això, ni Sumar ni Esquerra Unida tiren la tovallola. Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
3: El que és curiós d'això de les esquerres és que ja no saps quin nom és qui. Moviment Sumar, això és nou, no? És a dir,
2: no
3: hi havia Sumar, però ara Moviment Sumar, entre això...
1: Deu penjar a sumar, no?
3: No, totalment. Però vull dir, són aquests noms que es van refent...
4: Que ens faci una mica una graella d'aquestes, un mapa d'aquests.
3: D'on penja què estaria bé. I on va a petar també estaria bé.
2: Sí, també. Per cert, que els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
1: Per tot el cap de setmana sentint la llei de nets i no ho he entès fins ara que es referia als fills dels teus fills. Jo pensava que tenia el nom d'un ministre. I dic, qui estiu?
3: Algú que es digués nets.
1: No, ministre alemany. La llei de nets. La llei de nets és una llei europea que... No t'ho creus?
3: Perdona,
1: ho he pillat ara amb l'Anna.
3: Escolta, hi havia algú que ho deia molt obert, la llei de nets, i em pensava que era la nets del Super 3, saps?
4: L'altre.
1: La nets, sí.
2: Bueno,
1: l'Anna vocalitza i sí. El 324 va molt ràpid.
3: Exacte.
1: Per exemple, hi ha més notícies, ja veureu.
2: Sí, acabo explicant-vos que a França els estudiants tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no siguin tan fàcils els enfrontaments amb la policia.
1: I els titulars d'esports...
2: Aquest vespre torna la Champions pel Barça. A les 9 de la nit, els de Hansi Flick visiten el camp del Galatasaray. També avui, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal, Nàpols. A segona divisió, ahir va jugar el Girona, que va empatar a 1 a Tenerife. D'altra banda, el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid-Villarreal i a l'Eurolliga de bàsquet avui al Palau Barça-Maccabi a 9:15.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui mantindrem temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Les mínimes seran una mica més altes i tindrem un migdia estiuenc, amb màximes entre els 23 i 26 graus, on podrien arribar fins i tot a tocar els 30 graus en alguns indrets del país.
1: I ara una més, la que ens llança la Jules de Bon Matí, la cantant gironina, que té aquesta cançó titulada Una Més, i de seguida un espai més de la Laia, tirant del fil d'una xifra avui per parlar de quina àrea temàtica.
4: Home, del tema del dia, de la sort.
1: La sort, eh?

0: Escoltes ICAT.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
3: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: Entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos.
6: Sí, mandra.
5: Tothom intentant esgarrapar quatre vots, fent a saco de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim.
7: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim
5: a tocar. Espera, tu penses que podrem formar govern?
8: Ah, no, clar, no.
9: Repetició.
10: No havia pensat això.
9: Bueno, a mi havia vist això, clar.
5: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
11: I bueno, ja se pot morir.
4: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 7 i 39 minuts. Seguim aquí en directe als Experts ICAT, que us despertem cada jornada. Avui, en què et fixem, Laia? Quin és el punt de partida?
6: Doncs mira, avui us vull parlar dels més de 30 grans premis de loteria que han repartit a l'administració de loteria de Sort, al Pallars.
7: Això es resol ràpid, no? Però bueno, si vols, el misteri d'aquesta...
6: Sí, no és cap misteri, no, però...
8: Que més que cap altre,
7: es resol
8: no?
7: Ràpid.
6: Exacte, és que per molt que pugui semblar que era una administració predestinada a la fortuna, de fet, només cal mirar el nom del poble, Sort, he investigat una mica i sembla que, com diuen Roger, no hi ha res de màgic ni d'aleatori, o almenys no tant com alguns tenen fe en atribuir-li.
7: Sí, fe d'agafar el vehicle i cap a la muntanya...
6: Sí, cues que donen la volta a la carretera.
8: Encara tant, sí?
6: Jo crec que ha anat una mica a menys, però bàsicament perquè pots comprar per internet, no clar. Tant perquè puguis, perquè la gent no hi tingui fe.
7: Sí, una cosa, perquè la gent no es pensi que no sóc racional o coherent, baixar al teu carrer i a la teva botiga de barri i comprar allí la loteria de Nadal, sí. Per mi és igual de ridícul, Vull dir que sembla que només me'n rigui dels que van a sort amb la furgoneta, però bé.
6: No, està clar. Mira, sí que és veritat que durant molts anys aquesta administració de loteria de Sort ha liderat les vendes a tot l'estat, malgrat trobar-se en un municipi que, si bé és turístic, no arriba als 3.000 habitants i es troba força allunyat de qualsevol gran ciutat. Però aquí ja hi trobem una de les raons de l'èxit. Va ser de les primeres administracions de loteria en començar a vendre dècims per internet. No és un cas aïllat. De fet, si us fixeu en la botiga d'esports de muntanya Barrabés, a Benasque, no sé si la coneixeu, també ha construït un petit imperi, i és perquè són els comerços de llocs de muntanya i de turisme estacional que necessiten acostar-se als clients quan aquests no estan de vacances i, per tant, quan apareixen els primers comerços online, ells són els que hi van de cap i veuen més possibilitats i moltes vegades doncs els ha sortit més o menys bé, perquè, clar, una botiga online, muntar-la ara o muntar-la als principis de les botigues online, doncs no té res a veure. No?
7: Llavors, entenc que el llibre que va publicar l'amo d'aquesta, de la burlixa d'or, de sort, en el llibre de com fer-se ric, ho explicava això o ho explicava allò de com cultivar la teva sort?
6: Perquè doncs crec no que... sé, perquè no l'he llegit.
7: Ah, és que era un llibre sobre com tenir sort.
6: Sí. Mira, de fet, la pregunta que potser ell respon és aquesta, com s'ho han fet per guanyar tres grossos de la loteria de Nadal, dos primers premis del sorteig del nen. Doncs mireu, una mica són faves comptades, això que deia en Roger. El que costa és arrencar, fer un nom, perquè en el fons és pura estadística, és a dir, haver cantat un premi una vegada no et dona ni una probabilitat ni més ni menys de tornar-ho a fer en un futur.
7: Dubte, la gent que el mateix dia per la tarda ja va en aquell establiment de Coma-ruga on ha caigut un cinquè premi a veure si rasca?
6: Té la mateixa probabilitat de comprar-lo a qualsevol altre lloc.
7: Citant a la Ludwig van, què diríem ara?
6: La teva sort?
7: No, la mateixa.
6: Ah, la mateixa sort, exacte. L'únic que et dona més probabilitat és si en compres més. Si en compres més, tens més opcions de guanyar. Això sí que és així. Tampoc no hi influeix el ritual de fregar els dècims pel nas o pel pal de l'escombra de la bruixa que hi ha a l'entrada del local. Això està provat que no té cap efecte.
7: Jo ho faig al Pirineu.
6: I a partir del primer premi del nen de l'any 94, què van fer els de sort? Doncs van començar a jugar al màrqueting i a finals de la dècada ja tenien pàgina web pròpia. Que quin màrqueting? Doncs mira, en Xavier Gabriel Lamo va transformar la compra de loteria en un producte de màrqueting de merchandatge. Va associar la marca a la diversió, al turisme sort, a la mitologia de les bruixes, a la superstició i vinga, vés-hi afegint conceptes. I és clar, amb tantes vendes, doncs li han anat tocant molts premis. Però és clar, és que ha arribat a vendre més de 13.000 números diferents en un sol sorteig. Si tu jugues amb 13.000 números, doncs tens més probabilitats doncs, que et toqui. La concentració de premis s'explica perquè juguen molt més volum que el 99% de la resta d'administracions del país. És a dir, la superstició atreu més clients i com més clients, més números premiats. Això és així de fàcil.
0: Ostres, sabeu que no sabia que en Xavier Gabriel, que és aquest de qui parlàvem, va morir el 2023?
8: Xavier Guevara?
0: Xavier Gabriel. Xavier Gabriel
6: sí,
0: va morir
6: sí,
0: el 2023 d'un
6: sí,
0: càncer
6: sí.
0: I, a més, va acabar d'aquella manera, perquè es veu que va marxar de Catalunya quan va haver-hi
6: sí,
0: tot el
6: sí,
0: tema
6: sí,
0: del procés.
6: Sí, sí, el 2017 va traslladar la seu de l'empresa.
0: Se'n va anar cap a Madrid, allà va ser embargat per deutes que tenia, vull dir que déu-n'hi-do, quin gir que
6: saps
0: dona la vida.
6: Saps aquell conte de bona sort, mala sort?
0: Sí, sí,
6: doncs
0: com
6: que...
0: acaba.
6: Oh, és boníssim.
0: Bueno, doncs, l'altre dia.
6: No t'he d'explicar.
7: Sí, avui és dimarts 13, és la pregunta del dia, com porteu la sort. De seguida llegirem més comentaris vostres, sentirem les notes de veu que ens envieu. De fet, ara mateix no podia faltar el David, el nostre oient de Madrid, dient, aquí la penya també fot una cua immensa al Doña Manolita.
0: Home, i tant.
6: Veus, que és que això... N'hi ha una cada lloc.
7: Però almenys allí van en metro. O no, potser va gent de Sòria. Digue'ns, també hi ha gent de Sòria que
0: segur que sí.
7: De fer
6: no, i els que van de turisme a Madrid passen per allà, que encara és pitjor.
7: Hi ha un altre element que és la fal·làcia de Monte Carlo, que trobo, si no m'equivoco, digue'ns-ho bé, David, és aquell de la gent que juga sempre al mateix número perquè algun dia acabarà tocant. Digue'ns si és aquesta, perquè ara no estic...
6: Sí, aquesta també és bona, perquè llavors diuen jo no vull canviar, perquè si el dia que canvio toca... I va,
0: aquí a Barcelona crec que tenim la del Gat Negre, també famosa d'administració loteria.
6: Ja pot ser.
7: La gent que juga al 1714. En coneixeu algun, Laia?
6: No.
7: Jo sí. Bé, Justin Bieber, Beauty and Beat, com aquest beat que entra ara per sota de les meves paraules i que farà que us desperteu d'una vegada per totes. Avui comença la setmana laboral, 3:15 de 8.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Minutets i seran les 8 del matí. Oients, volem sentir i llegir les vostres paraules.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
1: Com la Magda, que diu que el número 13 li encantes. Aquest és que s'arrapa aquesta alternativa. Jo trobo que pot ser una cosa guai. Avui que parlem de la sort. I aquí, en aquest mateix número que acabeu de sentir, a banda d'escriure i enviar àudios, heu de jugar al mini-quiz d'aquí una estoneta llarga i també heu de votar la cançó de les 10. Quina voleu que culmini el programa d'avui? Podeu votar les 4 que us ha penjat aquí en Sergi a l'enquesta, inspirat en...
0: l'efemèrdida!
2: Un 13 d'octubre, com avui de l'any 2008, Beyoncé publicava el seu Single Ladies. Des de la seva publicació, el Single Ladies es va convertir en un dels himnes de la cantant, guanyant el Grammy a la millor cançó i també el Premi MTV al vídeo de l'any. I és que el videoclip de la cançó és el més recordat de la Queen Bee i va ser un gran fenomen viral a la xarxa. Amb una producció minimalista basada en un fons infinit i gravat en blanc i negre, s'hi podia veure la Beyoncé executant al costat de dues ullerines més una coreografia ben enèrgica. Avui, la tria de la cançó de les 10 serà de cançons amb videoclips fets així, en blanc i negre, com el de la Beyoncé. Per tant, el Single Ladies és la primera cançó per la que podeu votar i aquesta és la segona.

La cançó Vogue de Madonna, que també va comptar amb un videoclip en blanc i negre, dirigit en aquest cas pel David Fincher. El vídeo era un homenatge a l'època daurada de Hollywood, a la cultura underground i al món de l'alta costura, un videoclip a més que té campanya fins i tot a la xarxa, auspiciada per l'Albert Marín, que crec que està demanant el vot insistentment. Més videoclips en blanc i negre. Haureu encertat per aquests xiscles, aquests crits que hi ha per sota. Qui hi ha al darrere d'aquesta cançó? El videoclip de la cançó Scream dels germans Michael i Janet Jackson va ser el més car de tots els temps. Va costar 7 milions de dòlars. L'ús del blanc i negre contrastava amb l'entorn futurista que se'ns presentava, on els germans Jackson descarregaven en una nau espacial la seva frustració contra els mitjans de comunicació. I acabarem amb l'Adele.

0: El videoclip de la seva cançó Hello de l'any 2015 va ser el primer vídeo musical filmat amb càmeres IMAX. El director Xavier Dolan va decidir utilitzar un to entre sípia i blanc i negre cinematogràfic per accentuar el dramatisme i la melancolia que relatava la lletra de la cançó. Temes amb videoclips en blanc i negre, quin voteu? Perquè sigui l'últim amb el que acabem el programa d'avui. Single Ladies de la Beyoncé, Vogue de Madonna, Scream de Michael Jackson i Janet Jackson o aquest Hello d'Adele.
1: Per ara guanya la cançó de la Madonna, per tant l'Albert estarà content, el nostre oient fanàtic d'aquesta època només de la Madonna, no l'actual. I darrere, empatades, la Beyoncé i l'Adele. I no massa lluny de la reina del pop, així que entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que més us agradi. Serà la que escollim per tancar la jornada d'avui. I ara seguim ben esclatants, però esclatar no en plan volcà, sinó en plan bombolleta de sabó.
2: Exacte.
1: Són els Pets, les 7:51.

0: Aquí sona els experts.
1: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversa o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
2: Déu!
1: Clar. Que ja implica que ja no vols saber-ne res.
3: No tinc cap ganes de parlar.
1: Si ja no vas amb un... Què tal?
4: Com va?
1: Sí, què tal? Obre, escletxa, a poder parlar d'alguna cosa més.
3: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va...
2: Va,
3: i...
2: Adéu!
3: I ara necessitatures
1: o no t'atures. Exacte.
5: Pregunto, què fem?
6: Pots seguir.
1: Puc seguir, eh?
6: Mira, doncs jo tiro milles.
1: Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu.
4: Déu.
1: Ja. Mira, ja.
5: Gràcies, Déu.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Parlem de jotes, oients, us he de compartir el primer que he vist avui a xarxes quan m'he alçat, el primer dumbscroll que he fet. He vist primer la mort tràgica, us hem dit abans, de l'actor R.J. Mitte, el que feia de fill de la família Breaking Bad, que mor als 34 anys. I el següent reel que m'ha sortit era un reel del Diari de Tarragona, mostrant-me un munt de gent a la ràpita, sí, ballant a la vegada, ballaven jotes. Sergi, explica'ns-ho, tu que en saps, que a més ballaven jota vella. Això és la, vella. És la modalitat de l'Ebre, o és que n'hi ha diversa?
1: És la modalitat arenca, exacte. Sí, sí. El record s'ha aconseguit aquest diumenge quan un total de 972 persones han ballat durant 5 minuts una jota vella a la plaça 1 d'octubre del municipi en el marc de la desena edició de la festa de recreació històrica Orígens. Fins ara, el rècord Guinness de més gent ballant simultàniament una jota data de l'any 2017, quan 727 balladors es van reunir a Segòvia. Doncs bé, ja no és vostre, segovians. Ara és de la ràpida, eh? Aquest rècord l'han superat en més de 250 persones i, a més, es tracta del primer rècord Guinness aconseguit mai a les Terres de l'Ebre. Així s'anunciava.
2: 972 participants! Acabem de conseguir un nuevo rècord Guinness del mayor baile de jota del mundo.
0: És el de Segòvia, el que sentíem?
1: No, aquest és el d'aquí. El que passa és que jo crec que l'anunciava la representant del llibre rècord dels Guinness.
0: No s'excusa?
1: No, que es veu que no havia après a dir aquestes paraules en català. I mira, no sé si era sueca.
0: Nou paraules.
1: D'on són els rècords Guinness? No són d'allà, els Guinness?
0: Els Nobel són de Suècia.
1: I els Guinness d'on són?
0: Guinness és un cognom molt normal, no?
1: Busquem d'on surten, això. Durant setmanes, els veïns de la Ràpita havien assajat per practicar el ball i aconseguir el rècord. A la ballada també hi han participat persones vingudes d'altres municipis del voltant, com Vinaròs i Benicarló, al País Valencià. El ball no era complicat, tal com expliquen dos dels participants, en Pere Pau i la Laia.
3: Sincerament, per a una persona que no sap ballar i no és bona ballant, és bastant fàcil. Però s'ha de practicar i s'ha de treballar un poquet per a que surti tot bé.
4: Bueno, nosaltres som de la Ràpita i, per exemple, pues, han fet vindre més persones, elles, pues, amb companyes de pis, gent que estudiant nosaltres, i perquè creiem que així, pues, contra més gent hi hagi, més bonic farà, no, també?
1: Més enllà de tot plegat, els balladors coincidien a assenyalar que la fita aconseguida ha servit per cohesionar el poble. Sentim l'Anna i la Sònia.
5: I bueno, hem de fer poble i pensem

0: aquesta, no, però al final també és una tonteria una mica, depèn sí, de quin, sí, sí. Però vull dir, rau de, imagineu-vos, dos senyors de pub, que un es deia Guinness i l'altre dient, no, jo puc aixecar això més estona que tu. Doncs així nasqueren aquests a premis Guinness comparables als Nobel.
1: Mira, parlant de tonteries, notícies tontes a vegades també.
0: Perquè quan encarem ja al final d'aquesta hora, abans que siguin al punt de les 8, li he de preguntar a l'Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, avui us vull parlar de vacances i maletes, perquè hi ha dos tipus de persones quan tornen de vacances. Les que triguen una setmana a desfer la maleta i les que solucionen el problema deixant-la al Japó. Aquests últims dies s'han fet molt virals unes imatges on s'hi poden veure doncs, unes maletes abandonades, però que en un hotel de Tòquio doncs, els hi ha trobat certa utilitat. El personal de l'hotel Niwa Tokyo assegura que cada mes es troben unes 10 maletes abandonades i és per això que han decidit doncs, donar una nova vida a algunes d'elles. I com ho fan? Doncs les omplen de terra i les fan servir com a testos per cultivar cogombres, herbes i altres plantes al terrat.
0: Són 10 maletes perdudes, no?
3: Per més!
2: Per més, de mitjana.
0: Bueno, però penseu que és molt bona mitjana.
3: Vull dir,
0: deuen ser el país del món on en perden menys.
3: Segurament.
2: De fet, la idea va sorgir perquè l'hotel utilitzava sacs de cafè com a testos, però el teixit, doncs, es deteriorava i deixava escapar la terra. Aleshores, van buscar una alternativa i van aprofitar l'equipatge que deixaven abandonats doncs, alguns clients. I per què la gent doncs, abandona les seves maletes? N'hi ha molts que els pot el consumisme i comencen doncs, a comprar que si totes aquestes eines per fer el matcha, que si tots els productes aquests del Don Quijote que s'han fet virals a TikTok i que si kimonos, yucates per regalar doncs, a gent que després ningú s'acabarà posant,
4: no,
2: perquè al final és un record d'aquests que
0: totalment
2: ningú s'acaba posant.
0: Un yucata, que és un vestit així tradicional.
2: Com un kimono, exacte, més o menys, perquè facis una idea. I vaja, al final doncs, la gent acaba comprant maletes més grans i la petita doncs, els acaba fent nosa i la deixen a l'hotel. Perquè és que, esclar, abandonar una maleta també genera feina. A Tòquio es considera un residu voluminós i per llançar-la cal demanar una recollida municipal, comprar unes etiquetes i esperar la data assignada, que pot trigar setmanes. I alguns turistes, doncs, davant d'aquest tràmit, opten per deixar-la a l'habitació. I si heu estat al Japó, sabreu que habitualment els hotels et truquen perquè t'has deixat doncs, un carregador o un jersei, són molt respectuosos, així que han deixat una maleta abandonada i, vaja, doncs fan testos.
1: Testos per maletes, està bé.
5: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: extraordinàriament normal amb els doctor Prats i amb la Fúmiga. Amb ells comencem aquesta nova hora, avui que és dimarts, i sí, heu de tornar a la feina aquest dimarts 13. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dimarts.
0: I mira, la Cristina, que ens envia un hack per la vida, que jo no hi havia caigut. Ara penso que és boníssim i que potser ja el sabeu vosaltres dos. Sabeu que les maletes te les solen vendre en un joc de dues i una cap dintre de l'altra?
2: Bueno, les pots comprar o per separat o sí, amb packs d'aquests.
0: Diu la Cristina...
2: Com les paelles.
0: Anar de viatge així, amb la gran i dintre la petita plena, i de tornada tens dues maletes per si has de portar més coses o has comprat coses.
2: Clar, però has d'anar bastant buit, perquè clar...
0: No, però la són...
2: Ah, val, ja ho veig, ja ho veig.
0: Una cap dintre l'altra.
2: Sí.
0: Una plena dintre l'altra.
2: Sí, però has de facturar l'altra per tornar,
1: això és veritat, has de calcular les facturacions, eh?
0: Hauràs de pagar més, però si us passa això que no us caben les coses o les heu de llançar, això mola. Gràcies per ser-hi, Cristina, i ara hem de parlar de... Tenim nova cançó dels Obeses, d'aquestes guapes, eh?
2: Exacte.
0: Que no se'ns passi per alt, perquè nova cançó d'ahir mateix... No, d'ahir mateix, no.
2: Abans d'ahir,
0: el dia 11. És que avui és dimarts, Roger.
1: Sí.
0: La vam publicar diumenge, dia 11. De fet, us ho vam dir divendres, que els Obeses tenien a punt la seva versió de El cant de la senyera. L'han fet amb l'Orfeo Català, també.
2: Mira com sona, mira.

0: Opa!
1: No, no, no, fent ni una nota correcta.
2: Bella gallina.
3: Però és un sampler o els han portat tots a cantar?
2: No, ja? No, no, sí, han portat tot l'Orfeo a cantar, eh?

0: pet, això, no?
1: Guapíssim, això, eh?
2: A més, molt guapo, eh?
3: Fa 130 anys de l'original, de Lluís Millet, i ara han fet aquesta versió per commemorar l'aniversari.
0: Ja ho sentiu, eh? Compta amb els arranjaments de l'Arnau Tordera, aquesta reinterpretació on s'incorporen la contundència, la fantasia tímbrica del grup d'Osona, que ja s'havia atrevit anteriorment amb altres versions, eh? L'Aia ben roqueres de temes clàssics com Els Segadors, Rosó...
1: Sí, o la de la Moreneta, no?
0: El Virolai, la Santa Espina...
1: Sí,
0: de fet,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Primera col·laboració entre Obeses i l'Orfeo Català és el preludi, atenció, d'un projecte conjunt que sembla que acabarà l'any que ve.
1: Molt bé.
0: És a dir, tindrem més col·laboracions d'aquestes. La iniciativa neix amb la voluntat d'acostar a les dues formacions i reunir públics de diferents sensibilitats.
3: Mira, la nostra oient, la Su, diu que se li ha posat la gallina de pell.
0: Exacte.
3: I ja és un refrany català, dir-ho al revés.
0: Sí, sí, home, no?
1: Que sí.
0: Des de que ho va fer en Cruyff.
3: Diu gallina de pell, emoji d'ull somicant i un cor vermell i un de groc. I en terra lliure, aquest altre oient també celebrant aquesta versió dels Obeses. Avui, dimarts 13, us preguntem per la vostra relació amb la sort, també amb la mala sort. Quines són les situacions més malestrugues o més afortunades que heu viscut mai? En seguirem parlant, seguirem llegint els vostres xats i sentim els vostres àudios. Ara, però, heu de participar a l'hora de dirimir qui s'endurà aquest proper combat de cançons. Combat de cançons que ens han de parlar de la sort. Avui els combatents són la Laia i en Sergi. De fet, aquí a la meva banda dreta, amb 5 victòries, la Laia Vidal, tantes victòries portes?
1: Sí.
3: Bueno, en Sergi en porta 10.
1: Això no calia dir-ho.
0: Sí, sí.
3: Comptes des d'aquesta temporada, des del setembre?
0: Sí.
3: Val.
0: No, doncs... no, des de la temporada passada.
1: Ah, fa un acumulat, ell.
0: És que va començar molt forta la Laia i va anar una mica a la baixa.
3: I mira que al principi decidia jo, eh? Ara deixen els oients i guanyar el Sergi. Bé, vull un combat net sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar la cançó Que tinguem sort. Laia, no.
0: Exacte.
3: La cançó Suerte de la Shakira, Sergi, fora.
0: Val. Dit això,
3: comencem. Laia, et toca a tu. Arrenca.
1: Doncs mira, penso que aquesta setmana que estem una mica de dol per l'adéu definitiu de Cas Grasses, no es pot començar de cap altra manera.
4: Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada.
3: Mira, l'Albert diu, ja voto el Sergi.
1: Jolín!
3: Bueno, es pot fer, però...
0: Gràcies, Albert.
3: No es pot canviar el vot, després. Laia, vinga, defensa't.
1: És que és tan bonic. Hem vist tant vídeos de gent plorant amb aquesta cançó aquests dies dels estadis, no?
3: Sí, sí.
1: Que, a més, ells van ser molt encertats, trobo, d'acabar, deixar aquesta pel final, perquè és que era molt bonic. Ja sé que començo dalt de tot, però és que avui no vull perdre.
0: Fas bé de posar oques, Laia, perquè l'última setmana no ho ha fet ningú. Gràcies. Jo començo amb una cantant que no ha tingut gaire bona sort, és la Britney Spears.

0: que dèieu que els Oques han culminat els seus concerts amb Sort de tu, suposo que tots quatre, no?
1: Sí.
0: Perquè diu la Marona, cada concert igual, perquè ell ja va anar l'últim. No, ha anat el primer, diu, cap espontanietat. Com una obra de teatre, tot molt organitzat. Ho vaig veure primer pel 3CAT i diu exactament el mateix, fins i tot les frases d'en Montero.
2: Bueno, és que és
0: el
2: mateix. Això passa sempre a totes les gires, eh? Sí, quan tu vas a la gira d'estiu i veus tres concerts al mateix grup, és exactament això.
0: Bueno, pitjor encara els grups que es tiren alguna brometa i els veus mig any després i te la tiren igual.
2: Totalment.
1: Us he posat Lucky, de la Britney Spears, perquè l'any 2000, el seu segon disc, Oops, I Did It Again, i en el seu moment més àlgid, la princesa del pop publicava aquesta cançó que sentim, que es diu així, Lucky, on la Britney parlava de la sort d'algú que, malgrat tenir-ho tot, se sent absolutament sola i desemparada. Realment semblava una cançó autobiogràfica.
2: Mira, m'agrada que parlis de no tenir sort, perquè a vegades, davant d'una situació, això, de mala sort, s'hi contraposa una bona sort, la de tenir precisament algú que t'ajudi a tirar endavant.

0: és efectivament sort que sou aquí, dels Amics de les Arts, i que aquí també hi havia la Fúmiga. Justament parlaven d'això, de la importància de tenir amics, de tenir cercle, de tenir una mica de matalàs, que vinguin al rescat quan hi ha coses doncs, que van maldades. Sort que sou aquí, que assenyaleu el nou camí. Que bonics que són.
1: Jo poso una mica de rumba amb la pegatina. Deixa que

0: Laia, jo no sé si guanyarà el combat, però guanya qui fa ballar la Mariví i l'estic fent ballar jo, saps què vull dir? Amb el seu característic bombo negres, els de Montcada i Reixac ens deixaven fa 4 anys aquesta cançó en la que reclamaven justament això, tenir un cop de sort, el que vindria a ser una sort esdevinguda en un moment sobtat imprevist, però que et fa capgirar cap a bé un rumb complicat o erràtic. Has vist que bé que parlo, Laia?
1: Parles molt bé, però tu et senyeixes una mica a la paraula sort sense tenir presents que, si n'agafem un bon sinònim, trobarem una cançó de les que més ho peten, precisament aquí a ICAT ara mateix, afortunada, de l'abril.

0: tampoc balles amb aquesta.
1: Aquesta m'agrada, aquesta m'agrada bastant.
0: És que quina veu que té l'Abril, eh? Sí. Aquesta cançó és de l'any passat, quan va treure el disc Instruccions per estimar una cirera, que de fet era el seu primer àlbum, eh? És una versió de la icònica cançó Lucky, de Lucky Twice, i combina l'essència nostàlgica dels anys 2000 amb un aire, això sí, renovat.
1: Mira, parlant de cançons que normalment punxem aquí al programa, La meva sort de Ginestar. La meva...

0: M'agrada, eh?
1: M'encanta aquesta cançó.
0: I és que, com ens canten en Pau i la Júlia, estimar-se a un mateix és la millor de les sorts que es poden tenir. Decidir el que sigui amb confiança i sense por és el que farà que tot vagi bé. A la fi, com ha d'anar? Quanta raó tenen els gines tant aquesta cançó i que bé que peta, més a més.
1: Sí, doncs mira, jo no volia acabar el combat desaprofitant l'oportunitat de punxar una cançó del Miqui Núñez, perquè això de veure'l a la travessa amb la Raquel Sanz m'està agradant. Això sí, és en castellà. Es diu Suerte.

0: És que és maco el Miqui Núñez Trau, vull dir, es fa estimar. Saps què vull dir? Aquí també canta amb en Carlos Sandnes i parlen això de la sort de conèixer algú amb qui encaixar. La cançó no és nova, però trobo que això es deixa sentir. I aviam, és així mainstream, no? Vull dir, aviam, si em voteu amb una cançó així que agradaria a tothom, una mica això, Miqui Núñez.
1: Bueno, escolta, vols cançons que facin ballar de veritat?
0: També.
1: Va, funky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Ai, que crec que aquesta em farà guanyar, Laia.
0: Ai, no, mi, aquesta no m'agrada, eh.
1: Com que no t'agrada?
0: No.
2: Expliquis. Per favor.
0: Oh. Mira, què vols expliquis?
1: Mira, mira, mira. Està mig país ballant ara mateix amb aquesta cançó de Daft Punk, funky, disco electrònica. Té de tot aquest tema dels Daft Punk en col·laboració amb Nile Rodgers i amb Pharrell Williams. Publicat l'any 2013, el Get Lucky és tot un homenatge a la música disco dels 70 i 80, que a més ens parla de viure la vida, de sortir de festa, a veure si tenim sort, saps què vull dir? A veure si lliguem.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenir sort a vegades, eh? Get Lucky.
0: Sí, no m'agrada gaire.
3: La decisió és vostra. De moment guanya el Sergi, però entreu al grup d'oients i cliqueu qui creieu que s'ha d'endur aquest combat de cançons. Mira, ens escriu en Josep i diu: diuen que la millor cançó de la història de la música catalana és Boig per tu, de Sau. Bueno, hi ha gent que diu tot el contrari, no? Però diu, és un referent, bla, bla. La cançó Sort de tu, dels Oques Grasses, diu, té tota, o encara més, de l'essència d'aquell mite. I a més s'expressa amb una delicadesa i vulnerabilitat pròpies del segle XXI. Crec, sincerament, que ja es mereix un canvi de podi. Sort de tu és, per mi, la millor i més sincera cançó que s'ha fet mai en català.
0: Que bonic, home, jo també crec que és millor que Boig per tu, eh?
3: Bueno, sí, perfectament.
1: Clar, Boig per tu ja has tingut un himne, no?
0: Però sí, jo crec que Boig per tu en el seu moment va ser una cançó que va fer un abans i un després, perquè en aquell moment estem parlant d'un panorama de música
1: ara
0: català.
1: Ara fa
0: bola. No tenia, clar, però no tenia res a veure amb l'actual. Com era el panorama de la música català?
1: Un moment, que ha acabat d'arribar la Laura Grau.
4: Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Laura. Que estan dient que el sort...
4: Estan dient coses molt grosses i només entrar per la porta jo estic a punt de tornar a marxar.
1: Estan dient que el sort de tu ja és millor i és el nou himne una mica que substitueix el Boig per tu.
0: Sort de tu?
4: No t'agrada?
0: És la gent que estimo.
4: Sort de tu és una mena de còpia barata de la gent que estimo, a veure si rasquem algú més.
0: Ah, sí? Ai,
4: home, clar que sí. És que què dieu?
3: Boig per tu t'agrada o no et va pillar, ja està?
4: Boig per tu em sembla un referent...
0: Del seu context.
4: Cultural, icònic, però sí. Aviam, la lletra en si, doncs, jo què sé, la lluna reflexada a la copa, no sé què.
0: No, és veritat, Boig per tu caducadíssima amb el panorama de música actual, això és així.
4: La gent que estimo és la que va fer més fans d'Oques Grasses que cap altra cosa que hagin fet després.
1: Si més no és el que té més reproduccions a Spotify.
3: Ara de seguida ve la crítica afilada de la Laura. Tu hi vas anar?
4: No, ara tot seguit no. Deixeu-me un rato per respirar, perquè és que a més no se'm paren d'ocórrer més coses, saps?
0: Està molt enfadada.
3: Vas anar-hi el dia, divendres o dissabte?
4: Hi vaig anar divendres.
3: Va anar-hi divendres i té moltes coses a dir. No pateixis, que punxem una altra cançó perquè els oients també puguin respirar i s'acabin de decidir. De fet, Laia, estàs remuntant.
0: Ai,
3: no,
0: gràcies.
3: Ara
0: no.
3: Perds només per un clic.
0: Ah, vinga, va, vinga, va, que això
3: sí,
0: ho farem avui.
3: Aconseguiràs podi, de seguida diré qui ha guanyat.
1: Vaig a votar, vaig a votar.
3: Respirem amb la Beyoncé i amb una mica de country. Això es titula Texas Hold'em. Són ja un quart de nou.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Comença a ploure ja amb intensitat. On era les fonts, Laia? Ens recordes?
2: Quines fonts?
1: Les de l'Albert Font.
2: Quines fonts de l'Albert Font?
1: Les fonts, les seves fonts.
2: Jo què sé.
1: Una població.
3: Va, molt bé.
2: Ah, les fonts, el poble, la Garrotxa.
3: Li puc fer la meva secció?
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ja sí, la crítica definitiva de la Laura del concert de Cas Grasses.
1: No, no, fet... llegeix el guió, sisplau.
0: Hola. Ah, fem l'hora següent.
1: Sí, clar, sí, que, sí, és que no tinc temps jo ara d'arribar i moldre aquí. Però que vulgui sentir que s'aguanti una hora més dels experts.
2: Clar.
1: Entesos, parla, perquè tingueu audiència.
3: És, això s'anomena cliffhanger.
0: Vale, teníem, de fet, molts audiències.
3: Es tracta de tenir enganxada l'audiència.
0: Sí, sí, penjant d'un precipici.
3: Exacte. Ah,
0: la Marona, la Núria, l'Anna, l'Adrià, la Mireia, l'Aleix, la Teresa ens enviaven les seves cròniques a l'hora anterior. Les contrastarem amb la teva, que trobo que serà més divertida, però serà passades les 9. Ara, tipus de cançons, o no tant tipus, sinó temàtiques.
1: Cançons que parlen.
0: Avui, bandolers.
4: Quan arriba el mes d'octubre a la vila del Cuber, a tots els carrers i places veuràs que hi ha molta gent.
0: Per cert, ara que parlem del Cuber, ens escriu un oient, l'Edel, sé que és de Reus perquè anava amb mi a la facultat.
1: Sí, crec que me la vaig trobar a la fira dels bandolers del Cuber.
0: Diu, efectivament, això, i que va ser molt guai conèixer-te. De què vareu parlar?
1: No, aviam, tampoc vam parlar gaire estona perquè ens vam trobar pel carrer. Però va ser molt xulo, em vaig trobar molts oients i molta gent que em segueix. I, bé, és que al final el meu context totalment. Mira, sí. Ara que parlem d'això de Cas Grasses, que després ja ho extendré una estona més, al final, clar, a vegades vaig amb amics que em diuen, però tu et passa això tota l'estona? Em vas un dimarts per l'Eixample de Barcelona i et para gent? I dic, per l'amor de Déu, no, ni dimarts, ni dimecres, ni dijous em para gent per l'Eixample de Barcelona.
2: Però el Cuber, a la Fira dels Bandolers, sí.
1: Exacte. Mira. El meu públic està a la Fira del Bandoler del Cuber, m'entens?
0: Ningú em para mai, però fa una estona escrit en Ferran i entra, Roger, et vaig veure Sitges! Clar. En el passi d'Upiro, la
1: sí,
0: pel·li de...
1: Exactament, el públic sí, sí. De Roger Seró està al festival de Sitges.
0: Exacte.
1: Doncs bé, jo no coneixia aquesta fira, era el primer cop a la vida que hi anava, i em va agradar moltíssim, m'esperava una cosa molt més cutre, en contra dels meus propis prejudicis, i de cop i volta era un cap de setmana amb moltíssimes activitats, fins i tot solapades, imagina't, pel que és el Cuber, que diguessis, wow. Bueno, ni que hi hagués tanta gent com perquè ens poguéssim anar repartint per tres places diferents, doncs bueno, ells igualment, ambició a tope i alta flipamenta, perquè feien com tres concerts simultanis el dissabte a la nit, que és quan jo hi vaig arribar. I llavors em van fer entrar una mica en tota la trama dels bandolers, que és veritat que és un referent que tenim a Catalunya del segle XVI-XVII molt potent, però que no acabem d'entendre quin paper tenien ni què feien, i en canvi forma part del nostre imaginari, no? Sobretot el més famós de tots, que ja sabem qui és, que és...
2: Serrallonga! Dorm.

0: cantant.
1: Bueno, cançons que desap tothom, és que home, el Sinaia és una mica el referent, clar, els Esquirols aquí a tope.
2: A més, s'ha de cantar fluctuant cap a la dreta i cap a l'esquerra.
3: Ai, m'encanta.
1: Bueno, això tu, vale, Sergi, jo no ho he fet mai.
3: No.
2: No s'ha de fer així, això?
3: No.
2: Ah, no? Ah, perdó.
3: Fa cutre, això.
1: Ah, fa cutre.
2: Perdó.
1: No, cadascú que faci el que vulgui mentre la canti. La qüestió és que, clar, jo sent de Blanes, la selva...
2: Sí.
1: Jo em pensava que tot el context del bandolerisme formava part de les guilleries. Del cor de les guilleries i punt.
3: Clar, perquè és el que diu la cançó.
1: Clar. I quan vaig arribar al Cuber em vaig adonar que no, que al final el bandolerisme estava tot arreu de Catalunya, sobretot a les zones boscoses, com les muntanyes de Prades, tal, i que una mica a cada lloc es van fer seu... es van fer una identitat diferent, perquè la història dels dos bàndols de bandolers del Cuber... És una mica la típica història de burgesos i pobres quinquis, entre cometes.
3: Sí, sí, sí.
1: I llavors hi havia bandolers bons, entre cometes, que eren els que realment anaven com contra els rics, i bandolers a sou dels rics.
2: Una mica el Robin Hood, no? Exacte.
1: Bueno, sí, però n'hi ha que no eren Robin Hood.
2: Sí,
1: n'hi ha que eren sicaris pels rics.
2: Totalment.
3: Al final, el bandolerisme entenc que és una manera d'atacar. Llavors tu pots tenir una ideologia associada o no, i una persona que et pagui o no, diguéssim, no? O sigui, el bandolerisme és la manera de fer, no...
1: Sí, sí,
3: no,
1: i que al final és una manera que hem romantitzat i que és altíssima delinqüència. Després tenim aquí tots dient, bueno, clar, és que ara de cop i volta hi ha molta inseguretat, als carrers de les ciutats
2: no,
1: de
2: Catalunya. No,
1: abans no. Abans anaves pel bosc tranquil·líssim, amb els bandolers per allà.
2: Tu vés amb una carreta per un camí, que ja saps què et passarà. Sota un pont...
3: O sigues dona en un bosc.
2: Exacte. Què et pot passar?
1: Més bandolerisme, les cançons de Lil Dami.

0: Ensenyo el meu trabuc, el veuràs, dur com un roure.
1: Apunta Wolfgang Evers, sisplau.
0: Totalment,
1: sisplau, posat només per això.
0: La tenia desubicada, aquesta cançó, eh?
2: Amb
1: I després he trobat una altra cançó que parla de bandolers i que jo no la tenia gens ubicada.
0: Un moment.
1: Sí, col·labo a Oques Brasses.
0: Oques aquí participarà en això, eh? Molt bé, molt bé.
1: Clar, és que Oques abans d'omplir 4 estadis feia coses normals, per col·laborar amb altres artistes catalans que no vam veure en cap moment a l'estadi d'Oques Brasses. Doncs vaig trobar que la Marina Rosell parlava dels bandolers en una cançó que es diu Cançó del Lladre. Llavors pensar, però la Cançó del Lladre és la del Clavell Moranet, sí, que també va popularitzar a Joan Garriga, que la troba fumfu. Però, clar, com que és una cançó de tradició oral, és a dir, que no és una cançó que tingui una autoria concreta, bueno, almenys que jo sàpiga, no, i que la lletra va canviant segons qui la canta, la Marina va cantar-ne una cançó que parlava de bandolers.

0: Aviam, al final el bandoler era un lladre. Per tant, la cançó del lladre...
1: Té sentit.
0: Sí, tot té sentit. Però mira, m'ha agradat aquesta curiositat. Que sapigueu que existeix una versió de la cançó del lladre, de Marina Rossell, que parla de bandolers. I també qui parlava de bandolers les seves lletres era Lluís Llach.
2: Era el segle XIX i amb el nom de Joan Serra es coneix un bandoler per tothom en la terra.
3: Aquesta és la que canvia de veu, oi?
0: Sí.
3: Brutal.
4: Diu l'Edel que són molt guais els teus amics de la glosa càustica.
0: Sí, són molt guais els de glosa càustica. Sí, sí. Espero que els seguiu amb més
3: Mira,
0: bolos.
3: Ha canviat de veu, ja, en Llach.
5: Tinc dos fills i una
3: mare. No, és en Llach. Aquí feia una versió
0: en Feliu Ventura, potser?
3: Feliu Ventura, potser.
0: Va fer una gira, tota una gira amb aquesta.
4: Per cert, Laia, has perdut el combat, que no ho havia dit.
0: Joder.
4: Per un clic. Per un clic.
3: I acaba guanyant?
4: Sí. Oh! Per un clic.
0: S'ha votat ell mateix.
4: I t'estan retraient que hagis punxat, bueno, que és una botiflera, bla, bla...
0: Per cruda Miqui Núñez, sí, no? Sí.
3: Ho he fet jo, de fet. He auspiciat aquí una mica amb el rotllo, a veure si així
0: arrencava
3: un pot més.
0: Molt bé.
3: Molt xula, aquesta cançó del Llach, eh?
0: És guapíssima, aquesta cançó. El que trobo faltant en tot el món dels bandolers, evidentment, és una mica de...
3: Bandoleres?
0: Bandoleres, sí, exacte. Sí. Segurament n'hi havia, segurament són desconegudes, no s'han estudiat prou i no formen part del nostre imaginari, com tantes altres professions, oficis i llegendes de Catalunya. Però és veritat que em va agradar molt de la fira del bandoler del Cuber, que hi havia una banda d'aquestes que va tocant pel carrer, que una de les cançons que més èxit feia era aquesta.

0: que és guapa aquesta cançó,
1: sí,
0: eh?
1: I és una cançó que, sense parlar de bandolerisme, pot entrar molt en aquest context, no? Oi, en aquesta història, i també donar-li un paper a les dones, encara que fos de taverneres, com en altres moments històrics del país i imaginari cultural, com les tavernes dels pescadors.
0: Exacte, i és que t'anava a dir que potser s'havia de ser més dura com a tavernera que no pas com a bandoler, eh?
1: Totalment. Sí,
0: sí. Per lidiar amb tota aquesta colla.
1: Mira, doncs justament ara m'esteu fent pensar que vaig a veure una obra de teatre a Igualada a l'Ateneu fa una setmana, de la Laura Aubert, que es diu Els Pirates, que va tot d'una tavernera que ha de ser molt dura.
0: És que clar.
1: I és un monòleg seu que jo vaig flipar. Bueno, ara perdoneu perquè m'han anat per un altre lloc, però sí, és una obra que dura una hora i mitja. Tota la trama és ella mateixa fent de personatges diferents.
2: Que guai!
1: Còmics i musicals i pirates i taverneres i històries. I jo vaig flipar de l'exercici físic que devia ser estar una hora i mitja fent aquesta obra. Busqueu-la, ara està Igualada, suposo que deu rodar per diversos teatres de Catalunya.
2: Superpotent, l'Aura Obert.
3: No deu ser Els Oblidats? Perquè Els Pirates
1: no,
3: és la
1: doncs
3: companyia.
1: Sí que deu ser Els Oblidats. És veritat, Els Pirates és la companyia.
2: Doncs la busquem, Els Oblidats, amb l'Aura Obert.
1: Vaig flipar, de veritat, o sigui, no m'ho esperava gens. Doncs això, seguim amb les taverneres, que també tenen molt a veure, jo penso, en tots aquests contextos.
4: I mentre li canta una panera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis, clou una rialla.
0: A veure, però l'última vegada que vas ser aquí no ens criticaves les habaneres?
1: Bueno, una cosa no treu l'altra. Vaig dir, les hem de seguir escoltant, però sabent d'on venen, que és d'un exercici brutal de colonització.
2: El que es diu una escolta crítica.
0: Exactament. Molt bé.
1: Tio, avui no paro de dir fake news. He dit que havia anat a l'Ateneu d'Igualada i havia anat al Teatre de l'Aurora. Bueno, no passa res.
2: Tranquil·la, mira, qui vulgui veure Els Oblidats dels Pirates, amb la Laura Aubert, els teniu del 31 de març al 25 d'abril al Teatre Maldà. Per tant, ja ho sabeu.
0: S'hauran d'esperar una mica.
2: Sí, això serà a la segona, o sigui, la de primavera.
3: T'ha saltat tots els pobles fora del capital.
2: És que he trobat això, és el que he trobat.
1: Molt bé. I per últim, doncs va, la troba Kung Fu, que també té la balada bandolera. La banda...

0: recuperar una mica més tot aquest imaginari bandoler de Catalunya que tenim molt potent i de saber més coses de com funcionava aquell moment històric, que a vegades com només tenim reminiscències i no acabem de saber la realitat de la història. Sisplau, quedeu-vos, perquè necessito que el màxim de gent possible escolti el que tinc a dir del concert d'Oques Grasses. Aviam si us sentiu representats, perquè penso que potser no agradarà a tothom.
1: Serà d'aquí 3/4 d'hora, això, eh?
2: Mira, que té ganes de tallar caps, la Laura.
0: No, tampoc tallar caps, simplement és una reflexió molt extensa, com de 10 minuts, ja us aviso ara.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, ens diu la nostra estimada oient Laura, el grup de chat. M'ha encantat aquest recull de cançons de bandolers. L'Alba diu, Laura, he trobat a faltar la cançó Massana, de Brahms.
2: Això va, comenceu a dir les cançons deixats. L'Heroi Massana. Clar, perquè Brahms tenia un piló de cançons d'aquestes. I a més, em sembla que l'Heroi Massana, a mitja cançó, començaven a recitar els noms dels diferents bandolers dels Països Catalans, però així hem recitat,
1: I la Marta tira d'ironia, diu, em flipa aquesta cançó de Lluís Llach, i la Raquel diu, hi ha un grup de veneres que canta una dona, i en especial la cançó de la tavernera, La Clava.
3: Les anxovetes canten meravellosament bé.
1: I diu, visca trencar les tradicions, dones arreu. Doncs queda més que dit, ara la següent dona és l'Anna Closa. Bon dia de nou.
4: Bon dia.
1: Amb qui ens hem d'informar, ara que passa ja un minut de dos quarts, què cal saber per avui, que és dimarts, 13 d'octubre?
4: Doncs que els usuaris de l'alta velocitat viuen un primer dia feiner de la setmana complicat a conseqüència de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Aquest matí ja hi ha hagut retards en les sortides d'alguns trens que han de circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. Els passatgers afectats busquen alternatives. Canviant de qüestió, el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, que són 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI pronostica que els preus pujaran un 3,7% aquest any, mentre que la taxa d'atur espanyola es mantindrà a prop del 10%. En clau política, Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29N. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En clau internacional, l'OTAN treu les urpes davant Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció. I acabo explicant-vos que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, que és el Seat Raval.
1: I els titulars d'esport?
4: El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga i també té partit avui el Manresa a l'Eurocup i el Girona a la FIBA Eurocup.
1: I també ens interessem pel temps que farà avui.
4: Avui tindrem un temps estable però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel també estarà més tapat en punts de la costa, on no es descarta algun plogim.
1: Les 8:35 minuts, oients atents, que de seguida juguem al miniquiz. Abans, però, més música, la publicitat, amb un títol de cançó, Laia, que fa referència a un objecte. És el resultat de pintar el vell rostre d'una persona.
2: No ho sé.
1: Un objecte, un substantiu...
2: El resultat?
1: Sí, ho sento, es diu retrat, la cançó. Era molt difícil, era molt difícil avui. Sí.

0: Escoltes i cap.
1: El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
2: Històries compromeses i premiades a Cannes i a Venècia. 12 estrenes seleccionades per als Oscars 2027.
1: A més, premis d'honor a Steven Frears i Maria de Medeiros.
2: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Manresa i a Navarcles.
1: Informa-te'n a clamfestival.org.
3: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
4: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
6: El Teatre Eòlia, Holgorio. La festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Mini-quiz. Les 8 i 40, moment de participar. Sergi, ens hauràs d'ajudar a la nostra oient, la Raquel, que diu que el grup de veneres que buscava no és les anxovetes, tot i que li encanten.
9: Sí.
8: Diu que és un grup de veneres, no diu que siguin tot dones. Diu que la veu és una dona i que canten la cançó de la tavernera. De fet, la senyoreta
9: la busco.
8: Li respon i li diu, són Neus Mar? Això és un grup també de veneres?
9: Sí.
8: Diu que tampoc és aquest.
9: Vaja.
8: I ara jo ja començo a tenir curiositat.
9: No serà la Sílvia Pérez Cruz, que de tant en tant també s'ha llançat amb
10: canta
9: això de
10: les veneres. Canta la tavernera?
9: És possible, no?
8: Digue'ns, sí, digueu-nos a veure si teniu alguna idea i ajudem a la Raquel.
9: La busco.
8: Bé, participeu aquí.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
8: I aquí mateix també podeu jugar ja al nostre mini-quiz si voleu guanyar avui un lot de cultura extraordinari. Laia, quina àrea temàtica hem de demostrar saviesa avui?
10: Doncs avui sobre literatura fantàstica. Perquè avui arriba a la Canonja el Festival de Màgia Impossible. Però no només això, sinó que, a més, aquesta setmana és la Setmana Mundial de la Novel·la. I, per tant, per aprofitar l'ocasió...
8: Però la màgia de la Canonja és d'il·lusionisme, de...
10: Sí, però tot són coses màgiques, no? També. Serà que no hi ha màgia a Harry Potter.
9: Per exemple?
10: Bé, en tot cas, avui volem parlar de sagues literàries fantàstiques, d'aquelles històries plenes de màgia que ens transporten a un altre món cada vegada que obrim les seves pàgines. La literatura fantàstica és un gènere on hi apareixen éssers imaginaris, com dracs, com elfs, objectes màgics o poders sobrenaturals que trenquen amb les lleis de la realitat. A diferència de la ciència-ficció, la fantasia no busca justificar la màgia o els fets estranys mitjançant la ciència, simplement forma part de les regles d'aquest món creat. Tot i ser obres majoritàriament escrites en anglès, algunes de les més famoses, tenim la sort de tenir grans traductors que ens han acostat aquestes novel·les a les nostres cases. I és per això que la pregunta que us faig avui és quina d'aquestes sagues es va traduir abans al català? I us dono quatre opcions. Opció A, Eragon, de Christopher Paolini. Opció B, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. Opció C, Harry Potter, de J.K. Rowling. O opció D, El nom del vent, de Patrick Rothfuss.
0: 638-6845-65. 638-6845-65.
8: Quina d'aquestes nissagues fantàstiques literàries es va traduir abans al català? A, Eragon. B, El senyor dels anells. C, Harry Potter. O D, El nom del vent. Aneu participant si voleu avui guanyar precisament llibres. Teniu temps mentre duri la següent cançó. Laia, jo quan pots anar a veure elefants.
10: Zoo!
8: Molt bé, ara sí! Bé, podries haver dit Sabana, també, que són un grup, però bé. Ens canten Tobogán! Mm-mm.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Tres quarts i un minut. Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
2: Sí, avui us preguntàvem per la primera saga de literatura fantàstica traduïda al català i us donàvem quatre opcions.
1: Ah, a més, la resposta és la primera de totes, de la història.
2: D'aquestes quatre.
1: Ah!
2: D'aquestes quatre. És a, era Eragon, de Christopher Paolini, era El senyor dels anells, era Harry Potter o era El nom del vent. Doncs mireu, la resposta correcta era la B, El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. Això va ser l'any 1986. Si teniu curiositat, la següent va ser Harry Potter l'any 99, després va venir Eragon el 2006 i El nom del vent va ser traduïda l'any 2011.
1: Sabeu que la traductora de Harry Potter, quan li van encomanar, encara estava d'Erasmus? Estava encara acabant la carrera. Estava, sí, li van donar un bon encàrrec i trobo que podem estar contents dels
2: jocs. Tothom diu, se n'ha parlat molt de lo bé que ho va fer.
1: Bueno, els jocs de paraules i les translacions dels elements màgics, llàstima que en altres llengües doncs va quedar més planet. I el senyor dels anells, puc dir jo el traductor?
2: Digues.
1: El poeta Francesc Parcerisses.
2: Exacte, doncs va ser l'any 1986 que va permetre llegir un dels llibres més venuts mai escrits, amb més de 150 milions de còpies venudes.
1: En una entrevista el vaig veure que deia que va anar a l'editorial a dir, vull traduir aquesta totxana. I van dir, ui, no sé, massa llarg, no sé si la gent li interessarà, i això. Va insistir per Parcerisses i l'editorial al final, de que era Vicenç Vives, crec, li van dir, va, ok, va, tira.
2: Va
1: funcionar.
2: Doncs mireu, hem rebut 121 respostes, de les quals 105 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 105.
3: Doncs el número 68.
2: El 68 és en Marc, que té un número acabat en 47.
1: Enhorabona, Marc! I també, Laia, tota aquella gent que es queixa, se'n riu de que si el Frodo es diu Saquet, que quan es fa passar per un altre es fa dir a Puigdevall, tota la gent que se'n riu és que Tolkien li va dir a Parcerisses, li va dir en persona, posa noms arrelats a la teva llengua perquè vull que els hòbits sonin més de poble. Per tant,
2: veus?
1: Altres traduccions que no ho respectin, aquest canvi,
2: que no són vam, els que ho fan malament.
1: No vam fer cas a Tolkien. Bé, seguim parlant de fantasia, de terror i d'històries especulatives. Anem al Festival de Sitges, que segueix en marxa fins diumenge, i ens envien més cròniques als oients sobre una de les pel·lis que enguany està guanyant, anomenada com la pel·li de l'hipopòtam. Sentim-los.
4: Bon dia, experts. Som el Josep i la Laia. Ahir vam anar al Festival de Sitges i vam veure Hungry de James Nunn. Jo la vaig trobar entretinguda. El productor va dir que la pel·li preferida del director és Jurassic Park i va ser molt evident. Ara faré spoiler.
2: Spoiler!
4: Però l'última escena és exactament igual. A mi això em va fer bastanta gràcia.
5: A mi no... No és que no m'agradés, però vaig... hagués hagut d'invertir millor el meu temps. Era tot molt previsible. El millor sempre els aplaudiments de quan hi ha assassinat a Sitges. És l'única cosa. A casa meva m'hagués semblat una sèrie B i hagués preferit anar amb bici, que és el que faré ara, i és el que hagués hagut d'anar a fer. Gràcies, experts! I som experts en perdre el temps!
6: Molt bé, bravo, gran crònica. M'agrada molt aquesta crònica doble en què un pensa una cosa i l'altre pensa l'altra.
1: Sí, sí, sí.
6: Són fantàstiques.
1: La gràcia de sortir i comentar la pel·lícula.
6: Totalment.
1: Hungry, la pel·li de l'hipopòtam que es menja les persones, la podeu veure diumenge, últim dia festival, que es torna a projectar, i si arriba a sales, que espero que sí, aquí us ho explicarem. Va, ara la meva, que avui encara no us n'he explicat cap. Jo vaig anar a veure cada setmana la pel·li Leviticus, la pel·li que s'ha batejat com a terror queer, que et donarà la premissa, Laia, perquè són dos nois d'insti, que un sembla el bully i l'altre el bullyet, però realment s'enrotllen, no és spoiler, passa la primera escena.
2: M'encanta el gènere terror queer.
1: Sí, ja queden, i el que va més de guai diu, va, saltem aquí.
6: El nínxol del nínxol del nínxol.
1: Entrem en aquesta fàbrica abandonada perquè serà guai, has de ser guai, perquè no t'atreveixes a fer coses, però s'estan enrotllant ja, vale? Era el subjectiu. La cosa, òbviament, deriva en un tema de terror que molts han comparat amb It Follows, perquè hi ha aquella presència maligna d'una cosa que no veus, que no veuen els altres i només veus tu, i sembla que es va escampant. Per això li hem fet aquesta comparació amb It Follows. A més, penseu que la productora és Neon, que és la distribuïdora també de Long Legs i altres pel·lis de por, que li vol fer la competència a A24, que és la productora de moda. Així que han apostat per aquesta pel·li de subgènere, com deia en Sergi, titulada Leviticus, i la referència, clar, això és un nom de la Bíblia, en un dels dos nens, o adolescents, la seva mare està molt obsessionada amb l'església, que sempre dona per pel·li de terror.
2: Anava a dir, sí, és un clàssic, no?, allò de relacionar l'església amb terror.
1: Però a més, gràcies a aquest element i d'altres que molt intel·ligentment juga el director, crec que juga a que no sàpigues en quin moment estem. En plan, podria ser l'any 2000, podria ser ahir. No jugar amb mòbils, contextos històrics, sinó una cosa molt d'estem un poble on no passa res, on hi ha aquest tema de que són adolescents homosexuals, que potser tenen aquest desig de fugir del poble, que dona, es dona la vida real, tristament, quan tens aquesta situació, però també quan vius en un poble on no passa res. I es barreja amb aquest tema de fantasia, de terror, que queda doncs bastant relligadet, tot plegat. S'estrena el dia 30, després de passar pel Festival de Sitges, Leviticus, la podreu veure a sales doncs d'aquí 3 divendres.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
6: I avui punxarem aquí al Worst Never l'Aina Pujol.
7: Hola, els experts d'ICAT. Soc l'Aina Pujol.
6: Exacte, aquest lleig de punxar algú que t'envia salutacions.
3: Sí. I que és un artista emergent, Sergi, doncs sí. Controla't una mica.
6: És molt lleig, vaig a reconèixer. Però, Aina, has d'entendre que no sóc jo, són ells. I quan dic ells, dic els oients. I quan dic els oients, vull dir el Ferran, que m'ha alertat que la cançó Aquests 3 anys, que punxem aquí normalment els experts,
3: de
6: la cantant amb la Nenca, doncs era Worse Than Ever per plagi. Oh. Plagi de qui? De Color Esperanza. Sé que las
3: ventanas se pueden abrir.
6: La recordes,
3: Ferran,
6: eh?
3: Calma't una mica.
6: No, no, la recordes, aquesta cançó?
3: Primer de tot, que no són tan semblants. I
6: ara,
3: segon,
6: ara farem la comprovació.
3: Quan estàs intentant fer música nova, tots els referents són importants.
6: Com defensa una blanenca a una altra blanenca?
3: Sí, bueno, com si fos qualsevol blanenca, ja t'ho dic ara. Com Color... si no la conegués des dels 12 anys.
6: Color Esperanza és aquest tema del cantant argentí Diego Torres, que va sonar moltíssim quan va sortir aquell llunyà 2001, ara fa un quart de segle. Eh? La cançó va ser tan coneguda que fins i tot Torres la va interpretar pel papa Joan Pau II. Però anem al tema. S'assembla la cançó de l'Aina Pujol a Color Esperanza? Comprovem-ho. Escudir uns comiats, no m'importa amb qui estàs, pots quedar-te a dormir. Això és Aquests 3 anys de l'Aina Pujol i això és el Color Esperanza.
3: Són els mateixos acords i prou.
6: A veure,
3: exacte.
6: Una mica sí.
2: I fa pensar, però com a cosa de... Mira, em fa pensar en aquella cançó, però ja està.
6: Laura, compres?
3: No.
6: Doncs te n'hi fot, perquè ho ha dit un oient. Perfecte. I els oients són sobrans, perquè, com diuen sempre, els experts són ells. Per tant, aquí la teniu, Aina, com vulguis.

0: que bonics.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: Sant Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist en Brad Pitt. Els carrers de Donosti.
3: Caramba, dolç de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
2: Que tenen accent rus.
3: Caramba, dolç de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
4: Baixem, baixem, no m'agradem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos minuts i mig i seran les 9 del matí. Ja ho sabeu, cada dia, quan ens acostem al punt de les 9, arriba l'espai El Dilema,

0: Exacte. I perquè viuen en una urbanització.
1: Sí, sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: I aleshores, ells, vosaltres sabeu que votaran un partit que està a les antípodes que creieu vosaltres.
1: No els porto.
2: M'encanta!
1: I l'altra opció?
0: L'altra opció és anar al plan, que t'he dit que estic ocupat aquest dia, no puc.
3: Clar, però si vas al plan, tu no votes, tampoc. O votes
0: no,
3: per correu.
0: No, sí, tu votes, ja t'apanyes, tu. No ho sap ningú si tu votes o no. El tema és si tu els acompanyes o no els acompanyes amb ells
1: però
0: a votar.
1: El tema és si fas servir l'excusa o no la fas servir.
0: Exacte, vale. Si fas servir l'excusa, perquè al final si vas al plan o no és irrellevant.
1: Jo, sense excusa, els dic que no, no puc. Sense
0: aquest és el tema, és vale. Dir, no puc.
1: Laura, faria servir l'excusa?
3: Jo també crec que els dic que no puc. Vull dir, si realment tenen tantes ganes de votar aquesta opció que a mi em desagrada tant, que es busquin la vida perquè els hi porti algú altre, saps? Que agafen un taxi.
0: Són els teus pares i és el dret a vot.
4: Acabes de posar un dilema que estic convençut que més d'un s'hi trobarà, eh?
0: Per això ho he pensat.
4: Aquestes properes eleccions, aquestes properes no ho sé, però les properes catalanes, si t'ho dic jo.
3: Qui viurà d'aquí 60 anys? Ells no. Segurament nosaltres.
4: Exacte.
1: Ningú està dient, és el seu dret democràtic.
4: A més, no els impedeixes, només no els hi facilites.
0: Clar, però ells s'ho demanen, és la seva única opció i et demanen, si us plau, que et deixis exercir, que si tan demòcrata ets, els deixis exercir el seu dret a vot.
1: Va ser una cirurgia doble sorpresa, perquè en cas contrari podrien haver votat per correu.
4: Puc afegir una altra cosa al teu dilema?
0: Sí, afegeix.
4: Tu parles de no facilitar aquest fet, no dur-los. Els tancaries amb...
0: Ah, la bèstia!
4: I amagaries la clau perquè no poguessin anar.
0: És molt important que són els teus pares, en plan, has de seguir la relació amb aquesta gent després, és a dir...
4: No, no, sense que ho sàpiguen, eh? Els tanques...
0: Ui, ens hem quedat tancats i no hem pogut de votar. Què ha passat amb el pany?
1: Quin dia són els comicis?
3: El 29 de novembre.
4: Els estatals el 29 de novembre. Però espera't, això es repetirà.
3: Hey.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: us envia la Uineta. Amb ella comencem amb música. Comencem aquesta nova hora a les 9 i 3 minuts d'aquest dimarts, 13 d'octubre, dient que heu de tornar a la feina, però esperem que us sigui més fàcil amb la nostra companyia. Aquí amb en Sergi Vives, bon dia.
1: Molt bon dimarts.
0: La Laura Grau.
2: Bon dimarts, hem d'anar recordant que és dimarts.
0: Sí, els oients participant guanya de pallissa l'opció, la segona opció del dilema de la Laia. La Montse diu, si els meus pares han de votar merda, no els porto. En Salva, jo mai mentiria als pares. Els diria la veritat i us diria, us acompanyo, si voteu a qui jo us digui.
2: Oh! Amb una pistola al
1: cap. A veure, això tampoc, eh? A veure, parlem-ne.
0: La Mireia diu, la democràcia és acceptar que algú pensi diferent a tu. No, acceptar-ho sí, però el dilema era molt clar. Els portes amb cotxe o no els portes?
1: Exacte.
0: No està legislada la teva acceptació.
2: Que agafin un taxi.
0: En David, no hi ha dilema. Si un cas de portar a votar la penya que vota retrògrads, que els diria que truquin a unes monges, com sempre, que ho faciliten molt, això.
1: A més, és que, clar, estàvem a les antípodes, és a dir, tu pots votar una cosa diferent, l'altra és votar una cosa que pot ser quarta la teva llibertat d'expressió, no?
0: La Marta tampoc els porta. Dic, estic dubtant si dic la veritat o si vaig servir l'excusa del plan. És que el dilema, ja sé que era molt rebuscat, però el dilema era aquest. Marta, poses l'excusa o no la poses? I en David diu, jo accepto que votin algú molt contrari, però no ho facilitaré. Ja tenen un sistema sencer al seu favor. Bé, les 9 i 4 podeu seguir explicant-nos cosetes aquí mateix, al xat, on us estem llegint les vostres paraules.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. 4 tracks, en podeu votar un, i el més votat serà el que tanqui el programa d'avui. 4 tracks que us penja en Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida!
1: Un 13 d'octubre, com avui de l'any 2008, Beyoncé publicava el seu Single Lady. All the single...

0: Qui no ha intentat fer aquesta coreografia alguna vegada, Laura? T'has gravat
1: fent-la? No sé, la gent que acaba de néixer.
0: Home, això ho ha fet tothom, eh? Des de la seva publicació, el Single Ladies es va convertir en un dels himnes de la cantant, guanyant el Grammy a la millor cançó i també el premi MTV al vídeo de l'any. I és que sí, el videoclip de la cançó és segurament el més recordat de la Queen Bee i va ser un gran fenomen viral. Amb una producció minimalista basada en un fons infinit i gravat en blanc i negre, s'hi podia veure la Beyoncé executant al costat de dues ballarines més aquesta coreografia ben enèrgica. Avui la tria de la cançó de les 10 serà de cançons amb videoclips fets així, en blanc i negre, com el de la Beyoncé. Per tant, el Single Ladies és la primera cançó per la que podeu votar, la segona és de la Madonna.

0: Això que deu tenir uns 36 anyets, però quin flow, eh? Com sona la Madonna, eh, Laura?
1: Sempre.
0: Sentim la cançó Vogue de Madonna, que també va comptar amb un videoclip en blanc i negre, en aquest cas dirigit pel David Fincher. El vídeo era un homenatge a l'època daurada de Hollywood, a la cultura underground i al món de l'alta costura. Més videoclips en aquest color. Parlant de blanc i negre, són les capes que van a jugar amb aquests colors amb Michael Jackson, que al costat de la seva germana Janet Jackson va fer aquesta cançó Scream. És el videoclip més car de tota la història. Va costar 7 milions de dòlars. L'ús del blanc i negre contrastava amb un entorn futurista que Jackson descarregava i dibuixava en aquesta cançó. I acabarem amb l'Adele.

0: per l'Adel aquí al programa, no la fan sonar gaire, què et sembla?
1: A mi m'agrada l'Adel.
0: Però és
1: que...
0: de 10, no?
1: Sí, ara fa temps que està així una mica més...
0: S'ha aturat una
1: inactiva,
0: mica.
1: O potser sí. Som nosaltres que no la seguim, que a vegades també passa això.
0: És possible que estigui una mica inactiva l'Adel, que l'any 2015 ens llançava aquesta cançó, Hello, una de les seves cançons més conegudes, que també tenia aquest videoclip, un to sípia, blanc i negre, cinematogràfic, per accentuar el dramatisme de la lletra. Cançons amb videoclips en blanc i negre, quin votes? Single Ladies de la Beyoncé, Vogue de la Madonna, Scream de Michael Jackson i Janet Jackson, o Hello de l'Adel?
1: Va, jo em quedo amb Hello, que és una cosa més contemporània.
2: I més hi ha el meme, no? De Hello. Hello.
1: Exacte.
2: Bé, doncs Hello, que va segona, però li treu un bon tros la que va primera, Per ara la Madonna amb Vogue. Entreu i voteu la cançó que més us agradi i comenteu el que vulgueu, com per exemple, mira, Laia, la Mireia està una mica enfadada amb l'orientat, diu, per favor,
1: aviam.
2: Diu, per favor, que són els pares. S'ha d'acceptar, encara que pensin diferent a vosaltres. I diu, penseu qui us portava, quan éreu petits, a partits de bàsquet o a classe de ballet. Eren els pares que us hi portava. I hi ha oients que no estan gens d'acord, com en Terra Lliure, que diu, no ens haguéssiu tingut. O la Marona, que diu, haver-vos posat condó, diu, a casa meva això es diu, és veritat. Molt bé. O haver perseguit els vostres somnis, no?, en lloc de troncar les vostres vides. Bé, les 9 i 8, ara de seguida anirem amb la crítica definitiva i última del concert d'Oques Grasses, que hi va anar la Laura. Em vas dir divendres o dissabte?
1: Ja hi vaig anar divendres. Estic nerviosa ja,
2: I a banda del meme de Hello, la Laura ara mateix està fent el meme de Facepalm. Per tant, pinta interessant. Serà després d'aquesta cançó de la Naina, Pecat Original, des del País Valencià, aquí acompanyada dels Figaflowers.

0: Així sona Els Experts.
1: Una pel·lícula que es diu Anniversary, que explica la història d'una persona que escriu un llibre que treu a les masses. Espero que no sigui el cas.
2: Espero que no sigui
1: sobretot
2: el cas.
1: Perquè aquest llibre et porta cap al feixisme.
2: Cap al feixisme més absolut, sí.
3: T'encarreguem la crítica d'aquesta pel·li.
2: Ja la vaig a fer i ja l'hem parlat aquí Els Experts.
1: Ah.
0: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 9 i 11 minuts eren justificats aquests facepalms que et feies tot recordant el superconcert, macroconcert dels Oques que vas anar divendres a l'Estadi Olímpic.
4: Espero que sí, no ho sé. No, a veure, ho estic fent molt gros i no n'hi ha per tant. Simplement vaig dir una cosa que em sembla una mica contra de l'opinió pública, que tothom està molt emocionat
1: amb
4: els comiat d'Oques Grasses i tal.
1: A Twitter hi ha molt de hate, també, eh?
4: I clar, jo he de dir que jo no vaig gaudir del concert d'Oques Grasses.
1: Oh!
2: Ostres, no gaudir és molt gruixut, eh?
4: Ja sabia que em passaria, aviam. És que anar a l'Estadi Olímpic ja d'entrada, quin puto agòbio i quin pal, en general. O sigui, has d'anar per un motiu que et faci moltíssima il·lusió. Jo no dic que no em fes il·lusió, o que Grasses ha estat un dels grups de la meva vida, com de tanta altra gent. No vaig gaudir del concert d'Oques Grasses perquè estava fora de context. I per mi el context ho és tot. Què vols que et digui? O sigui, és com si tu et fots un arròs al mig d'un gimnàs. No té cap sentit.
1: Arròs.
4: Per tant, comencem una mica a analitzar...
2: És que té raó la punyetira.
4: El motiu del meu malestar.
1: Va, som-hi.

0: promocionar ja només estan aquí a ICAT un dimarts a les 9:13 del matí escoltant aquesta cançó si estic una mica tova i premenstrual. Per tant, no necessito estar en un estadi olímpic ple de 40.000 persones per poder-me emocionar amb la seva música, i això crec que té moltíssim mèrit. O sigui, a mi l'únic que podia emocionar-me allà eren els meus propis records i veure les meves amigues cantant aquestes cançons. Que és una cosa que pots fer perfectament un dia que punxa la DJ Trapella a la festa major del teu poble, no? O que, està, ja et dic, que t'agafa una mica tova tornant amb taxi d'un casament. És que és així. Llavors, són tan bons que la seva música ja no els pertany a ells. La seva música és de les persones que se l'han fet seva. I sentir-la et pot emocionar en qualsevol altre lloc i moment perquè et connecta amb la nostàlgia i amb la identitat, que és una cosa potentíssima de la que no se'ls pot treure el mèrit, no? Clar, omplir 4 estadis olímpics desitjant que allò fos una festa major del 2016, músics inclosos...
1: Era molt complicat.
0: Potser no és l'èxit que et penses que és, o no el, potser no és el tipus d'èxit que et penses que és. És un altre tipus, que també té moltíssim mèrit. O sigui, jo trobo que a nivell emocional, a l'hora de fer un espectacle en directe, deu ser tan putada que no vingui ningú, que no venguis cap entrada, com que me'n venguis tantes que realment desbordis l'aforament i que estiguis com en un estadi amb 40.000 persones, no? Però clar, en un cas et fots ric i en l'altre et mors de gana, aquesta és la gran diferència. Llavors, clar, aquí és on apareix aquesta cosa aspiracional americana en què tot està justificat si t'estàs forrant, encara que allò no tingui del tot sentit per tu. L'Albert Lloreta fa un temps feia un tuit que jo hi penso molt sovint, que és: els catalans ens hem coachelitzat en lloc de patomitzar-nos, que és el que havíem de fer, no? I crec que aquest és un dels màxims exemples que se m'acut ara mateix. Per què? Perquè és que el propi Josep Montero estava fent nostàlgia d'ell mateix amb el cavall estable, com intentant animar la gent que estava allà el 2013-2014 dient: nois, com si fos una festa major! Escolta'm, no té res a veure amb una festa major, això. Estic fotent aquí amb
1: no, és que ho va repetir
0: escoltant
1: dues o tres vegades. Va, intentem reproduir allò.
0: És que el primer nostàlgic era ell.
1: Clar.
0: Ell no tenia cap ganes d'estar allà. Ell volia estar a la festa major de Taradell del 2014. És així. I llavors, crec que dir això no és ni fer-nos petits, ni autodiar-nos, ni aquestes merdes que ens diem massa sovint, sinó que és entendre que la puta gràcia de tenir una cultura pròpia tan rica com la nostra és cuidar-la en el seu context, no intentar posar-la en un estadi ni en una tanca publicitària. Jo em moria de pena amb el Montero tot el concert dient això de la festa major. Vinga, com si fos una festa major. No hi ha res més allunyat d'una festa major que un estadi amb 40.000 persones bevent birres a 12 euros.
2: Però era una mica festa major.
0: No, era una puta merda festa major.
1: Volia ser-ho. La pregunta és, si hagués hagut de fer, per exemple, Sales Apolo, per intentar estar més a prop del públic, n'hagués hagut de fer 15.000.
3: S'estaria
1: acomiadant fins al 2029.
3: És que també, si no, és com si dius que els catalans no podem fer coses grans perquè ens hem de cenyir a fer festes majors. I crec que també tenim dret a intentar a fer-nos el Bruce Springsteen, encara que naturalment no ens hi sentim còmodes perquè no som Bruce Springsteen, diguéssim, no? Però també potser ho has de provar i has de veure, mira, doncs, estem més acostumats a fer festes majors i se'ns dona millor.
0: No, a veure, està guai que algú provi, però és això, no? O sigui, el fort és que tots tancàvem els ulls i ens venia aquell estiu en què vam seguir oques per 15 pobles diferents, vam fer amics nous, vam descobrir cultura popular, vam fer botellón i vam com convertir les seves cançons en la banda sonora de la nostra joventut. I jo trobo que això és realment fer èxit en aquest país concret, com han fet tants altres abans i tant de bo facin molts més després. O sigui, que cada generació tingui com les seves oques del 2016, que és el que ens farà invencibles com a catalans, que no rebentem un estadi al cap de 10 anys per acomiadar-nos d'algú perquè l'hem fet morir d'èxit, no? No, sí, el que passa és que, clar, és el que dèiem ara, no? El que deia la Laia, girar per festes majors no et fa milionari.
3: I no té glamour, hi ha un públic que sempre et considera menor si tu només fas festes majors.
0: Però és que el glamour és un constructe social. Vull dir,
3: està
0: que...
3: clar, està clar, però nosaltres també tenim dret a que ens diguin des de fora: hòstia, que bé que ho feu. I si tu fas festes majors,
1: però,
3: diran,
1: clar,
3: sempre
1: cal,
3: seràs de segona.
1: És necessari?
3: Bueno, si tu vols ser algú també fora d'aquí i tenir un reconeixement fora d'aquí, potser has de demostrar que pots fer aquestes
1: però
3: coses.
1: Però vols dir que el Montero i Oques, no crec que volguessin ser coneguts
0: aquí,
1: fora d'aquí.
0: Aquí vaig ara, que jo crec que no volen... O sigui, ells tampoc volien ser unes estrelles mundials.
1: Aquí està.
3: Sobretot.
0: Et diria.
1: O sigui, els hi ha sobrevingut l'èxit una
0: mica.
1: Per tant,
0: tornem a la mare dels ous, que és: es mort d'èxit i, a més, hi ha una qüestió cultural d'aquest país molt greu que tenim, que és que si tu et vols forrar, has de sortir del circuit propi del país, crec. Vull dir, has de fer-ho com molt més gran del que realment he sentit fer-ho.
3: Però també quan s'acomiaden altres grups i no ho fan d'aquesta manera, tothom diu, home, els oques sí que s'han acomiadat bé, que han fet que tothom hi pogués
0: Mira,
3: anar.
0: Això és mentida, perquè a més tenim un grup, ara mateix, els Països Catalans, en actiu, acomiadant-se com està fent de puta mare, que és la Fúmiga.
3: La Fúmiga, estem d'acord.
0: És que vull dir, tenim un exemple claríssim ara mateix. Ells han anat omplint sales no petites de tots els Països Catalans durant un any i mig. I clar que costa molt més a nivell d'esforç físic i sacrifici emocional i que econòmicament segur que no s'estan forrant, ja us ho dic ara, però joder, és que tinc la sensació que cada cop que algú ha anat a un concert de comiat de la Fúmiga ha sortit d'allà profundament emocionat.
1: És a dir, veus molt més coherent la forma de marxar de la Fúmiga que d'Oques.
3: Tampoc són els mateixos volums, potser, és que no ho sabem.
0: No,
3: és
0: segur que no, però ho veig més coherent com amb també la seva manera de fer històrica, no? Bueno, no sé. A mi em sembla que Oques tampoc ho han pogut triar gaire i em sembla una mica irònic que el 2019 el disc Fans del Sol ja van treure una cançó que es deia Cresta, que era com premonitòria, en què criticaven justament tenir aquesta magnitud d'èxit.
1: Hòstia. Ei, tu

0: Marta diu, a mi em feia mandra també anar a l'estadi olímpic, com tu, Laura, a veure els oques, justament perquè l'últim record que en tenia era un concert de festa major a Andorra el 2022, i em vaig dir a mi mateixa, ja no serà el mateix. I diu, i a sobre paga i tot, i el...
1: Doncs no calia que hi anéssiu també una mica, és a dir...
0: S'ha trencat la frase aquí, no ho entès.
1: Al final, jo crec que tothom està d'acord en que segurament no és tan xulo com veure'ls en una festa major, que és la seva essència. Però et penso, i per què no ho podem fer també? Fem-ho, no serà tan guai com quan ho teníem als festes majors, però també si ve als estrangers i ho fan, també hem de ser capaços de fer-ho.
2: Jo no veig la necessitat.
0: Bé, la Marta, que m'he quedat a mitges, és que la gent xerrava molt i tota l'estona. I el Salves, com la Laia, i diu, és un concert de comiat en un macroestadi, no s'ha de buscar el mateix.
1: Clar.
2: Ells deien en aquesta cresta, hi ha marge per flipar-se i sentir-se especial, però no ens calen estrelles aquí baix. Si al final les tonteries acaben sent importants, si està millor aspirant ser un gos corrent pels camps. És que clar, crec que també s'ha de ser una pasta molt concreta per voler fer-se tan famós i gaudir realment d'aquesta popularitat i de desbordar un estadi. I penso, no ho he parlat amb ells, i no tinc la realitat de l'assumpte. Potser de cop les plantarien aquí l'estudi dedicat i et dirien tot el contrari, però jo crec que Oques Grasses no era aquest estil de diva que li encanta.
1: Jo també crec, totalment d'acord.
2: Només els mitjans sabem el que costava aconseguir una decla d'Oques Grasses, sí, que era sí, més fàcil aconseguir parlar amb el Leo Messi que amb el Josep Montero.
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, però no per un tema de que se sentís totalment sobrat i de no necessitar això, que també, sinó de que no crec que gaudissin d'aquest nivell de popularitat. O sigui, hi ha un tipus d'artista que li agrada més anar a podcast que fer música. I aquest no era Oques Grasses. Vull dir, Oques Grasses volien tocar a Sant Miquel de Balenyà un diumenge de tardor i que hi hagués 50 persones. Llavors...
3: Però, per exemple, Lluís Llach en el seu moment també va fer el Camp Nou. I no se la... No sé. Voleu dir que se la va menys tenir en aquell moment per fer-ho? O se'l va criticar la forma com sonava al Camp Nou en el moment en què ho va fer? Jo crec que va ser una fita. S'ha aconseguit aquesta fita.
1: Sí, després, Llach, que són les fites.
3: Va seguir tocant de la manera que ho feia ell, amb llocs més propers.
1: Les fites jo també crec que són importants.
2: Sí, estan bé per marcar un sostre, perquè després la resta que venim darrere puguem viure tranquil·líssims sent molt més dolents que aquesta penya, no? Però crec que és una obvietat que... Bueno, o sigui, crec que es gaudeix molt més estant a la mitja taula que sent els millors. O sigui, ser els millors està sobrevalorat. Fa patir moltíssim.
1: Ara jo parlo, però a nivell de país. És a dir, tu pots explicar-te com a país, ja sé que no ho necessitem nosaltres, però a vegades està bé que des de fora puguis dir, doncs mira, nosaltres tenim grups que canten en català i que omplen 4 estadis olímpics. Perquè això potser hi ha molta gent d'altres llocs, o fins tot aquí mateix, que pensaven abans que ho fessin els grosses, els Oques, que mai cap grup en català podria fer això. Doncs mira, som capaços de fer-ho i cap problema.
2: Però quina necessitat tenim de demostrar-ho? És que a mi me la pela, ja ho sé que som capaços de fer-ho.
1: Bueno, perquè estem com amenaçats en general. Aleshores, jo crec que qualsevol acte reivindicatiu doncs passa per aquí. I, o sigui, són coses diferents de la qualitat musical i de tot això. Són aquestes fites que com a país crec que ens fan país normal. Més enllà de que això sigui l'experiència millor amb els Oques.
2: Jo no vull ser un país normal, jo vull ser el meu país.
3: Ja, jo crec que tu també el que et sap greu és que hagis estat a més al comiat. És a dir, si haguéssim fet això puntualment, potser...
1: També
3: després s'haguessin acomiadat d'una forma més propera al seu
1: públic. Es va criticar molt el comiat de Zoo i tampoc no va ser ni amb estadis olímpics ni amb gira de festes majors. Van ser 3 concerts escadossers i au, adéu. Vull dir que és molt difícil acomiadar-se bé, eh?
2: Sí, no. Si tenia un repte majúscul que jo no sé pas com l'hagués fet. Jo no tinc la solució a tot això, després d'aquesta disquisició que estic fent. Simplement dic que fem grans titulars de, oh, que bé, 4 estadis olímpics, i a mi no em sembla l'èxit que s'està venent que és. Jo l'últim concert d'Oques Grasses que vaig xalar de veritat, com aquesta nostra oient, va ser el 2019, a la plaça de Pop i de Parafolls, que és una festa major d'aquestes que no li importa a ningú, sincerament, i els vam portar una balena d'aquestes inflables de plàstic perquè era l'any dels Fans del Sol, anàvem fatal pels terres, no sé, o sigui, jo crec que és com els records que tothom té d'Oques Grasses i el que tothom volia reviure, i evidentment era impossible reviure-ho a l'estadi olímpic. També fa molta gràcia aquest titular que hem fet molts mitjans, de han marxat i ara què? Doncs ara Dan Peralbo i el Comboi, ara Al·lèrgiques al Polen, ara la Ludwig Van, ara Ginestà.
1: I tant, amb això sí que hi ha més salut que mai.
2: Pugui trobar els seus Oques Grasses a la cresta de les festes majors pels segles dels segles. Jo penso que això fa molt més gran al país dia a dia que no omplir 4 estadis olímpics un cop cada 10 anys, que és el que sembla que vulguem ser.
1: Sí, amb això totalment d'acord.
0: Mira, en Salva diu, el fet de fer tants concerts crec que va ser una manera d'intentar acomiadar-se del màxim de gent possible, no tant guardar la seva essència, sinó en ser un comiat doncs amb el volum més gran de públic. La Marta diu, doncs jo vaig anar al comiat de Lluís Llach a Verges. Això no veia tu, demà, ben. I en Carles, no entenc, comencem a tindre grups en català que estan fent coses grans i ara anem a criticar el que fem. Si som més crítics amb els nostres èxits que amb les derrotes. Bueno...
2: No, jo crec que l'èxit és diferent per cadascú i per mi això... Molt bé, és un èxit, però no ho és més que tenir música en català a tots els cartells de festa major.
1: Sí, sí, és veritat.
2: I ja et dic, justament estàvem allà, les 40.000 persones de l'Estadi Olímpic, dient, tant de bo estiguéssim a una festa major. Que dius, home, per l'amor de Déu.
3: I ells mateixos els primers, eh?
2: Sí,
3: que
2: exacte.
3: Que van comentar des de l'escenari.
2: Bueno, res, ja està, nois, fins aquí. Tampoc ha sigut tan greu, no, el que he dit?
1: No, gens.
3: No, home, no.
1: Ho diu molta gent.
3: Ha estat un bon debat, eh?
0: Vas tornar bé a casa o hi havia molta...
2: No, va ser horrorós. Vaig estar dues hores per sortir de la muntanya de Montjuïc.
0: Vas anar amb autobús del Castell a baix?
2: Vaig anar caminant fins a plaça Espanya. Sabeu? Però només per caminar, o sigui, només per creuar el busquet del Manac, 45 minuts, semblava una manifestació de 5 hores de llogateres.
1: És que és un bon embut, allò.
0: Un altre dia us explicaré un dia que em vaig perdre perquè baixava sol del Castell, ja no de l'estadi, del Castell, perquè estava fart d'uns concerts, me'n vaig a casa jo sol, i dic, fa baixada, i em vaig perdre. I al cap d'una estona...
1: Jo també vaig arribar a la zona franca.
0: Va passar un taxi i li vaig dir, porti'm a Barcelona, ja ploriquejant. O sigui, és una muntanya, efectivament. Laura, gràcies.
2: Va, adéu,
0: Laura.
2: Adéu,
0: fins demà més. I ara, els Vampire Weekend, amb el seu A-Punk. I ara, de seguida, Laia, ens posarem crítics. Amb quin assumpte?
1: Em sembla que no hi ha
3: amb
1: temps
3: de posar crítics. Amb la publicitat ens posarem crítics.
0: Doncs feu-li cas als anunciants, sisplau.

0: Escoltes ICAT.
1: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrània.cat.
5: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
6: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes... Els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
7: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
8: Què vols dir?
7: Mira, escolta'ls.
9: Gala, ets la millor.
8: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
10: Obrim el piset compartit de Catalunya.
7: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
10: Cada tarda, de dilluns a divendres.
8: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
7: I ara ho pots fer com... sexy.
10: Tinc els meus límits, Alberto.
7: Ui, ui, qui...
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
8: Wow, wow, what the fuck.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
11: Així sona Els Experts.
12: Sento amor.
11: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
13: Dos quarts en punt. Bon dia de nou, Anna Closa.
14: Bon dia.
13: Dos quarts de deu, moment d'actualitzar-nos perquè us desperteu també informadets. Què hem de saber per avui, dimarts, dia 13?
14: Doncs que avui és un matí de retards a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els passatgers han d'esperar una o dues hores per poder viatjar o buscar-se alternatives. Encara s'arrosseguen les complicacions derivades de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó que obliga a circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. El Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig els pròxims dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Després, la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu del cas, 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Mentrestant, el govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29N. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Més coses. El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement i, de fet, l'FMI pronostica que els preus pujaran un 3,7% aquest any, mentre que la taxa d'atur espanyola es mantindrà a prop del 10%. I acabo explicant-vos que almenys 3 persones han mort i 16 han resultat ferides en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, segons ha informat el governador. Mentrestant, els russos han atacat amb drons una terminal de càrrega del port de Mykolaiv i també al Mar Negre, però davant les costes de Bulgària. Altre cop, 2 vaixells han estat tocats i un dels quals s'ha enfonsat. El primer ministre búlgar ho ha qualificat d'inacceptable i ha anunciat que convoca l'ambaixador rus.
13: Les 9:33, als titulars d'esports.
14: El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray a les 9. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. Mentrestant, ahir el Girona va empatar a 1 al camp del Tenerife i en bàsquet el Barça rep aquest vespre a 9:15 al Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Euroliga. També té partit avui el Manresa a l'Eurocup i el Girona a la FIBA Eurocup.
13: I el temps que farà avui?
14: Doncs avui tindrem un temps estable, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel també estarà més tapat en punts de la costa, on no es descarta algun plugim.
13: It's hard to be so funny. Que difícil ser tan graciós com ets tu. Ens canta sempre delicadament la Venus.

0: 2:45, a Parlem de Sèries amb la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I hem de començar amb aquesta notícia tràgica que us donàvem a les 7:00, que ens hem quedat glaçats sabent la mort de l'actor nord-americà R.J. Mitte, que us sonarà més si us dic sobretot que era l'actor que feia del fill de la família de Breaking Bad, que feia de Walter White Jr. o Flynn, com li agradava que li diguessin. Però vaja, que hem sabut aquesta mort, ens hem quedat, així com et dic, Sílvia, amb els pèls de punta, i poca estona després llegim a mitjans americans que s'apunta al suïcidi, o que es confirma, fins i tot.
1: Es confirma el suïcidi. A Variety, de fet, ja es dona, i crec que a TMZ també ha tret el comunicat com a el suïcidi, com a causa de mort. El que deies, interpretava Walter White Jr., que a ell li agradava més que li diguessin Flynn. És un actor que ja va néixer amb paràlisi cerebral, però li van diagnosticar quan tenia 3 anys, i es va acabar convertint en un líder, en un activista dels drets de les persones amb diversitat funcional o amb discapacitat. Era un filàntrop, també finançava projectes que giraven al voltant de persones perquè participessin a les produccions, perquè, clar, la dosi d'autenticitat que va donar aquest actor a Walter White Jr., doncs difícilment una persona que no tingués una discapacitat, doncs la podia donar, i a banda de...
0: I a més, perdona, que tampoc era necessari que tingués aquest rol paràlisi cerebral. Aquest actor la tenia, qui estigui despistat, que recordi que durant tota la sèrie anava amb crosses, que li costava vocalitzar, i és que així era aquesta persona.
1: Clar, clar, paràlisi cerebral, és que vull dir, es podia haver triat qualsevol altra cosa, no? Però aquest és un altre dels punts, dels milions de punts a favor de Breaking Bad. I Mitte, a banda de Breaking Bad, també va produir i protagonitzar diversos documentals, i aquest mateix any un que es diu Talking to Strangers. Jo no l'he vist, però vaja, també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. Una notícia molt trista, la veritat. Bryan Cranston, l'actor que interpretava a Walter White, ha fet un comunicat llarguíssim lamentant la mort del que diu fill meu, ets el meu fill, et trobaré a faltar, fill meu. I també dient que si algú es veu amb aquesta nebulosa al cap que el condueix cap al suïcidi, que sisplau que demani ajuda, que hi ha esperança, hi ha altres solucions. Mira, abans d'arribar a això.
0: Recordo la pel·li catalana A Fuego, que vaig veure al setembre, que hi ha un cas de suïcidi dintre la ficció, però que al final, abans dels crèdits, hi ha el cartellet, dient si et passa pel cap això, hi ha aquest número de telèfon. Potser abans de la pel·li tot es podria posar, però vaja, que queda clar, perquè era una pel·li per adolescents.
1: Des de fa uns anys, per adolescents o per no adolescents, jo no sé si us hi heu fixat, sobretot a Netflix, que adverteix de tot, doncs el tema del suïcidi està molt present a totes les produccions, a les pel·lícules no ho sé tant, no m'hi he fixat tant, però a les sèries, a totes. Hi ha un número de telèfon final, o a l'alerta mateixa, diu, hi ha imatges relatives o que poden portar a conduir que es pensa en un suïcidi, tot això ho alerten, eh?
0: Doncs és la notícia del dia. Sí. Ens hem quedat glaçats, però ho hem d'explicar igualment, eh? La mort per suïcidi de R.J. Mitte, l'actor americà que feia de Flynn a Breaking Bad. Hem de parlar de sèries, ara hem de parlar de Carrie.
2: Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
3: Hi, I'm Sue, by the way.
0: Recordeu que aquí ja vam celebrar els 50 anys de publicació del llibre de Stephen King, el seu primer llibre.
1: Quan
0: era un total desconegut, us vam regalar la nova traducció en català.
1: De males herbes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I, de fet, la traductora, la Míriam Cano, hi era ahir mateix a Sitges fent una trobada per parlar de Carrie.
1: Fantàstic.
0: Que, de fet, és el pòster d'aquesta edició del festival, però el que volem saber és la nova sèrie que ja està a Prime, que també van estrenar un o dos capítolets a Sitges. Tu ja has avançat uns quants capítols, ja?
1: No, jo l'he vista sense.
0: Uau, clar. Per això està aquí la Sílvia.
1: No, és que jo sóc molt fan de Stephen King, o sigui, cal començar per aquí. Clar, i sóc d'una generació, també. Ara ho comentàvem fora de micro, que les generacions més joves potser no coneixen ni la història de Carrie tan sols, no?
4: No.
1: És aquesta història d'una jove... Sí, pots parlar, Laia.
0: És la jove.
4: Que
0: no,
4: jo veig com dient, tu ets jove. Ets no, però és veritat que jove, també jove. Ho han dit per aquí, l'Anna i l'Itza. Però també és veritat que com que la gent que estem una mica més allunyada allunyats del terror, doncs també és veritat que això et queda una mica més lluny.
0: Mm-hmm. També és una història d'adolescència, de coming of age, i també una forma, sí, terrorífica, però de mostrar el pas a l'edat adulta, que és la menstruació.
1: Totalment.
0: Per molt que sigui sanguinolenta, eh? Però,
1: És una de les escenes clau de la pel·lícula i també de la sèrie. Mm-hmm. O sigui, a mi m'ha semblat més que solvent, m'ha agradat. Expandeix l'univers de Carrie, l'adapta a l'època actual, respectant l'essència del llibre, però no en fa un remake, que és lo bo de tot això, no? Perquè, clar, hi ha aquesta nostàlgia dels 80 que ens porta a fer adaptació rere adaptació que són idèntiques a les pel·lis dels 80.
0: Però la sèrie nova en quin temps passa?
1: Ara?
0: A l'actualitat.
1: Sí. No.
0: És a dir, hi ha mòbils, hi ha bullying per part del protagonista que el pateix.
1: Clar, sí. Clar, és que des de que es va publicar la novel·la el 74, la pel·li de Brian De Palma és del 76, home, l'assetjament escolar ha canviat molt, eh? Mm-hmm. I aquesta adaptació, doncs, parla clarament del ciberassetjament i de les xarxes socials com a punta de llança del que passa després, no? Això, per qui no sàpigui de què va Carrie. Ella és una noia, doncs, introvertida. Això també ho adapta diferent. Ella arriba a l'escola després d'haver estat criada a casa per la seva mare. O sigui, no sap res del món de fora de casa seva.
0: I obsessionada per la religió, que això sempre entra a les pel·lis de terror.
1: Sí. No hi ha res pitjor que el terror religiós.
0: Sí. És
1: horrible. A mi me fa una por espectacular. Doncs ella aterra en una escola sense saber res de la vida, és una xavala cap a dins, diguéssim, i es troba en un món on les xarxes socials poden ser devastadores. L'escena de la menstruació és una passada, mòbils en mà.
0: Què
1: dius? O sigui, home, clar...
0: És el primer capítol o tenim més marge?
1: És el primer capítol.
0: Val, és important.
1: És el primer capítol. Sí. I després, els dos últims capítols, amb l'escena del ball de graduació, que és la clàssica escena de la pel·lícula de Brian De Palma, que a tot fan del gènere de terror li ve al cap, si s'espeixa coberta de sang...
0: De porc o de...
1: Sí, és de porc, sí. I, doncs aquí també és brutal.
0: Dubte, tenint en compte, ja acabem, que no és una pel·li, sinó que és una minissèrie, 6 capítols, la cosa, per dir-li així, paranormal, arranca la finale o ja vas veient...
1: No. Arrenque... O sigui, té el seu tempo. És evident que en una pel·li ho has de concentrar tot. Aquí vas veient una mica com aquest poder, no sé si dir quin poder és, bueno, és la telequinesi, doncs es va desenvolupant fins que ella se n'adone. Uh-huh. Perquè hi ha molts moments que fa coses i no se n'adone. Uh-huh. Total, que ella va ser víctima de bullying i quan adquireix el poder que s'agarrin els machos, que diuen, els que han estat els assetjadors.
0: A més, Laia, citaran les historietes de amb qui vas al viatge de final de curs i ja t'ha demanat per anar al ball de final de curs al gimnàs tal noi o li demanaràs a tal noia? Això passa tota l'estona.
1: Bé, espera, una cosa molt important a dir, que és qui firma aquesta sèrie. És Mike Flanagan, que s'ha convertit amb el director i creador de sèries i pel·lícules de terror dels nostres temps. O sigui, el terror té un nom propi, que és el d'aquest senyor. És la quarta novel·la de Stephen King que adapta i totes amb molts bons resultats. La veritat, fa res, no sé si l'any passat o fa dos com a molt, va adaptar La vida de Chuck, que si feu memòria, és aquella pel·lícula on Tom Hiddleston fa un ball al mig del carrer meravellós. Doncs és un relat curt de Stephen King. I el mateix Stephen King ha dit que és el director que millor adapta les seves obres. Això és important de dir.
0: Dècades després que li adaptin un munt de pel·lícules.
1: I tant, i no sempre amb bons resultats. Jo crec que Frank Darabont i Mike Flanagan són les dues persones que han adaptat millor Stephen King.
0: Un exemple, en aquest cas adaptant una altra autora, és La maldició de Hill House. Recordeu que teniu el llibre de l'altre editorial, La maledicció de Hill House, de la Shirley Jackson, i l'adaptació l'has vista, m'imagino.
1: Home, sí. És una sèrie boníssima del 2018, tan boníssima que estava a les llistes de millors sèries de l'any. Mm-hmm. Que això, amb el terror, la fantasia, doncs poden estar allà al número 23, no, diguéssim, però no, està bé al capdamunt. I Mike Flanagan, de fet, a Sitges, es va projectar a Sitges aquesta sèrie el 2018, i el 2024 va rebre el Premi Màquina del Temps. Així d'important és aquest senyor en l'univers del terror. I aquesta és la història d'una família família amb 5 fills que es traslladen a una tenebrosa casa per reformar quan els nens són petits. És una aproximació bastant novedosa al gènere de, que és un gènere en si mateix, diria jo, de les cases encantades. Llavors, aquests 5 fills que són petits, doncs, comencen a veure coses. Ara. És una sèrie que fa molta por, molta por. Alguns dels fantasmes que surten amb aquesta sèrie, jo hi he somiat.
4: Ho estàs deixant maco, maco, sí, eh? Sí. Ho veurem seguríssim.
1: Són fantasmes que circulen pel rerefons a mesura que passen coses, perquè és una història familiar. I si feu pausa, en descobrireu molts més dels que veuen els vostres ulls. És tremendo, i una cosa que fa molt bé, mira, és que se m'està posant la pell de gallina, és que no hi ha música quan apareixen els fantasmes.
0: O sigui, no necessita el nyigo-nyigo del terror, no necessita.
1: No necessita res, fot una por que t'hi cagues.
0: La casa és d'obra nova?
1: No, és una casa reformada, és d'aquestes antigues.
0: Abans hi havien passat coses.
1: Clar, hi havien passat coses. I hi ha particularment un fantasma en concret, que és un senyor amb bombí, que a la que apareix aquest senyor amb bombí, ja sempre més associareu els fantasmes a la maldició de Hill House i amb aquest tipus de barret.
0: La teniu a Netflix, oi?
1: La teniu a Netflix i té 8 capítols. I després una altra cosa és que aquí vam... Sí que havia anat fent cosetes, però cosetes menors, però aquí va tornar a aparèixer Henry Thomas, que és l'actor que interpretava el xaval de E.T.,
4: Ah, el nen.
1: Sí, l'Eliot, sí. De E.T. I que després a Mike Flanagan, pues no ho sé, li va agradar molt, perquè ha anat repetint, el va portar a Doctor Sleep, a Missa de Medianoche, que és una altra sèrie que també fa molta por, de Mike Flanagan, que la teniu a Netflix i que per mi igual és de les millors que ha fet, també. Molta, molta por. I també terror religiós, Roger.
0: Vale.
1: Apunta.
0: Jo mentre surtin estigmes i relíquies, amb això estic bastant content, eh? I amb una mica de monges xungues, sang...
1: Amb aquesta hi ha molta sang, sobretot al final té un component vampíric, aquesta. Miracles, estranys...
0: Has vist Upiro aquests dies a Sitges?
1: No, jo no.
0: Sí, en parlem quan s'estreni. Avui hem parlat bastant de Mike Flanagan, el director de la Maledicció de Hill House, que teniu al llibre, la sèrie Netflix, sobretot la nova, Carrie, que la teniu a Prime, i hem d'acabar amb una sèrie que arriba divendres, que és a Crystal Lake. Aquí la Laia podrà respirar una mica?
1: Jo crec que sí.
4: A veure...
0: I en aquest cas anem a HBO Max.
1: HBO Max, i és la prequela de Divendres 13. Aquesta sí? La coneixeu? L'heu vist?
4: No, tampoc.
1: Ai.
0: Slasher.
4: Val. Slasher tampoc seria el meu, però vinga, endavant.
1: I protagonitzada per un tros d'actriu com és Linda Cardellini, ens porta a finals dels 70 i es posa la pell d'una cuinera d'un campament d'estiu. El seu fill, com la Carrie, és víctima d'assetjament, de bullying, i aquest noi s'acaba ofegant a Crystal Lake. Qui és aquest noi? Jason, no us sona? Sí, Jason, l'assassí de la màscara
0: d'hoquei gel.
1: Exactament.
0: Ara la Laia li agrada l'hoquei gel, gràcies a la sèrie aquella de Rivales. Doncs sí, el mateix, amb una màscara
1: amb
0: i un estic per carregar-se la gent.
4: No, jo sí, ha mort.
0: Però és de per divertir-se.
1: Aquí hi ha més morts per segon que no ho sé. Però
0: és com Joker va fer amb el Joker, aquesta Crystal Lake ho farà amb el Jason? Origin.
1: Sí, una mica sí, perquè de fet la pel·lícula original Divendres 13 parlava bastant de la mare del Jason i de la seva revenja fruit del dolor, però després totes les pel·lícules posteriors, que n'hi ha una desena de seqüeles, totes se centraven en el personatge del Jason, perquè donava molta vida. O molta mort, millor, no? Sí. O sigui, era la xispa de la no vida amb aquestes sèries de terror. És un clàssic del terror. I aquí els 7 capítols permeten aprofundir en el personatge de la mare, la Pamela, que era una dona, doncs, la cuinera del campament d'estiu, on tots s'ho passen molt bé, una senyora molt amable, però vaja, intenta salvar la vida del seu fill quan mor ofegat. El fill no el troben, el cadàver no el troben, per cert, i després el campament torna a reobrir als pocs mesos, cosa que amb ella evidentment no li sembla bé, no? I a partir d'aquí, doncs, una vegada més, que es cordin els cinturons les persones que decideixen que aquell campament s'ha de reobrir.
0: És la història de la mare d'en Jason, que interpreta aquí Linda Cardellini. La sèrie arribarà divendres 13 a HBO Max. Gràcies, Sílvia, d'aquí 7 dies més sèries.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I aquest ie-ie-ie i uo-uo-uo és fruit dels tallets que us canten ara si ho deixéssim tot a les 9:51.

0: Les 9:53, Laia, quan érem les 7, parlàvem d'Oques Grasses, òbviament, i dèiem, bueno, però qui va anar a veure la gossa sorda Pego, no?
1: Clar.
0: En Ferran, que ara s'ha despertat i
1: bon
0: diu...
1: Bon dia, Ferran.
0: Diu, molt guai, va participar l'Ivan Despencat, els Auxili, la Maria, impossible no emocionar-se amb la cantant la Maria cantant La Polseguera. També moment emocionant, oi, sí, quan van cantar 5 de Pego, crec que eren 3, els que van acabar amb 1000. Bé, després d'explicar que arran de la cançó, un grup d'estudiants de l'Insti del Poble van descobrir que havien estat 5 i no 3 els pegolins, que mira, que havien mort al camp de concentració. Uau, ja doncs veus? Retiro la broma i hem après una dada nova.
1: Sí.
0: I també diu que molt guai la presentació de l'Aitana Romà, exbecària experta, que era Pego al seu poble, presentant el concert. Ara, el recull dels millors àudios del dia. Teniu sort o què onda?
2: Molta sort no tinc. Ara potser és un moment que la sort encara diu allà te'n donarem una miqueta. No fos cas que diguessis que no en tens mai. Per tant, no sé els moments que em pugui queixar. Però això, si he de jugar amb alguna cosa, molta sort, no en tinc. Ho accepto, ho sé.
3: Crec en la sort, però de vegades la sort cal buscar-la. Hi ha coses que no es poden controlar, com és la salut de les persones. Tot i que, si fas coses per tenir salut, doncs hi ha menys possibilitats que et passi alguna desgràcia. La sort, jo crec que hi ha un component personal de voler lluitar pel teu objectiu, no? I per cuidar-te i per estar bé. I d'altra banda, de vegades a la vida hi ha èpoques que et venen tot de pedregades i cal saber-les surfejar. El 4. I ja està. Gràcies.
4: Avui hem començat desubicats perquè, com que ahir era festa, no sabíem ben bé quin dia era.
0: Un matí més, perquè sí, un matí més, un dilluns més, us despertem aquí a ICAT, els experts, i serem fins les 10 amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, però és dimarts, eh?
4: Un dia en el que hem valorat la nostra sort, hem punxat cançons sobre la sort, hem parlat sobre si Oques havia de fer als estadis o no, i hem punxat també cançons a bandolers, com la de Serrallonga.
5: Dona, dona, Serrallonga, que les cines cremaran. Ens arrenca les pedres.
6: Calleu.
1: Els esquirols aquí.
4: A més, s'ha de cantar fluctuant cap a la dreta i cap a l'esquerra.
1: Ai, m'encanta.
7: Bueno, això tu, vale?
1: Sí, jo no ho he fet mai.
4: No. S'ha de fer així, això?
1: No.
4: Doncs no fluctueu amb aquesta cançó, però fruïu d'aquesta dels obeses.

0: no ha fet ni una nota correcta.
1: Una puta merda.
2: Jo crec que aquesta cançó passa al top 5 de les pitjors cançons cantades a aquest estudi.
0: Per nosaltres, sobretot.
2: Sí. I ha quedat clar també que som molt democràtics amb el que volem que votin els pares, eh, Laia? Sí.
0: Uns familiars propers vostres, tipus els vostres pares grans, us diuen que, si us plau, els acompanyeu a votar perquè ells no hi poden anar.
3: Ai, pobre.
0: Vosaltres sabeu que votaran un partit que està a les antípodes del que creieu vosaltres.
4: No, s'excusa, els dic que no puc.
5: Ah, toma, por culo.
2: Els tancaries amb...
0: Ah, la bèstia.
2: I amagaries la clau.
6: Però... Vale.
2: Doncs ja està, tu. Que votin el que vulguin.
0: Que
2: vulguin,
0: els pares. Sempre que puguin.
2: Nosaltres que anem marxant i ho fem amb aquesta cançó. La guanyadora de la tria d'avui és Vogue de Madonna.
4: Gràcies per votar-les, la cançó de les 10. Nosaltres marxem demà a les 6. Gràcies al control tècnic Mariví Pérez, al control tècnic amb el costat la Laia Vidal i en Sergi.
0: Adéu, Roger, fins demà.
4: Demà tornem a les 6. Adéu, que vagi bé.

0: Vogue.
1: Escoltes ICAT.

tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Aquí teníem la versió que n'ha fet l'Alba Morena d'aquest hit dels Manel al Mar. I directes a compartir la novetat d'aquesta tardor amb Troye Sivan, Canada Drive.

0: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA?
1: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
0: Recapta!
1: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Escoltes i cats.

una mica de rock fet a casa són els Hipnosi, que publicaran nou treball el proper 31 d'aquest mes d'octubre, i aquí teníem una de les cançons que s'inclouran, el Got de Llet. Seguim cantant ara amb Madison Beer, el Yes Baby.

Novetats que van arribant de casa nostra, com aquesta de Pozzoli, Roddy Lee. I també tenim un altre dels èxits que més han sonat aquest estiu i que s'allarguen també per aquesta tardor amb DJ Goja.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: iCat.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau vent salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Escoltes i cat.

Dos minuts i mig preciosos que parlen de secrets que no es comparteixen. Soc un bohemio un dia qualsevol d'agost i així hem arribat a 3:15 amb la publicitat. Ells ens canten això de sempre així.

Injectant una bona dosi de vitamines amb Selena Gómez, nos balla un dia més amb aquest In the Dark. I a les 11:09 minuts hi posem també a Galantis amb Do You Mind.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Escoltes ICAT.
3: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

cançons, també per alegrar-te una mica més la tornada a la rutina després d'aquest cap de setmana llarg i del Siderland, a la música dels Apena. Aquesta és el Santuari.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
1: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

seguim posant música al matí del dimarts amb una de les veus més especials de casa nostra, la Júlia Blum, i també amb una mica de rumbeta amb Lluqui Valverde.

un record que també continua brillant com una flama. És el 92 de la llum. I el temps passa volant, recuperant també el Cozy amb Beyoncé.

0: baby, I'm tired.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Escoltes, ICAT.

Un altre dels nous talents de casa nostra, aquest arriba des del Maresme, és en Matu. Al costat de Mats, i acostant-nos al migdia, també tenim per aquí el Sabana.

0: és l'actor i cantant Garrica de la Fuente amb el seu Calypso, i amb aquest nou tas de l'abril arribarem ja al migdia d'aquest dimarts. Nens en crisi.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: Lladó.
1: Articulat a través del passat, a través de la memòria o a través del futur, moltes vegades amb relats o apocalíptics o distòpics. La pregunta que es fa a la Bienal és sobre el present, un present que no és exactament allò urgent, allò immediat, allò actual, sinó la qui ara, una qui ara que evidentment acull diverses temporalitats, el que ens passa en el dia a dia, però que ve de lluny, i si es canvia estructuralment, si hi ha canvis radicals a través del pensament, hauria de canviar les estructures també del futur més immediat.
2: L'edició d'enguany arrenca avui a les 6 de la tarda a la plaça de Joan Coromines, al costat del CCCB, amb una conversa entre l'escriptor italià Alessandro Barrico i el compositor català Joan Magraner sobre creació artística i la vigència dels clàssics.
3: Els agafaran al relleu l'escriptora empordanesa Angélica Lidl i la madrilenya Luna Miguel, també amb una conversa sobre creació artística i sobre el paper que hi juga la bellesa i el patiment.
2: Aquests dies, però, també trobareu xerrades, per exemple, sobre guerra i memòria, edat i estereotips, discursos d'odi, feminisme, arquitectura i la relació entre la vida i el món laboral. Però també dos temes de plena actualitat, l'habitatge i les esquerdes del poder.
1: Els grans reptes de la Bienal d'enguany són, evidentment, l'habitatge, és quelcom que està en el centre del debat polític i social, però també, i en aquest cas hem treballat amb la Marina i l'Escola de Pensament, les esquerdes del poder. Esquerdes com un esquinçament, com un trencament, però també com a llocs d'obertura, llocs on puguem imaginar més enllà d'allò possible.
3: Tot això, com dèiem, per fer-nos replantejar el nostre dia a dia i de retruc al món en què vivim.
1: El lema d'enguany, desencadenar el present, es pot entendre des de dues declinacions del verb desencadenar. Desencadenar per treure cadenes, això és el pensament, no? Sempre d'alguna manera ens allibera, però també desencadenar com a posar en marxa, com a fer acció i, per tant, trencar aquesta falsa dicotomia entre la teoria i la praxis. Aquesta és la idea principal de la Bienal, desencadenar el present per trobar aquelles preguntes que ens moguin i ens commoguin.
2: A més de conferències, també hi trobareu música. Avui, amb Maria Jaume.
4: Vull alçar la meva copa a l'aire. Vull deixar tot aquest mal enrere.
2: Serà a les 9 del vespre en un concert gratuït, també a la plaça Joan Coromines.
3: I parlem ara de sales de teatre, concretament a la sala Heartbreak Hotel. Torna l'homenatge a Vicent Andrés Estellés, també a Ovidi Montllor i Tot i Soler, torna Coral Romput.
5: Una mal, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes.
2: Pere Arquillué i el guitarrista Carles Coronado tornen a portar a l'escenari la versió musicada de Coral Romput, un dels poemes més cèlebres i emblemàtics del valencià Vicent Andrés Estellés.
3: Una reflexió sobre el sentit de la vida i també l'existència que el poeta de Burjassot va compondre arran de la mort de la seva filla. El recital també vol ser un homenatge a l'adaptació que en va fer Ovidi Montllor i el guitarrista Tot i Soler. Tot això es podrà veure fins al 25 d'octubre.
2: Per cert, aquest diumenge, 18 d'octubre, hi haurà un altre homenatge a Vicent Andrés Estellés a la sala Heartbreak Hotel, en aquest cas a càrrec de l'actor i director alcoià Pau Durà, que oferirà un recital poètic centrat en el poemari Llibre de Meravelles d'Estellés.
3: I encara parlant de teatre, aquesta setmana aterra al Teatre Nacional de Catalunya La última noche con mi hermano.
6: Yo cuento esta historia para despedirme de mi hermano.
2: És del dramaturg i director madrileny Alfredo Sanzol i es basa en la conversa que va tenir amb una amiga seva que havia perdut el seu germà.
3: Un espectacle que barreja tendresa i cruesa per explorar els vincles familiars, allò que queda per dir i l'amor de les persones que ens sostenen.
2: I el Tantarantana recupera a nosaltres el Sense Nom, escrita per Joan Llago i dirigida per Ireneu Tranis a partir de les memòries del dirigent anarquista Joan García Oliver.
7: Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre.
3: Es podrà veure fins al 8 de novembre i proposa una experiència teatral immersiva que connecta les lluites del passat amb les inquietuds del present. Encara parlant de teatre, el thriller periodístic Res non verba sobre els abusos sexuals dins de l'Església Catòlica és el guanyador de la 20a edició del Premi Quim Masó, que impulsa

0: de producció i exhibició de teatre de text en català.
1: El text està escrit per David Mataró i dirigit per Albert Boronat i s'estrenarà al Festival Grec de Barcelona l'estiu que ve. Res non verba parteix d'una investigació periodística real del diari El País per parlar de la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme.
0: L'obra se submergeix en una redacció periodística que està a punt de publicar una investigació feta durant més de 5 anys sobre abusos sexuals a menors per part d'integrants de l'Església Catòlica, fins que descobreixen que un dels testimonis claus ha mentit deliberadament per desacreditar la feina dels periodistes i protegir la institució.
1: I ara agafem l'agenda de concerts d'avui. Torna al Palau Sant Jordi el raper argentí Trueno. Baby girl, esto es real gangsta. Barcelona amb el seu nou espectacle carregat de consciència social i el seu energètic hip-hop que l'han convertit en una de les figures més carismàtiques de l'Amèrica Llatina. Començarà a les 9 del vespre i encara trobareu entrades disponibles.
0: I a Rasmatas també avui Ancients. El grup de metal progressiu canadenc tocarà a la sala 3 de Ras a 9:15 del vespre. Abans, a 7:15, hi haurà els alemanys Wukan. També encara hi ha entrades a la venda.
1: I encara parlant de música, en aquest cas de novetats musicals, Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaine D.C. The picture Where Is Gone és el tema que acaben d'estrenar junts i que formarà part de Dopamine Chamber, el nou disc que els irlandesos publicaran aquest mateix divendres.
0: Amb 10 anys de vida, Fontaine's D.C. és un dels grups destacats de l'escena dublinesa, sobretot arran d'haver aparegut la seva música en sèries com La Casa Guinness i Black Rabbit i també la pel·lícula de Peaky Blinders.
1: Per cert, que els podreu veure a Barcelona aquest 24 d'octubre al Sant Jordi Club i el mes de juny al Primavera Sound. D'aquí a 10 dies comença a Navarcles i Manresa una nova edició del CLAM, el Festival de Cinema Social de Catalunya, que projectarà una trentena de pel·lícules i documentals, entre els quals destaca NASA, The Debut i La Bola Negra, una edició que també comptarà amb la presència del cineasta anglès Stephen Frears i l'actriu i directora portuguesa Maria de Madeiros. Doncs si voleu anar atents, perquè al Festival ICAT sortegem un abonament doble per tot el cicle. Podeu aconseguir-la a la web dedicat contestant una pregunta.
0: I també podeu aconseguir un abonament doble per al Mira Digital Arts Festival que celebra 15 anys aquest 2026. Agafem l'agenda, es farà el 6 i 7 de novembre a la Fira Montjuïc de Barcelona i passaran els veterans Tortoise i també Martin Reff, però també noms com Fenes, Nicola Cruz i Machine Girl.
1: I tornen els concerts Delicatessen, aquest cop amb The Autumn Defense. It's been so long. El grup d'indie rock nord-americà actuarà a l'antiga fàbrica Damm de Barcelona la setmana que ve, el 20 d'octubre, i de fet, des d'ara mateix podeu aconseguir entrades per anar-hi a la web d'ICAT.
0: Amb la música de Autumn Defense posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui, a les vies de so Pau Roca.
1: A la redacció Sílvia Comet i servidors i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia.
2: Escoltes ICAT.

Caminant sol al marge de Manel i reforçant la seva carrera en solitari, aquí teníem a Guillem Gisbert, amb les coses anaven bé. Doncs així, de la millor manera, tirem endavant aquest dimarts amb el ritme de la nova promesa de l'escena australiana, Logic 1000.

Take My Mind, l'afrobeat més elegant del moment en mans de WithDMC, el raper que ha vist que les cançons que maquina des de la seva habitació van guanyant cada cop més atenció a tot el món. I una més arriba, i una més que es queda dedicat amb la Jules.

0: watching.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
2: Linkat.
3: Linkat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: A ICAT. ICAT.
4: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
3: Linkat.
2: Linkat.
3: ICAT.
2: ICAT.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
5: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
6: Sí.
7: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
5: Fa, a la tres. Hòstia. Fem un fa major,
8: va. Sí, clar.
5: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
9: Una puta merda!
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Dolce, que després d'un 2026 carregat d'èxits i premis, la tindrem l'any que ve com un dels grans atractius del Primavera Sound 2027. Aquí seia Mike Catt, a copara del so clarament californià d'Almost Monday.

So Hard to Be So Funny, la cançó cantada en tres idiomes de Venus i una de les seves noves cançons que despegarà en concert el 31 d'octubre a la castanyada del Cabró Rock, Camp Montmeló. Bon moviment pel teu dimarts ara amb l'energia d'Upsell Into My Body. Oh, yeah.

be a blessing.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Una altra de les cançons culpables de l'èxit de les Kids Ai, més salvatges que mai, sonen amb aquest tema escrit per Ed Sheeran.
1: I Cat en concert.
0: Del ritme de l'Aquil Vent de l'any a TikTok a una de les veus més dolces de l'escena balear. Maria Jaume amb la Sonadina.

Segurament t'estimo celebrant l'amor com millor saben fer els Amics de les Arts, demostrant que dues dècades després encara tenen molt a dir. I en directe que us esperen el pròxim 24 d'octubre a la Sala Estroica de Manresa. I la que arriba, que el títol i la cançó no enganya, Hallucinating. Així és com sona la nova princesa del pop canadenc, Sofia Cámara.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

Doncs hi ha coses que sempre venen més de gust i les comparteixes. D'això parlen els Clima, des d'aquest Ho faig amb tu. 1:03, al teu costat, abans el dimarts, dedicat amb la jove promesa Alice

Phonotype. Swim, una altra que em sembla que continuen fent grans sonades als BTS. I del Big Bang Asiàtic, passem ara al debut en solitari del Bateria de Manel. Anticipen el nou disc amb cançons com aquesta, Tortuga.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
3: Linkat.
1: Aika.
0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, Aika, amb Lluís Gavaldà.

0: Michiko.
1: Un tema que ja sabeu que és estar als llocs més alts de les llistes d'èxit, dels himnes que més intensament ens ha acompanyat el passat d'estiu de DJ Goja i Jason Derulo. I entre les noves, les millors, les trobes aquí a...
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: La nova moguda de Troye Sivan, Canada Dry.

Els Tiets Detallets, sonant a tota hora i a tot arreu amb el Celebrat Era Això i l'equip ideal, el millor tàndem de casa nostra, que us espera en concert aquest diumenge a la Paral·lel 62 de Barcelona. Electrònica ara estimulant en mans

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
2: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta de la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
13: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.

0: Nova vida del Mar de Manel, de la mà de l'Alba Morena, la cantant de Salou, que farà brillar les cançons del seu nou treball aquest dissabte a l'Elogaval de Barcelona.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Gairebé 3:15, i de Florida, que ens arriba el flow més elegant de l'MC Q Marsden, una de les seves noves apostes, és

de les noves i de les que més enganxen dels Lluna Plena, el primer spoiler d'un nou àlbum que els Iguala Dins llançaran el pròxim 23 d'octubre. I enganxats ara i cap al ritme de dues germanes i dues carreres d'èxit, la Mushka i Bad Gyal, amb aquest Sexe Sexy.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és el dia de parlar, de conversar amb una persona que ha estudiat fins a 5 carreres diferents, que ha guanyat diversos premis literaris importants, que ha treballat amb institucions del teatre català com la Fura dels Baus o el Festival Temporada Alta, que col·labora amb mitjans de comunicació, que puja als escenaris teatrals. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi, com estàs comprovant, em falta aire només a dir aquest currículum. No sé, a tu què et provoca?
1: Ganes d'haver estudiat, de fer coses. Sí, trobo que triar periodisme no era la millor cosa.
0: Alhora, sabem que ella afirma que no està tan llesta com la gent es pensa. Això és una cosa que ella diu, i això ho vull entendre jo, perquè he estudiat 5 carreres. Ha traduït de molts idiomes diferents.
1: És que això ho té la gent llesta, que es pensa que no està llesta. Yeah.
0: Té nova novel·la d'aquest 2026, que ha estat llegida aquests dies de festa a contrarrellotge, tot i que això és justament el que no s'hauria de fer amb l'art. Aquí, que som un programa que es diu Pausa, llegim els llibres com si ens hi anés la vida. Que una mica ens hi va. Fem el que podem, som-hi. I avui dimarts dediquem el programa al diable, que això de vendre-li l'ànima a nosaltres tampoc ens sembla tan mala idea. Mefistòfil, benvingut al programa.

0: curt. Vaig néixer el novembre del 76 a Barcelona i sóc escriptora, entre moltes altres coses.
1: Escriptora, entre moltes altres coses.
2: I això jo no ho he dit mai.
1: No. Això no ho has dit,
2: bueno,
1: eh?
2: O, bueno, jo, bueno, no ho sé.
1: Era la teva veu? Te l'has detectat?
2: Sí, és la meva veu, sí, però vull dir que no tenia consciència que això estava a algun lloc.
1: Ostres, això t'ho fa algú. Aquí a la ràdio tenim un company, sí. L'Eloi, que de tant en tant es passeja pels estudis i diu, et falta la nota de veu a la Viquipèdia. Em pots gravar, si us plau, un tal? A tu t'ho devien fer, però no te'n recordes.
2: Però ningú... No, no, home, però no tinc... Vull dir que potser devien treure d'algun lloc. Bé, no passa
1: potser
2: res.
1: Sí,
2: era jo. Sí,
1: eres tu.
2: Jo.
1: Hi ha un moment en què et sents només escriptora, Carlota, de la teva vida, i aquest moment podria ser ara?
2: No.
1: Vas a parar.
2: Aquest moment crec que no hi serà mai. No
1: hi serà mai?
2: No ho crec, vaja. M'estranyaria molt.
1: Val, perquè ho dèiem...
2: És poc probable, diguéssim, eh? No.
1: Clar, has treballat de traductora, que ara t'hi dediques més aviat poc, has fet teatre, has fet producció teatral, dèiem ara Fora els Baus, dèiem Temporada Alta, sí. Has fet moltes, moltes coses, però si vols comencem a parlar d'identitat i et pregunto directament què ets.
2: Què sóc? Bueno, jo sempre dic que sóc malabarista, no? Sí, sóc una gran malabarista perquè no, m'agrada molt tenir moltes boles en joc, perquè és una cosa que és divertida i que, a més, és segura de cara al futur, no? Perquè si dius, no, jo només vull ser escriptor, jo vull ser novel·lista, no? Hòstia, doncs ho tens molt fotut, saps?
1: Tanques unes portes, vols dir, de cara a un futur pel que pugues passar?
2: Bueno, sí. A més, crec que és molt difícil viure d'una sola cosa, els temps canvien, no? A part de que a mi em sembla estimulant, fer moltes coses.
1: Yeah.
2: I després sóc una gran organitzadora, no? Sóc una gran aconseguidora.
1: Ah, sí?
2: Que per això feia producció abans, no?
1: Clar, bueno...
2: I tinc la sensació de que tinc la capacitat d'aconseguir les coses, no? Uh-huh. Per mi o pels altres, sí.
1: Quan
3: però
1: et proposes...
3: Perdó, Alberta.
1: Sí, perdono.
3: Tampoc no és una capacitat, sinó que és una cosa que es treballa, això d'aconseguir coses. No que ho has dit com si tinguessis el do de Déu que t'ha donat d'aconseguir coses, però, ostres, segur que has fet la teva feina per poder fer-ho.
2: Sí, bueno, però al final és... sí, he fet la meva feina, però tinc la capacitat de saber quin camí. Hi ha molta gent que vol aconseguir coses i, no, i fa la feina i no arriba o no, no?
3: Sí. Ja.
2: D'alguna manera sí que... hi ha un cert do que et ve donat de que tu tens un caràcter i una manera de ser, yeah. I unes capacitats que no depenen dels teus mèrits, saps? Vull dir que no és un mèrit,
3: ets
2: no?
3: Ets més insistent quan
2: sí,
3: la persona...
2: Sí, soc perseverant, soc molt tossuda, no? Si jo, si vull fer una cosa, la faig, en general.
1: Yeah.
2: De les poques coses que ho he fet ha sigut acabar d'estudiar xinès o japonès, que ho vaig deixar mitges, i això és una cosa que sempre m'ha arrecat, que saps?
1: No, i ets a temps? O creus que...
2: Ah,
1: ara...
2: sí, que passa sí. Que... és que és... Bueno, i soc a temps, però... però no tinc temps.
1: Islandès?
2: Islandès? No, finès vaig estudiar una miqueta.
1: Finès, sí, eh? Finès. Bueno, estàs
2: no,
1: allà.
2: Però re, no, vaig estudiar una mica per anar a Finlàndia, perquè a mi això d'anar a un país i no parlar res de res és que m'atabala molt, no?
1: Doncs
2: i llavors,
1: som en un país on això passa sovint.
2: Sí. Exacte. No, llavors, encara que no pugui dir moltes coses, saps? Entendre una mica el funcionament de la llengua... A més, és apassionant, no? Veure com els diferents pobles del món organitzen els seus pensaments i les, no? les seves idees i les... És, bueno, a mi em fascina.
1: Clar, sociologia de la llengua sempre sobre la taula. Això de l'islandès no ho deia perquè sí, ho deia perquè

0: la senyora Bjork amb els seus aguts impossibles i el senyor Miralles amb els seus errors, ja clàssics. Estava introduint la Bjork, això de l'islandès, perquè la Bjork és islandesa, i ha posat una cançó que efectivament és cantada en anglès. No passa res.
1: Una altra traïdora de la llengua.
0: Sí, exacte. Què fa, Bjork? No, ella canta molt en islandès,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I ha creuat fronteres amb una llengua minoritzada.
2: Sí, sí.
0: Com la nostra.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que es pot.
2: Això són senyals, sí. Això són senyals, sí. Sí. Mira, fa poc vaig escriure un llibret d'òpera.

0: que va anar, que es va estrenar entre altres llocs a Madrid, i és un llibret en català, no? I això de pensar, no? Hi ha un llibret en català meu que s'ha estrenat a Madrid, no? Fa com una il·lusió, saps? Vull dir que és una part de la normalització, no? Igual que sentim òperes en francès, doncs ens sentim en català.
1: Clar, això de l'autoodi que tenim cap a la nostra llengua, que és una cosa que s'ha evidenciat amb els anys, és veritat que quan anem a la contra, quan aconseguim una cosa, ens genera doble il·lusió.
0: Clar,
1: per
0: sí,
1: contra
0: sí.
1: Està bé, això, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, és això, és una manera d'autoenganyar-se, no? Clar, però el que hauria de ser normal, trobem que és un gran èxit, no? Però vaja, que està bé. No?
1: Jo quan estava llegint en positiu i diu autoenganyar-se.
2: Jo penso que més il·lusió em faria que no com acostumar-me a estar sempre menjant engrunes amb el català, que sempre qualsevol petit èxit és com, sí. Estem salvant la llengua, i és com, ai no, però si això hauria de ser normal, un mínim.
0: Sí, bueno, la llengua ja sabem que això... Jo tinc poca fe, vull dir...
2: Sí, eh?
0: Sí, però vaja, poca fe, però endavant, eh? Vull dir, és allò que...
2: Però poca fe... En quants anys diries que...
0: Ai, no ho sé, no ho sé.
1: En quants anys
0: sé.
1: Que vols dir?
2: El català...
1: Ah, de desaparició.
0: Bueno, això serà molt, molt progressiu i no hi haurà... Bueno, és gradual, es anirà contaminant, no? No ho sé.
1: Nosaltres quan... no ho veurem
0: bueno,
1: del tot.
0: Sí, bueno, diguéssim, no és com l'explosió del sol, que clarament no ho veurem, no? Però o sigui, això ho veurem una mica, potser, però...
2: Yeah.
0: Però o poder no, eh? Poder no. Vull dir, al final, quan mires les estadístiques, no sé si és el 94% de la població entén el català, yeah. No? I això està molt bé, mm-hmm. No? Per tant, vull dir, si vam poder ressuscitar el yiddish, no? Bueno, si van poder ressuscitar el yiddish...
1: Van fer-ho molt bé.
0: Si hagués voluntat, al final ja tens... tot, no? Diguéssim, molta gent que l'entén i que el parla o que el coneix. Bueno, vés a saber, vés a saber.
1: Potser necessitem una diàspora més gran nosaltres també, no. I anar als Estats Units i generar una comunitat molt forta que des d'allà el català sigui una cosa amb tots els èxits.
0: No
1: passarà.
0: Bueno,
1: escolta'm, per cert, m'he apuntat un parell de coses. Abans has dit la idea, no sé per què ha sortit la idea de Déu, i he pensat, no hem dit encara, que la Gurt té un llibre que es diu Els erms, no els déus, que també podria
0: també
1: ser.
0: També és un gran títol.
1: Jo tinc un déu a la mà, oi que sí?
0: Sí, tens un déu a la mà.
1: Que és el telèfon mòbil. Després hi entrem. I una altra cosa, relacionat amb aquest llibre, òbviament, la Carlota Gur, si la llegiu, en concret aquest llibre, veureu que això no és autoficció, que és una cosa que sembla mentida, que l'hem de deixar tan clara, després hi entrarem en profunditat. Però sí que és veritat que la Ramona, una de les protagonistes, idees en té de fer coses. El que passa no les tira endavant. Aquí ja desmonto això de l'autoficció. És a dir, tu, Carlota, tens idees i les tires endavant. Ella no.
0: Sí, no. Bueno, ella al final de tant en tant en tira alguna, no? Però...
1: Sí, però hi costa.
0: Sí, li agrada molt donar voltes. No?
1: Tu procrastines aquest verb tan, tan bonic?
0: No gaire. Jo una cosa que vaig aprendre fent producció, que és la gran lliçó que vaig aprendre, és que quan tens un marrón...
1: Sí.
0: L'has de solucionar com abans millor.
1: 100%.
0: Perquè al principi comences i ui, no? De cop veus un marrón que el vas veient venir i et fa por, no? I tens, no, és això, no sé com... I no saps com solucionar-ho, què faré, clar. Llavors, com em vaig menjar un parell i vaig pensar, no, quan hi hagi una cosa que em sembli problemàtica, s'ha d'atacar d'entrada. I llavors, en general, intento fer-ho així.
1: A mi em passa una cosa amb això de que s'ha d'atacar, que em sembla molt bé i que és la meva feina, però moltes vegades vaig pel món demanant perdó. Quan sóc una mica massa insistent, tinc por de caure malament, de ser el pesat de torn. Per exemple, en aquest programa en què demanem notes de veu a gent convidada, a banda del convidat o convidada del dia, hi ha gent que parla. Em sento tan pesat i penso, pobrets, els hi cauré fatal, però bueno, s'ha de tirar endavant, no?
0: Sí, bueno, a mi tampoc m'agrada la idea de caure malament, i hi ha molta gent que pensa, no sé per què, sí, la veritat és que no ho sé gaire, que jo com que jo passo de tot, jo vaig als llocs, i no tinc pèls a la llengua, bueno, aquestes coses que es diuen de mi, saps? Que,
1: no, els articles que fas...
0: Bueno,
1: coses.
0: Però a mi em sembla que són tots com molt raonables i molt sensats, dins de la meva lògica, realment dec tenir una mena de viatge, no?
1: Sí.
0: Llavors, clar, perquè al final una persona això que actua així sembla que se li enrefotin els altres o el que pensen els altres, no?
1: Yeah.
0: Fins i tot, però clar, això no és així, vull dir, jo també, no? No m'agrada caure malament. I clar, hi ha gent que li caic molt malament, no? Mm-hmm. Cosa que fins i tot penso, jo si em conegués a mi mateixa potser em cauria molt malament. No n'estic segura, saps?
1: No ho sabem, això.
2: També et dic, jo crec que moltes vegades, i això m'ho plantejo molt a mi mateixa, caure-li malament a segons qui, per mi és una victòria.
0: Ja, sí, sí. No,
2: de
0: no,
2: dir,
0: clar.
2: quan no tens pèls a la llengua, fas una criba de gent meravellosa.
0: Sí, home, però jo en tinc molts, de pèls a la llengua. Aquesta és la cosa que em fa gràcia, que tothom es pensa que jo penso, però si t'estic tot el dia, no?, censurant-me, no?
1: Et censures molt, sí.
0: Bueno, sí, em censuro, i tant que em censuro, sí, sí.
1: Hi ha gent que diu, i després hi anirem, perquè hi ha una persona concreta que ho diu, que la Carlota Gurt diu les coses que molta gent no s'atreveix a dir. Ho deixarem aquí sobre la taula,
0: sí,
1: tant,
0: ho deixarem aquí.
1: Cliffhanger, que diuen els joves avui en dia. Però abans, i agafant-me això que dèiem de la procrastinació o de la no procrastinació, tot això m'ha de lligar, òbviament, amb les teves 5 carreres. Què et cridava, tu? O què et crida d'estudiar? Perquè si fas 5 carreres és que hi ha alguna cosa que t'agrada molt d'això.
0: Sí, m'agrada molt estudiar. M'agrada molt saber coses. M'agrada molt saber... O sigui, si pogués... De fet, a mi, de petita, quan em preguntaven, no, tu què vols ser, no? I jo, hòstia, no sabia què volia ser. Va arribar el moment de triar la carrera i jo no sabia què volia ser, no? Yeah. I amb el temps m'he adonat que jo el que volia era ser una enciclopèdia. O sigui, a mi sempre m'ha interessat, no? I el meu pare sabia moltes coses. Ara penso que en sabia menys de les que jo em pensava, però... No? I allò que tu li preguntessis a algú i ho sabés, ho trobava fascinant, no? Sí. La idea de saber coses. No? I sempre, jo sempre deia, quan em jubili, estudiaré matemàtiques o física, no? Que no ho faré, ja. Vull dir, ara ja he vist que ja no tinc cervell. O sigui, el cervell ja no...
1: Ai, sí, com es deteriora.
0: Ja no
1: com es deteriora,
0: Sí, manera. Sí. Bueno, vull dir que ja veus que no, més lent, és més... Ja no ho farem. Però està molt bé, hòstia, és molt estimulant saber coses del món, no? Aprendre coses que no coneixes. I això també la feina que fa, jo què sé, ara, per exemple, he de fer unes conferències sobre arts i comerciants, que és una cosa que en principi a mi, no, pues, se me'n refot una mica, no?
1: Sí.
0: Però clar, com que ho has de fer, et poses a llegir coses, saps? I no ho sé, i aprens coses noves, i aprendre coses del món és com que... No ho sé, em sembla molt interessant.
1: A la Ramona, el llibre li costa més fer conferències, eh? Ja us aviso ara.
2: Quina relació
1: aniré
2: tens?
1: Tirant, si et sembla, aniré tirant promos per aquí al mig, després ja, ens hi posarem.
2: Quina relació tens, Carlota, amb la frustració? Per què? Ser una persona així, tasta ulletes, té aquest risc de que anar provant coses... Et confronti amb que algunes coses no se't donaran tan bé com d'altres.
0: Clar, sí, sí.
2: Però t'hi mantens allà o ràpid tires per un altre lloc?
0: Bueno, la frustració... La frustració suposo que no la porto bé, no? No ho sé. És que en general les coses em surten bastant bé. És... Ara això sona com, no? Com
1: sona
0: molt fatal,
1: sona,
0: però...
1: Sona molt bé.
2: No, però per que... mi és increïble que algú reconegui que és una persona fàcil.
1: Que se'n surt.
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Vull dir, jo quan m'he proposat coses, no? La majoria de coses que m'he proposat, bueno, sempre falles, de vegades, però... Que jo quan em vaig posar a escriure una novel·la, l'anterior, no? Em semblava que... O sigui, ja quan em vaig posar a escriure, em semblava que escriure era impossible. O sigui, que jo no podia escriure. Mm-hmm. O sigui, que no era possible, no? I jo, hòstia, me'n vaig sortir. I llavors vaig pensar, bueno, va, conta sí, però novel·la és que no saps fer una novel·la, no? I al final, va, és que al final les coses per fer-les només s'han de fer.
2: Yeah.
0: Que a vegades no, tenim tots aquests frens i totes aquestes pors, no? I si tu t'estàs dient tot el sant dia que no ho faràs bé, doncs clar, al final no ho fas bé, no? Bueno, jo també en tinc tot el sant dia que no ho faré bé i almenys i després me'n vaig sortint, no? Però tinc la sensació, això, que tinc molta sort i que sí...
1: I que te'n surts.
0: Que me'n surto. Bueno, que me'n podria sortir millor, Vull dir, podria vendre molts més llibres i estar econòmicament més tranquil·la i tal, no? Però...
1: Quan deies això, ho deia al principi, és una cosa que m'has dit una vegada, que la gent et creu més llesta del que ets. Per què ho dius, això?
0: Perquè penso.
1: Sí.
0: Clar, perquè la gent pensa això, no? Ui, té 5 carreres, no? Sembla que estudiar una carrera tampoc et dona, no... Et dona una mena de pòsit, no? Però jo què sé, no?
1: L'autoritat et dona?
0: Jo crec que no. Jo crec que si tu has fet una carrera i has fet un doctorat, no? I és això que t'has, no? Que t'has emmerdat a fons amb una cosa, que aquests són els veritables savis, no? Jo al final conec moltes coses, però tinc un coneixement superficial del món. I potser és un coneixement molt ampli, però molt superficial. I per tant, clar, a vegades a mi em pressuposen uns coneixements literaris que no tinc. Sí, jo què sé, en alguna carrera vaig fer literatura francesa i llegeixo, però no, jo no he fet teoria literària. No,
1: clar,
0: no
1: pots venir a fer literatura comparada, quina sobte.
0: No, llavors jo tinc el meu criteri, les coses que m'agraden, però clar, no és un coneixement estructurat, acadèmic, no? Llavors, això, vull dir que el tema de les 5 carreres impressionen molt i... crec que tampoc n'hi ha per tant.
1: Yeah.
0: I més amb carreres, bueno, que sé, que potser si hagués fet això física o matemàtiques, que és una cosa, no?, bèstia, però sí. La comunicació audiovisual, que és molt divertida, i vaig aprendre coses, però...
1: Ei, molt bé tothom, eh?
0: No? Sí. Molt difícil no és.
1: Ja, però hi ha una altra cosa, Carlota. La Mariona parlava de frustració. Podem parlar d'una contradicció, també, que és divertida, o un contra que té això d'aprendre molt, que és cada vegada s'eixample més, és un lloc comú, un tòpic, cada vegada s'eixample més la possibilitat de coneixement, i cada vegada veus que ets més tonto perquè hi ha més coses, no?, i més ramificacions. Sí, sí. Això et passa?
0: Sí, bueno, clar, jo veig unes llacunes en mi terribles, no? Penso, hòstia, això hauries de saber-ho, no sé, llacunes sobre història, per exemple, no? O llacunes amb, no sé, amb filosofia, no? O, bueno, amb moltes coses, que penso que jo tinc llacunes grosses i lletges. I...
1: Bueno, tenim contacte directe amb Déu, que és inalàmbric. Ho deia algú, Déu és inalàmbric, no sé si ho deia Pepe Rubián, que ho va dir. Déu és inalàmbric, és un telèfon, és un internet, i llavors tenim aquesta sort. Sí. Hi ha una persona que també, jo el considero una persona molt culta, però sobretot el considero una persona molt intel·ligent. Dic, diferencio això perquè culta ho és, llegeix molt, entrevista molts escriptors, té col·laboradores sensacionals al seu programa de tele, aquesta persona, però ell el que vol en realitat és anar a cuidar el seu hortet, el seu tros, si pot. Val? I això crec que el fa una persona molt llesta. Aquesta persona ens explica el seu moment de pausa.
3: Hola, soc Xavier Grasset. El meu moment de pausa passa per trobar el dia en què puc anar al tros. Si està en contacte amb la natura, amb els arbres, amb els avellaners, treure a les herbes, fer anar la desbrossadora, fer exercici físic i veure quan he acabat, quan he enllestit la feina, el camp ben net. Això és fantàstic, això és brutal.

0: Ens agrada molt aquesta cançó de Manel, que es diu La Jungla. L'hem posat per això de la selva, del Creset. Ha sigut la manera d'arribar a Manel, que sé que és un grup català de tu.
1: Sí, m'agrada, m'agrada. Sí. Sí.
0: Aquí els Manel, una mica amb Paul Simon de fons, Vampire Weekend. Com es deia aquell català de Dani? Johnny Clegg en Sabuca. Te'n recordes, no? Johnny Clegg en Sabuca. Grups aquests que... Grups de blancs fent coses amb Àfrica de fons, eh? Ens agrada molt aquesta cançó i moltes ganes que els seus... membres vagin publicant discos nous. En tenim un de l'Arnau Vallvé a punt i un del cantant, del Guillem. Li anava a dir Manel, eh?
2: Senyor Manel.
1: Sí, tots passa això, ens passa.
0: Carlota, al Garcet no m'he quedat aquí amb això. Mm. No li he demanat només que m'expliqui el seu moment de pausa, li he demanat que em parli de tu.
1: Ah, mira.
0: Què tal això de la tele? Tu et metrà molt o què?
1: No, a mi no m'agrada la tele, no.
0: Però hi ets, eh?
1: Bueno, hi soc, i sap. Bueno, vull dir que el Garcet me l'estimo molt, eh? Vull dir, que altres coses no les faria, potser. Bueno, perquè s'ha de fer de tot, és això, el malabarisme és fer una mica de tot. Però bueno, no, en general no m'agrada gaire la tele. No.
0: Dic que en Xavi és una persona, i això mola molt, i ho sabem, perquè quan hem parlat amb ell és així, no és una màscara, que llegeix. Mm, sí. I que quan entrevista un autor, una autora, llegeix. I això és una cosa que entenc que els escriptors agraïu molt.
1: Sí, clar, sí, és allò, és el que... hauria de ser, diguéssim, sí. No? Però no sempre és, no?
0: Llavors, sí, però dins del món del periodisme cultural com el nostre, aquí sí que pot semblar evident, però en el món generalista no ho és tant.
1: Sí, no, el Graciel, la veritat és que és un tio que llegeix i es nota, a més, que llegeix i que té cap, no?
0: I que li agrada la literatura, li agrada el teatre, de fet en fa sempre que pot, i que parla també en Xavi de la Carlota Gurt.
3: De la Carlota Gurt, home, sempre aquesta sornegueria que té, aquesta força, aquesta energia, sempre m'ha seduït. La seva capacitat de somiar i veure aquesta versatilitat que sempre ha desplegat durant la seva vida, no? De la Fura dels Baus, poder traduir de l'alemany, crear contes i narrativa de manera excel·lent, com fa sempre, com desplega el seu monòleg sobre el sexe i els homes i les dones. En fi, és una dona completa, és una dona del Renaixement, transplantada al segle XXI.
0: Doncs bueno, el Renaixement ha arribat.
1: Molt bé, sí, estaria bé. Jo crec que tots hauríem de ser més renaixentistes, no?
0: Sí, no?
1: També amb la idea de tocar les ciències, no? Que és una cosa que em sembla que és molt interessant i que tenim molt abandonada. No?
0: És el que t'anava a dir, eh? Matemàtiques no i física no em vas fer.
1: No, però m'agraden molt els números. Sí, les matemàtiques m'agraden, la física m'agrada. Avui he quedat amb un astrofísic per dinar.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, amb un amic que és astrofísic.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, t'agraden els números molt fins al punt d'obsessió? No, estic pensant ara una cosa.
1: No, estàs pensant una cosa. No, fins a aquella obsessió no, però sí que m'agraden els números. Val, I tinc pensaments màgics sobre els números.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, a vegades tinc pensaments.
2: Tipo que trobes combinacions...
1: Són coses irracionals, o sigui, que jo ja sé que són mentida, eh? O sigui, que no me les crec, però, clar, tu quan no et creus una cosa, però és com que hi ha un 1% de tu que se les creu, no? Per exemple, tinc la creença sobre la meva matrícula, que és molt, molt absurda. Matrícula del meu cotxe, jo tinc la teoria... És que és mentida, ja ho sé que és mentida, eh? Però és una mena de fabulació que faig, no? Que des que vaig començar a comprar cotxes, el número de la matrícula cada cop ha anat sent més gran, no?
0: Sí.
1: I és com que el número de la matrícula va amb la meva vida cada cop ha anat a més, no? Llavors, què passa? Que ara tinc un cotxe que té una matrícula que és la 9.700, val?
2: 9.700.
1: Clar, és molt difícil que si em canvio el cotxe, que és una merda de cotxe, que és un desastre de cotxe, perquè no? És un Dacia, o sigui, és el cotxe més barat del mercat, amb el motor més terrible, però clar, quan me la canvi, la matrícula probablement serà un número inferior, no?
0: Potser no.
1: Home, però és difícil, és difícil.
0: I que el teu últim cotxe sigui...
1: El 9.999, eh? No ho sé. Bueno, però llavors això, no m'ho crec, però alhora... Hòstia, saps?
0: Bueno, és graciós, aquesta numerologia. Tot això ho dic, perdoneu, oients, que sembla que tinguem un codi secret, la Carlota i un servidor, perquè la Ramona, una de les protagonistes dels ERMs, té una... Ella sí que ja té,
1: sí, té una obsessió. Té una
0: obsessió amb el tema dels números.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que els connecta tots, pensa, ui, avui és tal hora, ui, tal hora vol dir el dia que, no sé, el meu primer nòvio em va fer un petó,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, té associacions, és com, no? És com aquesta gent que són sinestèsics i ho relacionen tot amb colors, o amb, no? Pues ella, tot, per ella tots són números, no? Veu coses i es relaciona amb números.
0: Hem de parlar del llibre, però abans posarem una cançó, si et sembla,
1: sí. Perquè
0: li posarem banda sonora als ERMs. M'ha costat una mica, però li poso, és aquesta.

0: A veure, pàgina 160 dels Erms, de Carlota Gurt, el personatge, ell, en Faust, en anglès, canta mentalment una cançó que diu "Did you see the lights as they fell all around you?" Escrit així, Mariona, ho veus?
1: Te l'ha dit, està escrit tal com raja.
0: Molt riure amb això, Carlota Gurt, perquè tu ets una persona de llengües, d'idiomes, que has traduït, i en canvi aquí l'anglès el trepitges molt fort. Perquè bueno, el cap del Faust és un així, l'anglès.
2: Bueno, clar, perquè una cosa és el que jo sigui, l'altra és el que és el Faust, no? El Faust, això, no sap anglès, i llavors és una cançó que l'ha sentit sempre, i és allò que fèiem quan érem petits, no? Que cantàvem, no? Com d'intuïció.
0: Sí. Tot i que en Faust sap moltes més coses, i ara és un punt, ara hi entrarem, però abans d'explicar-vos que sí, efectivament, aquest 2026 és l'any de la publicació dels Erms, aquesta novel·la on hi trobeu dos personatges, la Ramona i en Faust. Al principi del llibre ja veureu que es fa una reflexió al voltant d'això dels noms, de quins són els noms, de per què es trien certs noms. Aquests dos noms us quedaran gravats a la memòria, perquè em sap molt greu, perquè segur que hi haurà gent que en la novel·la hi posarà Joaquim i Meritxell. Mm-hmm. Llavors el Joaquim i el Meritxell se t'aniran a la teva nebulosa dels llibres que has llegit a la vida, però jo crec, vull pensar, que un cop acabi aquest llibre, que per cert no he pogut encara, Faust i Ramona quedaran.
2: Sí.
0: Ho busques?
2: Clar, a vegades hi ha personatges que et queden, no? Però no recordes com es diuen, sí. No? I jo crec que està bé, no?, que el recordis al final com si fos una persona, perquè al final per mi els personatges són com persones, no?
0: Són, bueno,
2: vull dir que no... Ja entenc, que no són reals, però la idea és que, no?, que tu tinguis una construcció mental d'una persona real, o jo la tinc, no? Uh-huh. I sí, llavors m'agrada la idea que siguin personatges memorables, no? Amb la seva normalitat, perquè al final són, no?, vull dir, no són personatges que facin coses extraordinàries, no? O són tan extraordinaris com som nosaltres, no?
0: Sí,
2: com és
0: sí,
2: qualsevol
0: sí.
2: persona. I és això, no? Buscar la cosa extraordinària en l'ordinarietat.
0: Però m'agrada... Digues,
3: creus que nota que hem de posar també sobre la taula i explicar històries de personatges mediocres? O sigui, no mediocres de... també històries d'antiherois i que siguin uns losers, però de gent normal a qui li passen coses normals?
2: Sí, bueno, clar, jo en general... els meus personatges sempre són bastant normals, no? I després a vegades hi ha gent que considera que això és, bueno, és avorrit. Al final cada lector té el seu tipus de llibre, no? I busca una cosa o una altra en la literatura. Per mi és important parlar de la vida real, no? Mm-hmm. O sigui, jo no crec que mai a la vida, bueno, potser ho hauria de fer, però si escriure un llibre que surti una pistola, per exemple, ja que aparegui una pistola, per mi és una cosa impensable, no? Jo perquè una pistola, bé, això no forma part de la realitat, no? Vull dir,
0: yeah.
2: D'alguna manera és com que m'agrada parlar de la realitat, i la realitat és això, és les catàstrofes i els, no?, i els petits èxits de cada dia.
0: La realitat viscuda, per cert, perquè, mira, aprofitarem per entrar en això de l'autoficció i de trencar-ho definitivament, però em consta que tu, això de situar un dels escenaris del llibre a Sau, i no només a Sau, sinó amb una mena de personatge molt important que jo hi trobo, que no és una persona, és la boira d'aquell terreny, em consta que tu hi vas anar a Sau. És a dir, que la idea et neix d'un viatge que vas fer...
2: Sí, perquè al final la literatura neix de la realitat, no?
0: Sí.
2: L'altre és que després, si el personatge ets tu o no ets tu, això és una altra cosa, però diguéssim, qualsevol llibre que escriu qualsevol autor neix d'alguna mena de pulsió real de la seva vida, no? D'un interès per un tema que... No, al final tu no pots estar-te 2 anys escrivint sobre una cosa que no t'interessa, o que no et toca, o que no hi ha una mena de reflex, no?
0: Uh-huh.
2: Per mi la literatura és una manera de processar, no?, de digerir la realitat. Llavors, si va néixer allà, no?, si va néixer arran d'això, d'anar un dia a la Sau i veure el sec i pensar, hòstia, nena, tu estàs igual, no?, estàs així seca, morta, no?
0: Sí,
2: ja no...
0: terra com trencada, no?, una mica
2: sí,
0: com...
2: Sí, però aquesta sensació de falta de vida, no?, de... I llavors, com que sempre dic que escric sobre les coses que em mouen, no?, vaig pensar, hòstia, si em sento així, doncs escriuré sobre les sequeres del món, no?, i les sequeres de la vida,
0: sí,
2: que són moltes, no?
0: Per cert, a moda de xascarrillo, dir que al llibre hi passen dues coses, que l'actualitat o les confirma o les trepitja. Una és aquesta sequera, no?, pantans molt baixos i tal de capacitat, ara els tenim bastant
2: ara
0: bonics.
2: Ara bé, estem molt bé, si no hi he tornat, des de llavors, l'últim cop estava al 3%.
0: Ha plogut molt, sobretot aquestes últimes setmanes, però l'altra cosa que confirma la realitat és que just aquest vespre passat, aquesta nit passada, hi ha hagut molts temes amb l'AVE, no sé si te n'has assabentat.
2: Ah, no ho he vist.
0: Gent que havia d'arribar ahir a les 9 del matí a Barcelona i ha arribat avui a les 9 del matí.
2: Yeah.
0: Ai, perdona, ahir a les 9 de la nit ha arribat avui a les 9 del matí. Vull dir que l'AVE s'espatlla.
2: Clar, l'AVE s'espatlla. Sí,
0: això,
2: jo sempre
0: amb la
2: dic,
0: Renfe
2: no?
0: va sobre segur.
2: Clar, jo dic, sempre dic que són dues històries. Una, tenim, no?, la Ramona, el parador de Sau, durant 3 dies,
0: sí,
2: i el Faust, que intenta anar de Madrid a Barcelona amb tren.
0: Exactament.
2: Perquè, no?, és el que fem en aquest país. No anem en tren, sinó que intentem anar amb tren, no?
0: Sí.
2: És una mica això.
0: Per cert, amb dues dates concretes.
2: Sí.
0: És a dir, cada trama, són dos personatges, les trames es van alternant, són capítols bastant curts, per tant, llibre ideal per anar fent també en trajectes.
2: Sí, sí, sí. A mi els capítols molt llargs bueno, no m'agraden.
0: T'abrumen o què?
2: No, però és que a vegades, clar, amb la vida que tens, hòstia, ara no, vols llegir un capítol més i si té 30 pàgines, hòstia, 30 pàgines ja és com molta estona, no? Llavors...
0: Sí. El que anava a dir, la Ramona passa la nit, perdona, el dia de Nadal, la nit de Nadal també, sola en un hotel, a Sau, i en Faust està tornant i és Sant Joan.
2: I és Sant Joan.
0: Tenim Sant Joan, la revetlla, perquè li ha de donar una pastilla al seu gos i no hi arriba, i el dia següent és la revetlla. Per què has situat aquestes dues dates com tan clares?
2: Perquè, clar, de vegades les novel·les es van construint com a trossos, no? La idea inicial de Nadal m'agradava, no? Perquè... m'agradava com l'escenari, no? De tenir la Ramona en un hotel que jo m'imaginava que estaria buit. Després podem parlar d'això, si vols, perquè, clar, al final resulta que està ple, no?
0: Està molt ple.
2: Està molt ple. No? I perquè al final les dates assenyalades és com que tot es magnifica, són com una lupa, no? Vull dir, al final, què sé, per Cap d'Any, millor se te'n refot el Cap d'Any, però no, si estàs sol per Nadal o si estàs sol per Cap d'Any, encara que se te'n refoti, hi ha alguna mena de cosa estranya. I llavors fa que tot és, no? La teva solitud és més gran, o els teus dubtes, no? És això, és una mena de lupa sobre el món. I llavors, com que la Ramona i el Faust estan construïts per oposició, llavors volia això, que la Ramona estigués en un lloc com molt fred, no? I el Faust estigués en un lloc molt calorós i que fos, doncs, l'altre extrem, que és Sant Joan.
0: Clar, un tren que s'acaba l'electricitat, per això s'atura, de sobte l'aire condicionat tampoc funciona, i en Faust sua molt. La Ramona, mentrestant, a un hotel amb totes tots els luxes, però luxes vitals pocs. Parlant de Faust, aquesta al·lusió, diguéssim, no, al·lusió directa, que és una cosa que amb Sola ja vas fer, amb la teva novel·la Sola, ja feies una al·lusió a la Víctor Català, i a Solitud.
2: Sí.
0: Aquí fas una al·lusió al Faust d'aquest.
2: Sí, però bueno, aquí és molt més lleu. O sigui, crec que per mi Sola és una versió lliure de Solitud, perquè hi ha moltes coses, no? Estructura, hi ha personatges... bueno, vull dir que és com agafar l'esquelet aquell i posar-li la meva carn. I aquí no, aquí és com una mena de cosa irònica, quasi, no?
0: Hi ha un Mefistòfil, hi ha això. Yes,
2: però clar, Faust és un personatge que, de fet, el nom li va molt gran. No? Li va molt gran. I no, al final és això, quan tu tens un nom sembla que has d'estar a l'alçada del teu nom, no?
0: Yeah.
2: I el Faust, doncs, sent que no està a l'alçada del seu nom.
0: Tu creus que tots dos, perquè una mica la sensació, tu deies que són personatges que estan lluny, no? Però es troben. Es troben.
2: Sí.
0: Aquests dos personatges tenen, sobretot, uns dimonis personals molt, molt, molt heavies. Tu creus que farien el pacte amb el diable o no?
2: No ho sé. Jo crec que al final l'al·lusió és una mica aquesta idea de que si... que tot el llibre va sobre la il·lusió, sobre el tema de quan tu no tens il·lusió i no tens alegria, hòstia, com t'ho fas, no? Per retrobar-la, perquè és que és molt difícil, no? La gent et diu, no, on la trobes? Al final només la pots trobar dins, no? És la gran cosa. Però jo penso que, no, si algú els hi digués, no? Et ven-me l'ànima i et dono l'alegria, hòstia, això és molt temptador, no? Més que et donin... poder o diners, que et donin l'alegria, no? Hòstia.
3: Clar, però quan perds l'ànima, ho perds tot, també.
2: Ja, bueno, sí, suposo.
3: No, com no que sé. Jo no sé si sacrificaria l'ànima per l'alegria. Ja. És que l'ànima...
2: Clar, però sé què és l'ànima, no. Clar, el problema és que, com que no creiem en el dimoni, llavors tot això, no?
3: Ja, potser és
2: que
3: això.
2: Jo tenia un besoncle exorcista, que no sé si ho sabeu. Vull dir
0: això ho sé, és veritat.
2: Sí,
0: era contemporani... No, clar, no va dir, era contemporani de Verdaguer. No, efectivament no. Verdaguer va ser també exorcista. Guapíssim.
2: Ah, sí. Va, però el meu era oficial, que Verdaguer feia aquestes coses pels pisets.
0: Ja, però Verdaguer deia atrás Satanàs, que és una cosa que m'agrada...
2: Bueno, va de retro, no?
0: Va de retro,
2: no? És més enrere, no?
0: Exacte, sí. Amb aquest atrás Satanàs que tenies dintre de casa, això el dimoni és una figura que ha estat allà, sempre?
2: Bueno, sí.
0: Generacionalment?
2: Sí, suposo. Bueno, sí. Clar, a casa meva eren molt creients, i jo anava a missa i tot això. Sí, fins... Terrible, terrible.
3: Però ja anaves ja pensant tot això és un
2: perquè? No, jo de petita m'ho creia. O sigui, jo recordo resar pensant que parlava en Déu. O sigui, recordo, creure-m'ho i estar allà i Déu i tal, no? I... o sigui, recordo creure en Déu. Després, clar, també recordo... ja no. Anaves allà, vas provar tota aquesta camama que és, no?
3: I recordes el moment de desencant? De dir, hòstia, què faig aquí?
2: No, recordo molt el moment de dubte, perquè, clar, especialment amb lo del dimoni, perquè a casa meva hi havia, bueno, tenia una cosina que sempre m'explicava històries de... bueno, hi havia gent que t'explicava històries sempre, però gent coneguda, que li passaven coses, i a mi això em feia una por terrible, no? I llavors pensava, clar, com puc creure en els esperits i no creure en Déu? Perquè és el mateix, no? Vull dir, clar, no, jo crec en els esperits i em fa molta por, però no crec en Déu. A veure, no? No pot ser, perquè no, va lligat, no? Llavors és, o compres tot el pack o...
3: Yeah.
2: Llavors això recordo donar-hi moltes voltes. Sí, donar bueno, voltes
0: però,
2: a...
0: És un pacte de ficció, quan ets petit. Igual que el fem amb el teatre o el cinema, quan ets petit dius, bueno, Déu no existeix perquè el meu pare és una mica ateu i t'ho diu i no sé què. Ho dic perquè a casa meva passa això.
1: Clar.
0: Però el dia 6 de gener... perfectament compro aquesta ficció, saps? Sí, encara que dins meu hi hagi un rum-rum que m'estigui dient això no pot ser.
2: Sí, sí, sí. Saps? Bueno, és això, és que autoenganyar-se està molt bé, no? Al final és, no?
1: Bueno, i que...
2: És la cosa, no? Vull dir, aconseguir creure't... Al final, la il·lusió no deixa de ser això, no? Vull dir, que és una mica el que ve dit llibre, no? La il·lusió és la capacitat de creure que un altre futur és possible. No? És l'imaginat de tenir fe, de pensar, hòstia, jo m'imagino que podria fer això i em crec que pot ser. I la il·lusió és això, és només la capacitat d'imaginar, no? Vull dir, que és una cosa tan bèstia com això. La capacitat d'autoenganyar-te, o no, o d'enganyar-te i que després es compleixi, no? Sí, però és molt important enganyar-se.
0: De fet, ara, pensant-hi, la frase, ai, quina il·lusió que em fa això... Doncs té tota la cosa a veure, tinc molt lògica, però és una il·lusió molt més... Vull dir que la tenim aquí a tocar, no? Ai, quina il·lusió que em fa trobar-vos amb tots vosaltres, amics.
2: Sí.
0: Però és una il·lusió, és una projecció cap al futur.
2: Sí.
0: I si no surt bé aquell sopar amb els amics, que fa 10
2: bueno,
0: anys que no ve.
2: Ah, això passa de vegades. Però mira, això... Però la il·lusió també alimenta, no? Sí. I de vegades després...
0: Està bé.
1: Bueno, i que la desil·lusió també forma part de la il·lusió, no? Com que... hi ha la possibilitat que aquesta cosa que et fa il·lusió pugui sortir bé o malament.
2: La cosa d'il·lusió ve d'il·lus. Bueno, saps què ve? Il·lus, clar, il·lus.
0: Il·lus
2: bueno.
0: No sé l'etimologia.
2: Bueno, no sé, però clar, il·lus, il·lusió, no? De... Suposo que clarament no ets un il·lus, bueno, saps? És com... bueno. No sé, o ve de llum, també. Mira, això abans que m'has posat la cançó aquesta del, no? De Did You See the Light, no?
0: Sí.
2: Que al final és amb aquesta idea, no? Del llibre, també, la idea de que hi ha una llum, no?
0: Al final del túnel de l'AVE.
2: Sí, per mi és important, perquè clar, tu encara et falten aquests trossets finals, no? Però yeah. Que és una novel·la, bueno, que no és molt lluminosa, però que al final té molta llum, que és una cosa nova en mi.
0: Vale.
2: Que és una cosa difícil, no? Escriure amb per mi, perquè escriure sobre coses així com... Això, amb llum, a vegades causen la cursileria, no? I a vegades pel meu caràcter, i llavors estic particularment satisfeta d'haver escrit una novel·la fosca sobre la llum. Perquè també, clar, com escriu sobre l'alegria, o sigui, sobre gent, no? Dos personatges que estan secs, no? I que no tenen il·lusió i que no saben on trobar-la, sense que la novel·la et quedi una cosa seca, no? Que et quedi una cosa monòtona o tediosa, no? I llavors és aquesta mena de contradicció.
1: Perquè creus que també necessitem finals feliços, però no sé com dir-te, sense això, sense caure en la cursileria...
2: Bueno, sense ser ingenus, no? Al final és això, el problema és la ingenuïtat, no? De pensar que tot serà meravellós i tot anirà perfectament, no? O sigui, les coses mai aniran perfectament i no passa res, no? La cosa és aquesta, no passa res, no? I la idea és intentar aprendre a navegar les coses que no aniran bé, perquè hi haurà coses sempre que no aniran bé, no? La cosa és això, no? Llavors, necessitem finals feliços? No ho sé. Jo mai he escrit en finals feliços. Bueno, no sé si és ben bé un final feliç. Per mi ho és una mica, però tampoc. Ara, també els finals feliços tenim un problema aristotèlic, no? O sigui, estem tan obsessionats amb el no, principi, nus i desenllaç, que és una estructura terrible, no? Perquè al final és com si enterressis els teus personatges, no? O sigui, després d'això ja està, ja no faran res més, se'ls ha acabat tota la, no?
0: The end.
2: Sí, no? I aquesta necessitat de tancar les coses amb els ximpuns aristotèlics, no? És una cosa que a mi m'irrita bastant. A vegades la gent em diu, és que deixes les històries obertes. Diu, no, jo... tanco el que s'ha de tancar. Passa que sempre hi ha coses obertes a la vida, no? Tanques una cosa, però mentrestant, no sé, potser has arreglat una cosa de feina, però mentrestant la parella, no? Vull dir, no estem mai tancats, per sort, no? Vull dir, és el dia que et mors que ho tanques tot.
0: Exacte.
1: I justament t'anava a dir, Carlota, que jo crec que morim deixant un munt de coses obertes, perquè la mort no és previsible. Ara puc sortir d'aquí, que m'atropelli un cotxe i dir, he deixat absolutament tot obert.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que... això que les coses s'han de tancar potser també és una il·lusió. No?
2: Sí,
1: la idea aquesta de, tot acaba de tancadet a la vida.
2: Clar, la literatura també va d'això, no? Vull dir, la literatura busques un cert consol, perquè com que el món és absolutament inversemblant, no? Vull dir, o sigui, la realitat no és que de vegades superi la ficció, és que sempre la supera. La ficció té un ordre. Quan tu escrius, no, ha de ser versemblant. La realitat no és mai versemblant. Ja. La gent fa coses que no entens. No? Però aquest, per què ha fet això? No? Llavors, què fem? Llegim els llibres?
0: Sí.
2: I allà tot té un sentit. Oh, aquest era molt dolent perquè la seva mà... Saps? Tot té un ordre, tot té una lògica. I això ens dona una mena de consol davant d'aquest món incomprensible. No, crec, I també és aquesta il·lusió, no? De, bueno, no? Hi ha un món paral·lel, que és la literatura, on les coses es poden tancar, poden... No? pot estar tot net.
3: I... ja, i aquest ximpum que et deixa l'ànima tranquil·la, que dius,
2: sí,
3: ja està.
2: Sí, sí.
0: Literatura, que trobareu en aquest Premi Llibres Anagrama Novel·la, Els Erms, de la Carlota Gurt. Deixeu-me acabar amb un parell de coses. M'he apuntat per aquí simbolismes, perquè el llibre crec que n'està ple, des d'aquesta cançó de Steve Miller Band que sentíem abans, fins a, per exemple, a veure, deixeu-me que us expliqui una mica qui és en Faust. En Faust és un personatge gris, si voleu, que la vida l'ha atropellat.
2: A mi em desperta molta tendresa, eh?
0: Clar, vull dir que, sí, però que és molt tendre, però a la vegada podries haver caigut en un parany que seria el de la persona grisa del llibre, doncs és una persona que tampoc té moltes llums i tal. No, tot el contrari, aquest tio té un món interior, un món, sí, intel·lectual, sí, molt xulo. Vull dir, penseu que ell no fa Netflix, sofà, manta i Netflix, ell fa sofà, manta i crec que cites a
2: Haneke. Mira, clar, sí, li agrada molt el, sí, sí, el cinema, no? I l'art.
0: Una persona culta. Li has buscat,
2: que,
0: això?
2: Sí, té interès, clar, té interès, no? Perquè és el cap de la presa de Sau, no? Però sí, dic, per molt que tu tinguis una feina et poden interessar moltes altres coses, no? Jo crec que més que la vida l'ha atropellat és que ell s'ha deixat atropellar, no? Vull dir,
0: bueno, ens passa tot.
2: Sí, no? Vull dir, això, hi ha una part de corresponsabilitat. Però sí, perquè al final és això, les persones som contradictòries, no? I tenim, no? Tenim moltes cares, i hi ha cares que dius, hòstia, ara això no em lliga amb això altre, no?
0: Yeah.
2: I aquesta és la gràcia, no?
0: Escolta'm, deixa'm ja finiquitar això amb el tema de... És que anava a dir una cosa sobre això de l'autoficció una vegada més, que t'he dit abans, si t'hi fixes, ho tanquem, sí, ara, però no ho tanquem. Clar, perquè et volia, sí, preguntar una cosa, i ara no me recordo quina.
2: Clar, jo et volia dir, bueno, perquè abans també t'he dit, que et diria, i no t'he acabat de dir, aquesta cosa de la relació entre la realitat i la literatura, no?
0: Sí.
2: Diguéssim que això, per mi, això no és autoficció, no? L'altre és que els personatges són... sempre són Frankensteins, no? Estan fets de trossets.
0: Sí,
2: llavors hi ha trossos meus a la Ramona, però hi ha trossos meus al Faust.
0: Exacte, no només ella, que, clar, seria com la relació òbvia, no? Però ell,
2: sí,
0: també.
2: Ell també té trossos meus, igual que té trossos d'altres, no? És això, és com un Frankenstein. Però una cosa que per mi és important és perquè dins del llibre no es parla, no?, sobre aquesta cosa de la ficció. Per què necessitem que ens expliquin historietes? Saps? A mi és una cosa que em fa vergonya. Bueno, vull dir que escric, però alhora em fa vergonya. Per què m'he d'inventar una cosa? Llavors, el que faig, o el que estic descobrint, que m'agrada fer, és això, agafar la realitat. Per tant, aquí, clar, tinc la història de la Ramona, no?, el parador de Sau, dic, vale, doncs si jo vull escriure aquesta història, me'n vaig a passar un Nadal a Sau. No hi, sí, vaig anar sola, perquè llavors vaig allà i veig, no hi havia boira, això me la vaig inventar perquè volia que hi hagués boira, perquè pel símbol i tal, no?, doncs això, no?, com és aquest lloc, quina gent hi ha, quina olor fa, què donen per menjar, saps?
0: Sí.
2: I tot això ho converteixes en literatura, igual que vaig fer el trajecte amb tren del Faust, no?, amb un Irio, perquè ell anava amb un Irio, no?, i llavors això, no?, i vaig anar al Prado, perquè abans de pujar el tren ell va al Prado, no?, i vale, si jo estic aquí al Prado veient això i sóc el Faust, què estic veient, no? Llavors, clar, hi ha un quadre que és l'Estigi de Patinir, que si tu el veus, dius, clar, és que allò és el puto Pantà de Sau, saps?
0: Sí.
2: I llavors és això, mirar-te la realitat a través d'uns ulls ficticis, no? Però la realitat és la realitat, no? I llavors, si surten els monegros i els monestros fan una olor, és perquè he anat allà i he ensumat quina olor fan els monestros, saps? I això m'agrada, perquè puc parlar de la realitat i alhora inventar-m'ho.
0: Per exemple, la fauna que un dia, el dia de Nadal, el dia 25 de desembre, és en un hotel al costat del Pantà de Sau, és, per exemple, una família que arriben tots amb els seus...
2: Això és així, eh? Això va passar, eh?
0: Això et volia preguntar.
2: Sí.
0: Jo entenc que això et devia passar. Una família nombrosa, tots amb els seus jerseiets de Nadal...
2: Amb pijames, anaven amb pijames, amb estampat nadalenc, tot, però és això, que era
0: contents,
2: com...
0: no?
2: Una família àmplia, saps? El patriarca, l'avi, la iaia, els fills, els nets, no? I tots van entrar allà al menjador i va ser com una mena d'aparició, allò, eh?
0: Sí.
2: Tots rossos, eh?
0: Però la teva confabulació és, potser aquesta gent estan aquí perquè no se'ls allargui la sobretaula. Sí, és a dir, en un hotel, doncs, no tens el perill d'haver de parlar massa estona amb el teu tiet, amb el teu cunyat, amb el teu germà.
2: Sí, clar, hi ha famílies que clarament no veies. Aquestes són més les que anaven a dinar, perquè a l'hora de dinar hi ha gent que anava, no?, a fer el dinar de Nadal allà al parador. Però, clar, sí, aquests altres s'hi havien quedat a dormir, eh? T'imagina't.
3: Però ja és estrany, no fer el Nadal a un hotel.
2: És que és clar, jo pensava que aniria allà i estaria buit, no? Perquè jo dins del meu cap, la meva novel·la era, no, la Ramona se'n va a un hotel i no hi ha ni Déu. Clar, arribo allà, l'hotel ple. Diu, bueno, doncs la novel·la estarà ple.
0: Ja.
2: Perquè al final és això, no? M'agrada, no? I llavors, hòstia, això que li passa a la Ramona quan està ple, no? Doncs...
0: Sola, ella...
2: Però no, molta gent. Hi havia uns britànics amb uns Porsches i uns... Bueno, vull dir
0: increïble.
2: Molts estrangers que foten allà, no?
0: Ja sé que anava a dir de l'autoficció, però tampoc em vull allargar gaire perquè se'ns acabarà el programa, però em volia dir, et faré una pregunta tancada i tu ja em diràs, si pot ser que això de l'autoficció us ho preguntem sobretot a les ties més que als tios.
2: Ah, sí, sempre. Això és, es dona per fet que les dones tenim menys imaginació, que només podem parlar de les coses íntimes, de la vida íntima, i que aquesta vida íntima naturalment, ha de ser la nostra, perquè som uns éssers limitadets, sí, no? Encara que no es digui així, de fons, si tu hi penses, si es pregunta a les dones i no als homes, és per això, no? En canvi, els homes, més clar, bueno, a casa, no?, que tinc el Melcio Comas i tal, que jo sé, quan ell escriu, que és tothom, i sempre hi ha una part d'alguna cosa que és teva, no?, i ningú li pregunta mai. No. Mai. Igual que no li pregunten pel sexe, tampoc, no? Vull dir, això, sola, que hi havia res, una dona que es feia tres palles, sí, i llavors sempre em preguntaven pel sexe, no? I el Melcio no li pregunten mai. No?
0: A veure, hem de parlar de sexe, o potser no, perquè tenim molt poc temps, i hem de sentir més gent. No li hem dit al Melcio, perquè aquí ens resulta una mica... Això de parlar amb les parelles, sí, dels convidats i convidades, a nosaltres ens resulta una mica incòmode, això de pornografia emocional, i intentem evitar-ho.
2: Sí, sí.
0: Li hem preguntat a una persona que treballa amb el Grasset, i que fa guions amb el Grasset, i que és una persona a qui li tinc un respecte més que màxim, o sigui, em flipa, crec que tu també. Ens explica el seu moment de pausa.
4: Hola, sóc la Paula Carreras, sóc periodista. El meu moment de pausa intento que sigui sempre pel matí, perquè m'agrada començar el dia relaxada, intento esmorzar tranquil·la, sense pressa, amb tota la calma que pugui aconseguir en aquell dia concret, perquè tinc la sensació que si començo ja el dia estressada ja no ho remuntem, o sigui, el dia té tants moments que són susceptibles de que jo m'estressi que intento que al matí, com a mínim, poder-me'l prendre amb calma, i això implica de vegades doncs llevar-me més d'hora del que necessitaria, però prefereixo allargar el dia per dalt i intentar això, començar-los amb calma i que el primer moment del dia sigui el moment de pausa.
0: És la millor manera d'enfocar un dia, també, començar-lo estressat, que és una cosa que fem molt, massa sovint, no sé tu.
2: No, jo que treballo a casa.
0: Tu treballes a casa.
2: Sí.
0: Tu vius entre el camp i la ciutat?
2: Sí, una setmana a cada lloc, sí, sí.
0: I què? Amb què et
2: quedes? Bé, és una mica esquizofrènic, no? Perquè és com que allà tinc nens i visc en una casa gran, aquí vinc en un pis superpetit i no tinc nens, llavors és com... Però és com tenir-ho tot, no? Uh-huh. Està bé.
0: Per cert, que la novel·la també reflexiona sobre la ciutat de Barcelona, o relativament, si reflexiona.
2: Sí, sí,
0: hi ha un text.
2: Sí, sí, els expats i totes aquestes.
0: Un text que s'ha d'escriure algun dia, l'escriurà, la Ramona.
2: Sí.
0: Tu com te l'imagines, la Barcelona a 2050?
2: Barcelona 2050, hòstia, no ho sé, molt difícil, eh? Vaig intentar fer l'exercici, no?, de pensar... Bueno, veurem això de la cosa climàtica, que potser això marcarà bastant com estarà la ciutat.
0: Insisteixo que he d'acabar el llibre i no puc acabar de tancar aquestes preguntes. Bé, en tinc moltes al cap, però una pregunta que també li hem fet a la Paula és què, la Carlota Gurt?
4: Sobre la Carlota Gurt, he de dir que jo he llegit tot el que ha publicat i en sóc molt fan, és una tia que m'encanta, però avui m'agradaria reivindicar la seva faceta com a articulista, perquè tinc la sensació que tenen molt valor les seves columnes i els seus articles d'opinió, perquè molts cops és ella la que s'atreveix a dir les coses que ningú s'atreveix a dir, no? O sigui, hi ha com sempre aquesta sensació que segurament molta gent, sobretot del sector cultural, estem pensant una mateixa cosa, potser són coses que són opinions impopulars, i ningú s'atreveix a dir-ho perquè Catalunya és un país molt petit, no?, perquè ens coneixem tots molt, i en canvi hi ha coses que crec que s'han de dir i normalment és ella qui s'atreveix a dir-les, i trobo que això és una feina molt preuada, trobo que és molt valenta i ho fa molt ben fet, amb molt bons arguments, i bueno, això ja ho sabem, la Carlota escriu molt bé, per tant sempre està tot molt ben escrit, no? I això trobo que evidentment com a escriptora crec que està avaladíssima per tothom, no? Per les seves pròpies obres, també per la crítica, pels premis, però la seva faceta com a articulista a mi m'agrada especialment, i trobo que no l'hem de perdre, que l'hem de cuidar i que tant de bo no se'n cansi, perquè entenc que és una feina que pot arribar a cansar, però jo l'animo a que segueixi, perquè des d'aquí l'aplaudim.
0: Carlota, tu que t'has definit abans com a malabarista, et podríem dir versàtil, et podríem dir tastauletes,
2: sí,
0: fins i tot.
2: Sí.
0: Creus que se t'acaba això dels articles algun dia, o t'agrada molt i creus que...
2: No m'agrada molt. Però és això, hem de fer de tot. És bastant desagraït fer articles,
0: sí,
2: per molts motius, no? Primer, naturalment, l'econòmic, evidentment, no? Perquè és, no? Al final el que et paguen és un... bastant miserable. Segon, perquè sempre hi ha gent que et ve a dir de tot i fas enfadar molta gent, encara que tu... Jo no tinc cap mena d'intenció de fer enfadar ningú, quan faig articles. Vull dir que intento exposar els motius, uh-huh, per posar doncs els temes a sobre la taula i dir, nois, aquí, no, sector, tenim tot això, parlem-ne, perquè això no funciona així, no? Però llavors, clar, se t'acaben enfadant. A vegades se m'enfaden els llibreters, a vegades se m'enfaden els bibliotecaris, se t'enfaden els editors... I dius, clar, i jo per què vull guanyar-me aquests enemics? Per guanyar, saps, 100 o 150 euros menys IRPF? I saps quin és el preu que jo pago?
0: Ja, però i si posem llum a aquest... trauma o drama i acabem pensant que ho fas per voluntat de millorar les coses.
2: Bueno, clar, jo ho faig amb aquesta intenció. El que passa és que desgasta molt. Has de passar
0: pel trauma dels enemics.
2: Desgasta, no? I a més això és soroll mental, perquè tu quan no, decides, ostres, ara faig poc articles, no? Em faig un al mes pel quadern i una a l'ara, i després faig el meu dietari, perquè el dietari és una altra cosa.
0: No?
2: Que estic allà i allà estic com a casa. Però clar, és soroll mental, perquè hòstia, aquesta setmana tinc article, ja no pots estar pensant en allò que has de... Saps? És com que tens més... Bueno, és com més coses has d'escriure, menys espai hi ha pel que tu vols fer o perquè hi hagi un espai de descoberta, no? Uh-huh. De que de cop diguis, hòstia, se m'ha acudit fer alguna cosa. Clar, si estàs tot el dia pensant en altres coses, no tens espai perquè se,
3: perquè se t'acudi. Bueno, aquí hem parlat molt de que la creativitat no deixa de ser un privilegi, perquè quan estàs inspirat és perquè tens tot el temps del món per poder...
2: Sí, perquè tens temps de sobres, tens mental, exacte, temps mental de sobres.
0: Sí. Temps mental, no sé si en tindrem ara, perquè posem la publicitat. Una mica de pausa, sí.
5: Fes una pausa. Fes el favor. iCat. Gala, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
6: Què vols dir?
5: Mira, escolta'ls.
7: Gala, ets la millor.
6: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'iCat. Mira, veu, volem que promo del Lost soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
5: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
6: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
5: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
5: Wiki, wiki.
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
6: Wow, what the fuck.
7: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a iCat.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a iCat. La Sala Beckett presenta Torcides, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per iCat. Al Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per iCat.
7: Linkat.
8: iCat.
7: Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren.

0: old folks. Oh.
1: Nina Simone va ser una persona també feliç en algun moment de la seva vida, o com a mínim que seguia els camins clàssics, com aquesta cançó, no? aquest jazz soul així com divertit i tal. Llavors va acabar com va acabar. Llegiu la seva biografia, que és increïble. Aquesta cançó es diu Marriage is for old folks, és a dir, el matrimoni és pels viejos.
2: Pels vells, sí, mica,
1: eh? Què en penses, això, d'aquesta frase?
2: Sí, jo crec que la gent no cal que us caseu, no?
1: Que no us caseu.
2: No cal que us caseu. Bueno,
1: es casen els joves, ara, Carlota?
2: Ja, sí, mira, ara una amiga em deia que la seva filla es casarà, tu. Bueno, no ho sé, bueno, la cosa legal sí que potser és millor casar-se, però no cal fer la boda. Jo el que em fa una mica de... allò de la boda, no? La boda.
1: La festa, vols dir? La litúrgia,
2: sí,
1: aquella...
2: Sí, aquesta cosa de, no?, de vestir-se de blanc i de pastisset i tot això, totes les bodes ja no... fa anys que no hi vaig.
1: Sí, s'ha de fer ridícul, s'ha de fer ridícul obligatòriament.
2: Llavors, bueno, si has d'anar allà un dia a signar, perquè jo què sé, perquè si moro és més fàcil que parella de fet i tal, bueno, sí, casa't, però, saps? Però no, és un formalisme, no? És una manera de comunicar a l'estat que estàs amb algú.
3: I és una trampa capitalista. Al final també et conviden a un casament i has de pagar una morterada que dius, però si m'hi convides, doncs que m'hi convides.
2: Què quedem, no?
1: Com... Sort, deixa'm dir, perdó, que interrompo, que la Carlota avui ha fet un llibre optimista, Els Erms, perquè l'entrevista crec que no ens està quedant
2: Optimista. A més, he vingut com molt sentenciós avui, no? Jo no ho sé, no? Després la gent es pensa que sóc una persona molt... Jo sóc molt simpàtica.
1: Estones. És veritat que tens un tarannà com directe, com els teus articles, i que no havent-te conegut mai, avui et conec i penso, em quadra, saps? Una persona amable, però que diu les coses.
2: Sí,
1: que se'n troben a faltar una mica d'aquestes persones a la vida. Jo el primer, eh? Aquesta complaença... Bueno. Entre Nina Simone, que l'has triat tu, aquesta artista, i això que et posarem ara, amb què t'hi sents més representada? T'he posat un concert per a violí en re major, opus 61, de Beethoven. Ets molt fan de Beethoven.
2: Sí, em relaxa molt, em permet pensar. Sí. Quan vaig amb cotxe moltes vegades m'ho poso, i si poso Beethoven normalment tinc idees.
1: Tu poses a tot drap?
2: Sí, però ja us he dit que tinc un cotxe de merda i llavors, clar, m'ho poso al màxim, que és a 31, no? I no puja més, però clar, ja he hagut de baixar els greus, però bueno, que sona molt fluix, molt fluix.
1: Però espera't un moment, 31 no és un número rodó, no ho pots fer,
2: això.
1: El
2: meu màxim és 31, clar, això és molt toc, no? Vull dir, per què 31, no? No! Sí, és fatal que sigui, és 31.
1: Ho poses a 30?
2: No, ho poso 31, ho poso al màxim. Perquè sempre, clar, el motor fa tant soroll, saps, que no se sent. De fet, he hagut de baixar els greus, perquè, clar, ja els altaveus estan tots petats, i llavors tot sona massa agut sempre, és molt trist.
1: Puc fer-te una pregunta que em fa molta il·lusió fer-te, i acabem amb això ja, perquè s'acaba el programa, i vens un altre dia i fem una altra hora.
2: Vale.
1: Perquè és que, i no podrem posar, ni no podem parlar ni del monòleg gairebé, però ho farem una miqueta. De què serveixen els premis?
2: De què serveixen?
1: Cavalcarem tota la nit, va ser el Premi Rodoreda, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: Aquest llibre Premi Anagrama, de què serveixen? D'impuls? Perquè econòmicament, bueno...
2: Bueno,
1: bé, està
2: sí,
1: bé,
2: no? Serveixen perquè algú et faci cas, no? Perquè al final és això, l'oceà de novetats és tan bèstia, i cada vegada és més bèstia, no? Cada vegada surten més llibres, que treure el cap entre tot allò, llavors si tens un premi, d'alguna manera, clar, depèn de quin premi, no? Perquè això és com, no? És que, què penses dels restaurants? Home, doncs depèn del restaurant, n'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, no? Doncs els premis igual. Però els premis que, no? Almenys els que a mi m'han donat són premis que respecto i que entenc que la gent que és com jo respecta, i que per tant penses que et dona una mena de seguretat de que aquell llibre, doncs, tindrà cert interès. Uh-huh. I llavors pues, fa que això, tens espai als mitjans, tens espais a llibreries, i vens... En lloc de dos llibres, en vens tres, no? És una mica això.
1: L'acudit.
2: I et dona una mica de diners, però bueno, tampoc, clar, amb el Rodoreda, clar, que no havia publicat mai, doncs sí, després hi ha l'altre.
1: Acabem. Però abans, deixa'm fer una mica la promo, promo del teu monòleg, perquè aquí la Carlota Gur, que va tenint idees, jo me'n recordo que vaig veure una entrevista no fa gaire, documentant-me per aquesta, que l'idea és l'Albert Tom. L'Albert et deia, què tens per fer? I deies, tinc una idea boja, pujar a l'escenari, i això ho estàs fent des de fa un temps, amb Una aniquilació fallida, la libido, la història i jo. És un monòleg que s'ha escrit I què interpretes tu mateixa?
2: I què interpreto, sí, clar, clar, és molt divertit, sí, sí, sí, sí. Llavors és una mena de cosa entre la conferència performativa, no?, que és així com més acadèmic, no?, perquè hi ha molta xitxa, i l'stand-up comedy, que és, sí, aquesta mena de gènere híbrid, no?, que riem, però alhora aprenem i alhora hi ha moments tràgics, i és molt divertit, la gent surt molt contenta, l'estic fent per tot Catalunya, ara la setmana que ve, o sigui, el 23, 24 i 25, sóc a Cullera, al costat de València, a Mollerussa i a Cardedeu, i després tota aquesta tardor en faig molts.
1: Cullera, Mollerussa i Cardedeu, em sembla una gira de Quim i Portet.
2: Sí, no, no, bé, tinc tota mena, després també aniré a, bueno, és que molts llocs, a Santa Maria, a Palautordera, a Sant Llorenç de Morunys, a Girona,
1: molt baix Montseny,
2: a Figueres...
1: Bastant baix Montseny estàs fent.
2: Ja, no ho sé, sí, allà tinc uns quants. També faig el cinema Edison a Granollers, sí, també faig... Bueno, vull dir, molts, tinc moltes funcions i m'ho passo molt bé fent això.
1: Doncs jo m'ho he passat molt bé parlant amb tu, Carlota, no sé si la Mariona...
3: Sí, sí, sí, moltíssim.
1: Jo puc parlar per tu, sempre?
3: Sí, per favor.
1: És molt d'home gran, no? La Mariona s'ho passa molt bé.
3: I la nena també.
1: La nena s'ho passa molt bé parlant amb tu. Ens quedem amb aquesta Batisca Focatius, que tu em vas dir Antònia Font, jo he triat,
2: sí,
1: aquesta, no sé si...
2: M'agrada, m'agrada, sí, molt, sí, sí, sí. Carlota, veus, això, Antònia Font és alegria, no?
1: Antònia Font és alegria.
2: És alegria.
1: Els Erms, de la Carlota Gur, el primer llibre de la seva trajectòria amb una llum al final del túnel.
2: Exacte.
1: Em quedo amb això. Carlota, un plaer.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adéu, ja.

0: Escoltes i cas.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Bona tarda, Catalunya, i bona tarda, Alberto Gadel. Com estàs?
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Estàs molt animat.
3: Però perquè estic decepcionat amb el temps. Una cosa.
1: Què?
3: A mi se m'havia promès que la tarda havia començat i porto tot el cap de setmana passant fred a les nits.
1: Ah, doncs ja està, què més vols, rei?
3: Però avui carda una calor que vaig amb màniga curta. No m'agrada.
1: Jo també vaig amb màniga curta, però és que aquí l'estudi puja molt la temperatura, sempre.
3: Sí que és cert que sempre estem a una temperatura molt alta. Tu com estàs, Gala Castell?
1: Jo bé.
3: Recuperada del teu cap de setmana de desenfreno?
1: Ai, ara m'ha saltat una mica el cor.
3: Veus? No és fàcil, recuperar-se.
1: No és fàcil recuperar-se el desenfreno. Estava canjeando, que en català no sé com es diu canjear.
3: Vas canviant,
1: això. Estaves canviant unes entrades al cinema, que tinc un código...
3: Un codi de descompte. Un codi de regalo.
1: Sí, de regalo.
3: Quina sort.
1: Ja saps el que t'has de comprar. És que, clar, és culpa meva que m'hagin regalat això.
3: No.
1: És molt raro, sí.
3: Home, a mi m'ha sorprès, si més no. Penso, sí. Bueno,
1: què té
3: promoció.
1: Veure, no? Bueno, què té a veure, podries pensar.
3: Sí, 100%. Però bé, hi ha vegades que posen una altra frase i aquí posen una frase i et regalen una cosa per anar a veure cultura. Què més vols?
1: Està molt bé. Bueno, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 13 d'octubre, sabem que...
1: Quina por, aquesta música.
3: L'Archi, l'exnòvio de l'Àngela Mármol, ha anunciat que traurà una cançó la setmana que ve titulada Diva. Serà un rap en anglès juntament amb en Kid Keo, uau.
1: Què?
3: I un altre raper que es diu Young Sarrià. Sarrià, no sé com es pronuncia.
1: Segur que és Sarrià, segur.
3: Sí, perquè serà en castellà. Però bé, atenció a les orelles perquè ens n'ha fet una petita, no?, una petita mostra i sona així. See everything you repose to me, so fuck that then and come close to me. The ghost I see got me in custody, you're the one that affects me emotionally. I don't talk. Just look at me, bro, yeah, make that happen. Jo estic tiesa, però bé, el seu nom artístic...
1: Ho fa fatal.
3: El nom artístic és Teddy, per si esteu impacients per aquest nou tema, doncs

0: però no entenc això dels artistes aquests que van tenir un boom, que ara l'han perdut i ara se rejunten amb tiktokers per fer cançons.
1: O penso, és com mala idea, no? És... Per què ningú del vostre equip us està dient que és com mala idea?
0: És la pitjor decisió crec que pots fer, però bueno, si ells són feliços així...
1: Ara tothom està traient música. Has escoltat la cançó de l'Auron Play?
0: No, per sort.
1: Doncs és que és molt greu, eh?
0: Perfecte.
1: No és gravíssima.
0: No, me l'apunto. Com es diu? No te recordes del títol?
1: No, clar, que no, tu poses canció en Auron Play i et sortirà.
0: Doncs no ho buscaré. Vinga, va, si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Bueno, família, només bones notícies avui perquè la Shakira ha acabat la residència del seu Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a Madrid després de gairebé un mes de concerts. Ahir va fer l'últim dels 13 en una data extra que va anunciar per sorpresa fa uns dies i va pujar a l'escenari acompanyada de convidats molt especials que ella va definir com a grans amics. Hi havia en Maluma, en Belé, en Dani Martín i la Laura Pausini.
0: Hola.
1: No ho sé, tot de gent que no...
0: Jo només pateixo...
1: No connecto jo. Jo no connecto.
0: Sí, amb la Laura Pausini sí.
1: No, jo no connecto.
0: A mi m'agrada. Però bé, només penso la feinada que hi haurà per treure tota l'estructura aquella del Macondo Park 3000 que va muntar.
1: Sí, sí.
0: On
1: és que a mi allò és raríssim, allò. Tot plegat jo no ho he acabat. Si ho he entès, però no ho he acabat d'entendre, m'entens? Per què faries tantes coses? No m'agrada.
0: Però perquè és milionària.
1: Clar, suposo que t'avorreixes i quan no tens res més a fer fas aquest tipus de coses, no?
0: Què has de fer? De fet, la Sofia, sí. La Shakira em sona que va començar a estudiar com filosofia o alguna cosa així fa relativament poc.
1: Sí?
0: Pot ser fa uns anys ja, però bueno, ella s'avorreix molt, per tant, ja té ganes de fer coses.
1: Una cosa que sí que et funcionarà és que la Laura Escanes ahir va ser una de les acompanyants.
0: Ojalà m'acompanyés a mi.
1: A què?
0: No sé, al súper.
1: El súper?
0: M'encantaria, ella és perfecta.
1: A més, tot just abans d'aquesta última ronda de concerts del cap de setmana, en Broncano la va entrevistar i ella va deixar anar algunes declaracions sobre el català que a tothom li han encantat, mireu.
2: ¿Hablas catalán?
3: Sí,
2: parlo. Yo parlo también.
3: ¿Sí?
2: ¿El català?
3: Sí, yo parlo també.
2: El meu segon idioma.
3: Yo parlo...
2: Si tu vols.
3: Els meus fills.
2: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, són catalans.
2: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells.
2: Sí.
3: En Miami, també.
2: ¿En catalán?
3: En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
1: Bueno, molt bé. Crec que és una mica problemàtic que parlis més català a Miami que a Catalunya. No sé. Crec que és problemàtic, sobretot perquè Catalunya, bueno, és l'idioma.
0: Sí que és veritat que...
1: No, crec que el pots parlar.
0: Potser és una mica problemàtica la declaració.
1: A mi no m'agrada, tothom diu que és fantàstic. Oh, mira, parlar català normalitzat, crec que no l'estàs normalitzant, no sé.
0: Home, no, perquè és fer-ho només per quan no t'entenguin, no?
1: Oi, els amics. Que, exacte, per mi no és normalitzar-lo, però bé.
0: Ara que ja ens hem actualitzat.
1: De què parlaràs avui, Alberto?
0: Doncs com gairebé cada
1: que
0: començament
1: asco,
0: de setmana, actualitat de TikTok, perquè ningú fa res entre setmana i les TikTokers només treballes al fin de, sembla ser.
1: Que ha passat les TikTokers. Ja, però ara deixarà d'haver-hi TikTokers, no?
0: Clar, estem en una era de recessió TikTokil. Tu de què xerraràs avui?
1: Com et pots imaginar, d'oques grasses.
0: Bueno, cada una amb el seu mundillo,
1: clar,
0: realment.
1: Clar, tu et fa mandra el meu, a mi em fa mandra el teu.
0: No em fa mandra, perquè m'ho vaig passar bé.
1: Ah, clar, és veritat, qui vas anar, doncs ja m'ho explicaràs, a veure com va anar. A més, també tindrem la Mariona Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui són les supersticions.
0: Clar, perquè avui és dimarts 13.
1: Ah,
0: claro.
1: Jo pensava, porten tot el dia parlant de supersticions, però és que jo estic apagada. Jo m'ho noto que des del dissabte jo estic molt malament. Jo ja passo de tot, me la suda. Llavors he pensat, aquí passats amb les supersticions, clar, té sentit.
0: Dimarts 13. I també passarà per aquí, després de 2 milions d'anys, Laia Castel, que farà un mini repàs de la història de les It Girls. Ja toca, que passés mi col·lega, perquè feia dies que no la veia.
1: Sí, i a més avui també toca consultori, que serà sobre compartir pis, què et sembla?
0: Ui, quina por.
1: Sí, és el pitjor dia de la meva vida perquè no m'agrada gens compartir pis. Sí. I que un consultori sigui sobre compartir pis vol dir que avui ens enfadarem segur.
0: Avui ens enfadarem perquè és allò com quan una amiga teva t'explica els cuernos que tu t'enfades amb el teu nòvio.
1: Que t'enfades, sí,
0: doncs
1: exacte.
0: Doncs el mateix.
1: Exacte. Volem anècdotes, companys de pisos rosos que hagueu tingut, veïns insuportables, conflictes, ho volem tot. I per tant, us necessitem a tots, enviant missatges des d'ara mateix al 667-07-6116. 667-07-6116. I així al final del programa els llegim.
0: Vinga, va, que al final del programa ho llegim una miqueta.
1: Que bé.
0: Ara bé, però per començar, fent xui a lloc, cada dia ens queixem. Gala Castelltort, it's your turn, Tommy.
1: Bueno, avui em toca a mi queixar-me. Aquests dies d'oques grasses, evidentment, han set uns moments

0: molt virals per mi, perquè soc molt ocker i les ockers són molt Kinder Islanders.
1: Sí que és veritat.
0: I això què vol dir? Que m'he trobat a molta gent que, per algun motiu que desconec, em parava pel carrer, a l'estadi, on fos, per donar-me les gràcies per fer contingut en català, però en plan... gràcies per fer contingut en català, segueix així. A mi, si em dius, continua així perquè t'agrada el que faig, em sembla fantàstic i m'encanta i et dono les gràcies i tota la parafernàlia. Però que em donis les gràcies per fer contingut en català
1: no.
0: I em facis veure que jo estic normal... O sigui, no sé com explicar-ho, vale? Però no m'has de donar les gràcies per fer contingut en català. T'hauria de donar les gràcies jo... O sigui, t'hauria de dir jo a tu de res per normalitzar la llengua que tu no estàs normalitzant donant-me les gràcies.
1: Sí que és veritat, o, això.
0: No sé si m'estic explicant, sí, però em molesta que em doni les gràcies.
1: No, és menysprear
0: la
1: llengua.
0: Perquè
1: és
0: que no ho estic fent per salvar l'idioma, ho estic fent perquè per mi és normal i crec que per tu també hauria de ser normal i crec que no m'hauries de donar les gràcies. És que no entenc per què em dones gràcies, és que em molesta.
1: Però perquè hi ha el terme contingut en català.
0: És com la música en català, és que no és música en català, perquè què em compararàs? Olques gràcies amb la Muixca, Manel amb... Jo què sé, és que m'entens?
1: No, 100%.
0: Amb la Pam Gang, que vale que vam fer un tema on junts, però no té res a veure amb la música d'una amb la música de l'altra, no? Doncs el mateix, em molesta que em donin les gràcies per fer contingut en català. Jo faig contingut i dono la casualitat que és en català perquè és la llengua que jo parlo, crec que no és tan complicat d'entendre.
1: Gens complicat, molt
0: bé. Em molesta.
1: Que m'agrada.
0: Sí.
1: I per començar, com ja sabeu, vosaltres decideu quina és la primera cançó que sona cada dia.
0: Uh-huh.
1: Ens podeu enviar una nota de veu al 667-07-6116, 667-07-6116, número de WhatsApp molt viral últimament.
0: Molt viral últimament també perquè li estem posant minuts per fi.
1: Sí que és veritat.
0: Sí, per fi li estem dedicant el temps que es mereix. Ara
1: gràcies.
0: Responem de seguida els missatges, enviem stickers, us fem àudios, us fem... tenim un grup de difusió. I llavors us fem missatges, cada dilluns us expliquem coses i nosaltres, pues, vosaltres ens responeu, és fantàstic.
1: I us parlem en segona del singular perquè penseu que és només per a vosaltres, però realment li estem enviant a moltes persones alhora.
0: A veure, això no ho diguis.
1: Perdó, se m'ha escapat. Anem a escoltar la nota de veu del dia d'avui. Eh? Som-hi.
2: Hola, love, sóc la Berta. Escolto el vostre programa cada dia i vull que el programa d'avui comenci amb la cançó I què fue. Moltes gràcies.
3: Benvingudes al Love.
0: Tenim molts àudios cada dia, com perquè agafis i li demanis un àudio a la teva amiga fent veure que és una lofty, perquè es posi la cançó que a tu dona la gana.
1: És que
0: molts àudios tenim. Poseu
1: oques,
0: sisplau, s'acaba oques, no sé què. No. El nen, Don Miguelo, i què fue? Què cony és això?
1: Ja veuràs, el tema del Lamin, ja veuràs.

0: pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
1: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Un minutet per un quart de quatre de la tarda i seguim al Loft Dicat. Som la Gala Castelltort.
3: I l'Alberto Gadel.
2: I t'he de dir que tu estàs fatal. Però...
3: Què?
2: Però avui jo estic fatal també.
3: Per? Mare de Déu, no s'aixecarà cap manera el programa d'avui. És que sempre passa això. Avui, que havia de ser una setmana agradable,
2: no,
3: curta, fins i tot et diré, perquè clar, és dimarts.
2: I s'acaba ja la setmana demà.
3: I s'acaba demà mateix. És increïble. Doncs pues no, serà duríssim, oi?
2: Jo m'he quedat a aquest pont. PDM.
3: Pasta boniato.
2: Una de les notícies que més m'ha sorprès ha estat... La Lola Lolita. Atenció, eh? La Lola Lolita,
3: sí,
2: ha deixat TikTok.
3: TikTok només?
2: Bueno, les xarxes en general.
3: Ah, és que és més greu això.
2: Això és el que explicava el seu últim vídeo, un vídeo de 5 minuts en què hi apareix sense maquillar i amb l'ull esquerre ben vermell, perquè recordem que porta mesos i de fet crec que anys fins i tot lluitant contra uns mussols que no paren de sortir-li una vegada rere l'altra.
3: Ah, sí?
2: S'ha operat recentment una altra vegada i tot. Mira, te poso un tallet.
4: Hello. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Jamás pensé que haría un vídeo así, la verdad, pero ha llegado un punto en el que no puedo más. Es algo que yo he intentado como alargar mucho, que no he querido tampoco prestarle mucha atención y simplemente quiero ser transparente.
2: Bàsicament, en aquests 5 minuts explica que no pot més, que necessita parar i cuidar-se perquè sent que està arribant al seu límit i que s'ha deixat molt de banda. Estarà un temps desconnectada de xarxes socials i ella mateixa s'ha sorprès de la decisió perquè recordem que porta dedicant-s'hi 10 anys, o sigui, des que va néixer fent TikToks, aquesta xavala.
3: I quan creus que li dolorarà?
2: Doncs no ho sé, perquè...
3: Jo dic dues setmanes.
2: Dues setmanes només.
3: Com a molt.
2: Sí. Jo espero que abans de Nadal torna, segur. Això és seguríssim. Però és que l'he vist bastant afectada, eh? De fet, a mig vídeo es posa a plorar i tot. Perquè...
3: A veure, jo també puc dir quatre tonteries i quedar-me a plorar. No vull ser dura, ja està. No vull cap tall d'això perquè em desmaio viva.
2: Vale.
3: Em renyaran.
2: Però bé, entenc que necessiti un moment de pausa per posar les coses al seu lloc. El que sabem, que tornarà segur, i esperem que aquest temps de pausa pues, se li posi bé i pugui descansar una miqueta. Jo tinc des dubtes, però... Quan passa això, sent Lola Lolita,
3: sí,
2: t'esborres l'aplicació?
3: No.
2: Perquè jo patiria per si perdo el compte.
3: Clar, jo també. És impossible. Bueno, és que...
2: Tu què faries?
3: Jo... M'ho borraria perquè si no entres segur.
2: Ja. Yeah.
3: Però primer iniciaria sessió amb un altre mòbil, saps?
2: Per si de cas, un backup.
3: Per si de cas.
2: Però clar, i com pots estar sent Lola Lolita sense mirar TikTok i Instagram, rotllo? Diem, saps? Tot tipus de coses.
3: És que creus que no... És que jo això...
2: Ja, potser no penja vídeos
3: no
2: només.
3: Jo crec que no penjarà, però sí que consumirà el contingut, no?
2: Des de la seva secund.
3: O des de la seva, i no fa like.
2: Però
3: bueno,
2: clar,
3: no cap un like.
2: Has de fer... a un mail a totes les teves marques de confiança, etc.
3: Clar, que ho deixes.
2: Has de dir, noies, mira, estaré... Imagina't que tens un contracte d'ambaixadora, que has de fer vídeos al mes, tal. Això deu ser també una liada, perquè, clar, no és només deixar de fer vídeos, ets Lola Lolita, ets una empresa de màrqueting, ets com un canal de tele gairebé.
3: Sí, és veritat.
2: Llavors, deu ser una liada.
3: És veritat, clar, deu haver hagut d'avisar tothom. Uah, vaya puta, quina mandra.
2: Però bé, arran d'aquest petit vídeo de 5 minuts, que on realment no explica gaire res, però sí que és veritat que jo què sé, es mostra bastant vulnerable, la gent ha començat a especular que potser ho ha deixat amb l'Alonso.
3: Hòstia, nano. No tots els mals han de venir de deixar-ho amb el teu nòvio.
2: Això és el primer que he pensat jo, fins que he decidit entrar als republicats de la Lola Lolita.
3: Mai bat.
2: Perquè he dit, hi ha una cosa que parla més que una sessió de teràpia a vegades.
3: Que són els republicats.
2: Republicacions de TikTok.
3: Bé, facto.
2: Llavors he entrat al seu perfil, he vist que no feia tants dies del seu últim vídeo junts, però hi ha hagut cert repost amb frases de l'estil amagueu els princesos i que tornin aquests. A mi no em van trencar el cor, me l'han dividit per poder repartir-lo entre més guapos. O hi ha homes que planegen el teu aniversari setmanes abans i d'altres que et fan plorar pel teu aniversari.
3: Quan és el seu aniversari?
2: Doncs ara no recordo, però crec que a principis d'any, o l'abril o el març, no? Por ahí. Però bé, que aquests republicats són de fa dies. A mi m'han sorprès una miqueta, que potser simplement per contingut i per fer una mica de republicado, en plan, ja, me fa gràcia i republiques. Però sí que és veritat que just el moment
3: clar,
2: aquest...
3: És sorprenent.
2: És una mica sorprenent, perquè se la veu que no està molt bé. Però bé, de moment no hem aconseguit més informació, però estarem atentes a veure el perfil de Javi Hoyos.
3: Clar, perquè ara ella...
2: Ella hi ha cap contingut, i l'Alonso
3: no
2: menys,
3: res.
2: Perquè penja un vídeo l'any. Oh,
3: vale. I és sempre de publi, oi?
2: O és publi o és alguna merdeta de TikTok que jo crec que l'obligava la Lolita a penjar-lo. Vale. Qui també ha anunciat, atenció, que deixa les xarxes socials després de fer públic el motiu de la seva ruptura, ha estat Marc Lucas.
3: El motiu de la seva ruptura. Ah, clar. Aquell vídeo que vam parlar.
2: Recordem que Javi Hoyos la setmana passada va explicar que ella i el Marc Lerch, que és un d'aquests propietaris de Shark, l'empresa de festes, ho havien deixat de forma amistosa. Doncs resulta que amistosa no és exactament la paraula que hauríem d'haver fet servir, perquè resulta que li va posar les banyes, i això ho va destapar la pròpia Marc Lucas al seu perfil de TikTok, penjant un vídeo amb ell, on el Marc li feia una sorpresa i semblaven, bueno, la parella més enamorada del planeta de la història, la Marc Lucas plorant, tota l'habitació aquesta d'hotel plena de pètals, globus, fotos...
3: No, increïble, la veritat.
2: Doncs, ahir, després d'uns dies d'aquest últim vídeo, que no sé quants milions, però té milions de visites, òbviament...
3: Li va caure molt hate?
2: A ella no.
3: Ah, no?
2: Li va caure hate a ell. I la gent animant-la, dient-li, molt bé per destapar-lo, així m'agrada. T'ho juro.
3: Llavors, per què ho ha deixat?
2: El que, el vídeo?
3: Home, les xarxes, no?
2: Ah, doncs ara t'ho explico, perquè va penjar, si no m'equivoco, ahir o abans d'ahir, un altre vídeo semblant a de la Lolita, on hi apareix explicant, bueno, més o menys el mateix, mira.
5: Me da mucha vergüenza hacer este vídeo, pero hablando con gente he llegado a la conclusión de que, al menos para la gente que quiera o que le interese, necesito daros una explicación de por qué llevo 2 semanas desaparecida y también
2: bàsicament, resumeix que està farta de l'odi de les xarxes i tot i que ho ha intentat alguna vegada, vol desaparèixer aquest cop, sí, un temps per poder trobar-se a si mateixa. A veure, entenc que és la típica perquè molta gent li ha preguntat ja, això és baixa laboral, no sé què, no sé quantos, digue'm un problema real, tal, però entenc que sent...
3: Perdona, que m'insultin cada dia és un problema real.
2: Clar. És que és això. I més sent...
3: Vale, no, vale, tinc aigua potable a casa, en plan, puc menjar, entenc que amb problema real et refereixes a això, en plan, tinc un lloc on viure, ok, entenc els problemes, entenc aquest tipus de problemes, però que jo em senti com el puto cul a mi mateixa perquè tothom m'insulta, també és un problema real. Real per mi la meva realitat, però és un problema real.
2: Ja. Yeah. I la gent està fent-li bullying.
3: Feina, búscatela tu, que estàs aquí comentant i m'estàs donant engagement a mi, en plan, què m'estàs contant?
2: A mi em fa una gràcia, però la gent que li diu això, o sigui, que comenta aquestes merdes, perquè penso, si fos una persona tan cuerda com vols semblar o vols aparentar
3: no
2: comentant això,
3: comentant.
2: Estaries fent la teva vida i no comentant a la Marc Lucas.
3: És que...
2: Bueno.
3: És que literalment...
2: A més resulta...
3: Ni ho veurà.
2: Bueno, clar que no. I si ho veu, és que no sabrà ni qui és. En plan, simplement serà un comentari d'odi que segurament l'afectarà més de lo que penses. Però bé, a més, resulta que el seu gos va morir de forma sobtada fa relativament poc.
3: Ai, poc.
2: I que això també l'ha afectat moltíssim. Mal. Unes banyes, el gos es mor, tothom t'insulta.
3: No, molt mal moment.
2: Sí que és veritat que no és un bon moment per la Mar, però bueno, esperem que estigui bé, que torni quan hagi de tornar, que faci el que calgui i es sent molt perduda. Per tant, es vol trobar una mica a ella mateixa. Però bueno.
3: A veure com va.
2: I d'altra banda, Carlos Peguer fa un vídeo en format...
3: Ai, sí, que problemàtic. Ha estat molt problemàtic fins i tot això, oi?
2: Tot, tot. És que últimament està tot molt revuelto, que ho entenc, sí. Però tela. Ha fet un vídeo en format peu de pàgina del seu primer vídeo explicant la seva posició pel que fa a tot el moviment per l'habitatge dels últims dies. En aquest primer vídeo explicava la seva posició perquè tothom portava uns dies comentant que no s'havia posicionat mai quan realment ell ha parlat del tema des de fa molt temps.
3: I això és veritat.
2: Com per exemple...
3: I en el moment en què es va comprar la casa va demanar perdó, pràcticament.
2: Clar, clar.
3: I ell, si mires els seus vídeos a YouTube, es passa el dia demanant perdó.
2: Per ser una persona privilegiada.
3: Justament cansa una mica que no pari de demanar perdó, però és com que et tranquil·litza perquè veus que és conscient, saps?
2: Que no se li va la olla i dius, mireu el meu Lambo, i no diu absolutament res més. Però bé, al final d'aquest primer vídeo, que trobo que estava molt ben explicat, sí que és cert que va fer una petita patinada, que va ser aquest comentari.
6: Yo no puedo ir a una protesta a hablar de esta es la lucha de la clase obrera cuando yo no soy clase obrera. Creo, opino, la apoyo, comparto las cosas, dono, jo què sé. Però
2: bàsicament
6: no
2: va dir, no sóc classe obrera. No, resulta que aquesta frase li ha ressonat a ell mateix un parell de dies. Sí. I també li ha ressonat bastant a la gent als comentaris, perquè sí que és cert que he vist alguna cosa de amore, revisa tu lo de la classe obrera i tal. I ell ha vist que era necessari tornar a aparèixer públicament explicant una mica més a què referia amb aquesta frase del final del vídeo, que de fet ha dit que li feia molta ràbia haver acabat el vídeo així quan creia que ho havia explicat molt bé tot. Sí.
6: Hay una frase del vídeo de ayer con la que no estoy nada de acuerdo y que me avergüenza profundamente y que no sé por qué la formulé como la formulé. Creo que en el contexto del vídeo s'entiende lo que quiero decir, pero...
2: Bàsicament el que venia a dir és que ell sap que és una persona privilegiada i que, per tant, considera que no li correspon ser la cara visible ni el protagonista d'aquest moviment. Això no vol dir que no es pugui implicar o que no defensi les reivindicacions, sinó que el seu paper, com el de qualsevol persona privilegiada, hauria de ser de donar suport i ajudar a donar visibilitat en lloc d'ocupar el seu espai.
3: Exacte.
2: Jo, de moment, estic explicant el que ha dit ell, vale?
3: Vale.
2: Per explicar-ho una mica millor, que s'amplifica amb el moviment LGTB, bàsicament diu que clar, una persona heterocis pot defensar perfectament els drets del col·lectiu, pot donar suport, pot implicar-se a la lluita, etc. Però seria estrany que fos aquesta persona qui fes el pregó del Dia de l'Orgull, per exemple. El més coherent és donar protagonisme a algú del mateix col·lectiu. Al final, la idea va ser que tenir privilegis no t'impideix formar part d'una lluita, però has de saber quin lloc ocupes.
3: Sí.
2: És això. Aquesta és la seva opinió i... En plan,
3: crec
2: vull que quedi clar. Sí, sí, té, perquè és veritat. Però sí que a vegades penso... alguna coseta a mi m'ha grinyolat, però bueno.
3: Ah, del vídeo que ha fet ell, sí.
2: Però que no... O sigui, que entenc que en Carlos Peguer en cap cas és a la persona que s'ha d'atacar.
3: No.
2: I menys quan porta tot aquest temps justificant-se i donant suport, donant visibilitat, etc, etc, etc. Per tant, jo crec que està molt bé també, i parla molt de com és ell, sortir avergonyit una mica del que has dit fa uns dies enrere de forma pública. Sí. I que un sempre pot tirar enrere el que ha dit, per molt que ho hagi dit ja. Saps?
3: Vale.
2: Crec.
3: Pots demanar perdó.
2: Bueno, sí, per això. Òbviament, el que he dit ja està dit, però demanar perdó perquè has dit sempre ets a temps. Però bé, fins aquí, com cada setmana, les petites notícies de TikTok. Ens veiem la setmana que ve amb més polèmiques, suposo. A veure qui ho ha deixat, les xarxes.
3: Quina mandra.
2: Apostes, qui les deixa?
3: La Rivers. No, la Rivers, impossible.
2: La Rivers li turbopela una xarxa social, però de forma històrica, sí, sí.
3: No ho sé, no ho sé, no en conec prou per dir-te.
2: Ho descobrim dilluns. La Fabiana?
3: Jo què sé, Albert, no en conec més.
2: Vale, pues, o la Clers. Som-hi, va, posem una mica de ginestar i seguim.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, matiners.
4: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
5: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
6: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
7: Mira, esmorzant una mica.
8: Bé, aquí a la porta de la feina.
9: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
10: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
11: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: Estàs sentint el Loft.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
1: Que lo que vi, gente del Loft. Com esteu?
2: Bé.
1: Joder, Albert, ajuda'm, perquè... Bé. No, bé, no. Bé!
3: Bé!
2: Miau.
1: Com estàs? Estàs bé?
2: Sí, vaig fent, tu?
1: Perfecte, jo també. Són les 15:33 i 53 segons, ara mateix. Esperem que estigueu tots bé. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui fa 64 hores i 30 minuts que no tinc enlloc on aferrar-me. Bueno, evidentment us estic parlant d'oques. Gràcies, no riguis, que estic molt malament. Estic,
2: perdó,
1: molt
2: perdó.
1: Estic molt afectada. Perquè després de passar tants dies pensant en el següent estadi, clar, dimecres en el de dijous i dos en el de... ara, bueno, com ja no n'hi ha cap més.
2: Clar, s'han acabat.
1: Ja els he passat tots, s'han acabat. Però sé que no estic sola en això perquè aquests dies als estadis hi ha hagut molts famosos.
2: Home, hi ha passat tot qui és qui,
1: Primera persona que hi ha passat, Aitana Ocaña, que hi va passar el divendres 9 amb les seves amigues i allà també van veure com es saludava amb Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, que també va estar amb Pep Guardiola, també el divendres 9, a Tribuna.
2: En sèrio?
1: Sí, sí.
2: I hi havia tothom aquell dia.
1: Exacte, mira, aquí tenim una foto de l'Aitana amb en Josep Montero, que surten els dos molt guapos. I seguim amb el Barça. També va passar-hi Pau Cubarsí, qui va anar dijous 8 amb els amics. Va penjar una Instastory que poderen 7 o 8.
2: Sí, que és veritat que van amb tota la colla.
1: I també tenim un petit vídeo d'en Josep Montero i en Cubarsí sent millors amics. A mi em va sorprendre molt, em va fer molta gràcia aquest petit vídeo.
2: Que monos.
1: Sí, són moníssims, la veritat. Que diuen, per cert, que ho ha deixat amb la nòvia, aquella perfecta que té.
2: Què diu?
1: Sí, no sé, he llegit una notícia que hi havia rumors que ho havia deixat amb la nòvia. Jo espero que no, perquè els amo.
2: Ai, doncs, a veure,
1: a mi m'encantaven ells dos, la veritat. Espero que estiguin més enamorats que mai, que estigui una fake news.
2: Home, doncs que algú desmenteixi, no, sisplau?
1: Sí, sisplau, desmentiu. Ara sí, però, anem als concerts. I he guanyat. Sabeu que jo sóc molt dura i que sempre que puc critico, però dissabte el meu cos sabia que era l'últim concert i va decidir que ser dura està prohibit.
2: Ah, molt bé, està bé això. Mm.
1: I això que el dia havia començat a les 8 del matí. Bueno, no, el dia havia començat a les 7 del matí quan em vaig despertar, però jo a les 8 del matí estava a l'Estadi Olímpic fent cua.
2: No, no.
1: Sí, sí.
2: És broma?
1: Clar que no és broma.
2: A les 8?
1: Sí.
2: Hi havia algú?
1: Sí.
2: Per davant teu?
1: Mira, allà em vaig retrobar, sí, sí, amb una parella que ja coneixia d'altres concerts d'Oques Grasses, uns perfectes, un que es diu Álvaro i la nòvia, que crec que es diu Laia, o Laura, o Algomela, crec que Laia, però no ho sé.
2: Mm.
1: I amb un senyor de 55 anys que havia dormit a l'estadi.
2: Broma.
1: No.
2: Era el primer?
1: Era el primer perquè havia dormit a l'estadi. No hi havia ningú dormint, evidentment. Saps el fred que feia?
2: Ja, ja, per això tenia...
1: Quedava molt fred.
2: I ella amb un saquet de dormir?
1: No, no, amb una cadira.
3: A pelo!
1: A pelo.
2: I la cadira
1: amb
2: la
1: una
2: carta,
1: cadira, no sé, després li van venir a buscar.
2: Hòstia, que bèstia.
1: Sí, històric, la veritat. La parella havia arribat 6:45 o així, a les 6:30.
2: I
1: hi havia 4 o 5 persones davant meu. Jo vaig arribar a les 8 i, de fet, em va explicar aquest senyor que el dilluns havia aguantat sota aquella pluja demencial.
2: No.
1: Recordem la pluja de dilluns? La podem recordar un moment? Perquè jo recordo arribar a la ràdio i al cap de 2 segons agafar un taxi per anar a me casa a canviar-me de la mala hòstia que havia arribat a estar caminant 5 minuts. Doncs ell va estar aguantant.
2: Fins que va sortir el comunicat oficial.
1: No és conya, que es va parar fins les 2. Això t'ho dic de veritat, que m'ho va explicar el senyor, eh? Es va estar fins les 2 esperant a que cancel·lessin o no cancel·lessin el concert perquè volia estar el primer.
2: Uau.
1: Això és perillós.
2: Pobre home, una abraçada des d'aquí.
1: Bueno, pobre home, no, en plan, el senyor, de veritat, és de rara fer això, tio.
2: A veure, és de rara, sí que és de rara.
1: És de rara, però t'estàs esperant sota la pluja moltes hores, és molt greu.
2: Tu no ho faries per Oques?
1: No, no, no. En el moment en què s'hi posa en perill la meva salut i el dia següent estaré clarament malalta, jo clar que no faig això.
2: Vale,
1: jo que
2: vale.
1: Compro anar l'últim dia pues, a les 8 del matí per la trama, jaja, m'ho passo bé, tal, a sobre conec gent. Mira, però ni a dormir, evidentment, a dormir, bro, a les 3 del matí. Si feia fred a les 8 del matí, imagina't a les 3.
2: No, no, jo m'hagués mort.
1: Jo m'hagués mort. Doncs bé, van anar passant les hores fins que va esclatar una primera bronca.
4: Oh!
1: Resulta que el senyor en qüestió no estava fent cua només per ell, sinó per 10 persones més.
4: 10!
1: Us podeu imaginar la resta d'atenció que va quedar... L'atenció, perdó, que va quedar la resta del dia?
2: Ai, no.
1: Una atenció que respirava l'aire que es podia tallar amb un ganivet d'aquests d'untar mantega.
2: Oh, quina angúnia, tia.
1: Molt desagradable. Molt desagradable, la veritat.
2: Però es van presentar a les 10 de cop?
1: No, de cop no, van anar passant. Si jo tenia 5 persones davant, va haver un punt que en tenia 17 davant.
2: Clar.
1: Aquest és el nivell. Les noies de darrere meu es van emprenyar molt.
2: Molt.
1: Sí, molt. Però no va ser l'única bronca. De fet, es van cridar, eh?
2: Crida?
1: Jo estava allà al mig amb el paraigües, però no perquè plogués, sinó perquè hi havia molt sol i jo em cremo de seguida, em vaig cremar igualment, imagina. Demanant, si us plau, que apareixin. Jo, Gala Castelltort, experta en bronques, vaig demanar, si us plau, que apareixin perquè estava molt incòmoda.
2: Quina vergonya.
1: Sí, va ser duríssim. Però no, va ser l'única bronca. Evidentment, jo em vaig presenciar alguna perquè a mi m'encanta una mica d'incomoditat. L'Anna, la meva amiga, que jo vaig arribar a les 8, doncs ella va arribar a les 11 o així perquè venia d'Igualada i el bus, el ser dissabte i tot, doncs era molt més complicat. L'Anna i jo vam anar una estona a l'ombra perquè feia molt sol i quan van tornar hi havia dues noies menjant-se un Taco Bell, però a cara perro, al meu lloc.
4: Oh!
1: Què passa? Que havien apartat les meves coses i deien que anaven amb l'Álvaro, que és aquest noi que jo coneixia d'altres d'estos, que anava amb la seva nòvia perfecta. De fet, va ser la nòvia qui ens va venir a dir: aquestes noies van amb vosaltres perquè no van amb ningú més. I jo vaig dir, esta, quina és esta, que se vaya. Total, va entrar la meva ira al meu cos, així va entrar. I vaig anar i els hi vaig dir, amb qui aneu? I em dic, miren al seu voltant, molt atordides, i veuen a l'Àlvaro aquest i diuen amb ell. I ella es queda tieso i diu, bueno, a veure, no, amb mi no aneu. I dic, no aneu amb ningú, ho he preguntat, tothom sap que no aneu amb ningú, hi ha molta cua, perquè era potser a les 4 de la tarda, hi havia molta cua ja a les 4 de la tarda. Hi ha molta gent que ha fet cua moltes hores, aquesta gent està aquí des de les 6 i mitja al matí, jo porto aquí des de les 8. No, o sigui, aquí no us quedareu. No es movien, eh? No es movien ni un pèl, anàvem menjant, de fet. Tieses mirant-me com si jo fos una maltractadora. No volem problemes, no volem problemes, no volem problemes, fins que em vaig cansar d'aquella petita situació perquè no s'estava movent i els hi vaig dir que no patissin, que no tindrien problemes perquè ara mateix agafaven les seves coses i aspiraven del meu lloc. I així ho van fer, van sortir tremolant. I espera't, que això no és tot, perquè encara em vaig haver de discutir amb un noi que havia arribat molt més tard, saps aquesta tota cua de gent que va arribar més tard?
2: Sí.
1: Que estaven davant nostre. Doncs pues m'hi vaig haver de discutir a l'hora d'entrar, perquè em va fotre la mà així, no sé què cony em va dir, quan ell havia arribat molt més tard que jo i em va començar a insultar.
2: Per?
1: Perquè jo estava anant ràpid. Què passa? Que es van obrir les portes i he anat 4 dies. 3 a pista A. Em sabia el camí perfecte, sabia tot el que havia de fer. Li vaig donar totes les maletes a l'Anna.
2: I vas dir...
1: L'Anna va arribar més tard, jo no havia d'ensenyar res, tothom havia d'ensenyar-ho tot, jo loca, pensant tots els passos, ensenyo el QR, veuen que no porto res, em deixen passar, fitxo el QR i em posen la pulsera, m'ho sabia tot, i llavors baixo les escales. Què passa? Que ningú se sabia tant el mapa com jo. I vaig arribar primera. Al costat meu, la Núria, una perfecta, la que va fer la primera bronca, que va dir, aquí hi ha molta gent, una perfecta, t'ho dic en sèrio, jo poques vegades he conegut ningú tan perfecte com la Núria. I vam arribar a les primeres i els hi va molestar molt, i llavors es van tornar a colar, va ser un merder, vale? Però bé.
2: És que si la gent no va de bon rotllo en els concerts, fa un pal.
1: Fa molta mandra, però bueno, és igual, perquè després ells no van cantar i nosaltres sí. Tot i els problemes, vaig gaudir el concert des de primera fila.
5: Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys.
1: A mi me la suda, perquè jo sempre aconsegueixo el que vull, les coses com són. A mi això em tranquil·litza en aquesta vida. Quan algú no em surt, penso, tot acabarà sortint, per bé o per mal, com a mi em doni la gana, normalment. I quan va començar em va passar una cosa que jo no m'esperava, que és que no em vaig parar a pensar si m'agradava o no el que estava passant, que és el que m'havia passat els altres 3 dies, si és que el meu cos sabia que era l'últim. I jo hi era del tot, no vaig ni dissociar com em va passar el dijous, no em vaig enfadar com em va passar el dimecres. Bueno, hi era del tot, una cosa fantàstica.
2: El divendres, què tal?
1: El divendres molt bé, perquè anava amb la meva mother, la Jana, productora del Love, i la mother de la Jana. I la meva mother i la seva mother es van amar.
2: Que guai.
1: Sí, va ser fantàstic, la veritat, va ser molt divertit. Vaig gaudir les cançons mogudes i vaig plorar quan havia de plorar. I ara diré una tonteria, perquè és una tonteria, és de cosi, però t'ho juro per la meva vida, que jo me vaig sentir cuidada, sentir que allò era mi família i mi casa i mi tribu.
2: En sèrio?
1: T'ho dic en sèrio. Jo, en primer lloc, vaig notar que m'estaven veient i em va fer molta il·lusió perquè això te connecta molt amb el concert, les coses com són. O sigui, si a tu t'estan veient des de dalt, tu notes que estàs connectat amb allò, això és el primer. A banda d'això, en Josep Montero va baixar, com fa sempre, com està el pati, i ens va fer cantar a mi, a l'Anna García, la meva amiga, i a en Pau Leiva, el meu amic. Quan lo normal és que se vagi saltant gent, doncs ens va fer cantar els tres. Això, evidentment, també ens va fer molta il·lusió i tenim un petit vídeo perquè jo estava convençuda que baixaria i ens faria cantar.
2: Toma ja.
1: Aquesta sóc jo. I ara va la meva amiga Anna, mira. I ara en Pau, mira el que li diu. Canta la nano i li torna a dir, perquè en Pau, mira'l, no sap ni què fa. En Pau va girant el cap perquè està tot bé atordido. I estava super nerviós. I el Josep Montero li va dir, canta la nano, i ell... Es va tornar boig.
2: És que posa una mirada de polluelo.
1: Polluelo, literal. També diré, ell diu que s'assembla en Guitarrica.
2: Qui?
1: En Pau.
2: Ell mateix ho diu?
1: Sí. Diu que amb aquesta cara que poses es sembla en Guitarrica.
2: Bueno, a la Boles Negres sí que fa aquesta cara en Guitarrica, realment. Però crec que no s'hi sembla, és l'expressió, no, que és la mateixa. Sí. De desconcert.
1: Sí. La Marta Mas, que fa anys que fotografia oques i que fa unes grans fotos, també m'ha de fer fotos. Una que surto molt fea, molt desquiciada.
2: Però aquesta és de l'altre dia?
1: Sí, és de l'últim dia, tia. No és que hi ha en Pau Leiva darrere?
2: Ah, sí que és cert, però sembla la que és viral a Instagram, que quan busques Gala Castelltort també surt.
1: Tu busca el que sigui, surt aquella foto, sempre. És increïble. Tu pots buscar patates i et sortirà aquella foto. És veritat que hi ha una foto molt viral que em va fer el Cabro Rock, que va anar... Bueno, no sé, sempre em surt a Instagram, en fi, al meu propi Instagram. I a més vaig tenir com 500 missatges dient-me que havia sortit a la tele. T'ho juro que jo sentia que allò ho havien fet per mi.
2: Ah, era
1: pensar,
2: el teu cumple.
1: És el meu aniversari i el concert l'han fet per mi. Bé, no sé com explicar-ho, però jo t'ho juro que sentia que era casa meu i que tothom del meu voltant era la meva família, perquè a sobre, amb els que ens havien mig abrallat, després em venien a mi de bones, no sé per què, i amb l'an era tot bé, tot agradable, la veritat. I llavors em va anar molt bé perquè era la meva manera d'aprendre amb aquest petit comiat. Altra cosa, perquè després de Torno a ser jo vaig demanar una baqueta, però jo vaig veure que s'anava llançant baquetes i vaig pensar, és mi turn.
2: La vull
1: i la necessito. I vaig demanar-li una baqueta a en Miquel Viernes, que és un dels bateries del grup, perquè hi havia dues bateries. Què passa? Que jo suposo que devia veure que si me la llançava amb l'olerda que sóc, no l'agafaria jo, sinó una de les 40 persones que estan com voltors esperant que aquesta baqueta fos llançada. Llavors em va fer, després... I després, evidentment, no va passar, perquè després de Torno a ser jo, els músics baixen de les seves plataformes i canten La gent que estimo, tots junts, a la mateixa plataforma, a baix. I després se'n van cap al segon escenari, per tant, no es torna a passar per la bateria, per tant, jo, evidentment, ja pensava que m'havia quedat sense baqueta. Doncs no va ahir. I m'escriu ell per Instagram. I em diu que me la farà arribar o que me la portarà en persona si estic per Barcelona.
2: Ah, doncs perfecte, no?
1: Sí? Jo t'ho juro que m'havia sentit feeling home.
2: El teu aniversari.
1: Era el meu aniversari aquest cap de setmana. I jo no ho sabia, jo pensava que era el 23 de febrer i resulta que no.
2: És com un casament gitano, 4 dies, tu.
1: Sí, sí, sí, sí. Molts dies d'aniversari, m'ho vaig passar superbé. I fins aquí els estadis, família, va ser molt maco.
2: Hòstia.
1: Jo he decidit que havia d'explicar la meva petita experience.
2: No, està molt bé.
1: Però tu també vas anar als estadis i te volia preguntar com va anar, perquè tu vas viure des de molt més lluny.
2: Jo vaig viure des de tu mapa al cul.
1: I com va ser? Tu ho senties bé? Jo he escoltat moltes crítiques i també tenia ganes de parlar-ne. Com que jo ho he criticat, ara vull escoltar la resta de crítiques per rebatre-les, xupar-la.
2: A mi em va agradar, m'ho vaig passar molt bé. La gent sí que és veritat que no se la sabia...
1: Eh que no?
2: Gaire. Sobretot allà al final, però també entenc que és la posició que hem d'ocupar. És a dir, la fan més fan està davant i els que no són tan fans poden estar a darrere, entenc.
1: Té sentit.
2: Però, com a tal, la gent estava molt entregada. I això em va agradar. Tipo, tota la pista, almenys la pista B, vibrava molt en sintonia, la gent s'ho estava passant bé, hi havia com molts retrobaments, molta gent xerrant.
1: Ai, que maco.
2: Com que era maco perquè era com una gran festa major. I a mi això em va agradar molt. Sí que és veritat que... Potser, quan me fixava més en el que era el concert, trobava falta una mica de show.
1: De caliu, potser?
2: Sí, com de... Joder, és un moment molt significatiu pel país. Tenia molta expectativa, també.
1: Però què t'esperaves?
2: No sé, una Super Bowl, saps?
1: Però jo crec que a nivell d'espectacle era una barbaritat, la veritat. Jo vaig notar una barbaritat.
2: Però si estaves a davant, sobretot.
1: Sí, però a davant, per exemple, no veies l'inici.
2: Ja.
1: Yeah. I jo a l'inici a mi em va encantar. No m'agrada que estiguessin separats i que semblessin el grup de música i a part el Josep Montero. A mi això no em fa funcionar. Però perquè per mi és Oques Grasses i és tot el que implica Oques Grasses. M'entens? El dels catllars, el de les patilles, que cadascú té els seus noms, vull dir, entén-me, sí. Però em refereixo. Per mi és tot el conjunt.
2: Sí que és veritat que quedava bastant separat. El que em va fer gràcia és veure que la Julieta ha fet com tu gairebé. Sí. I ha anat cada dia.
1: I ha anat cada dia. El jo no sabia que hi havia anat cada dia. Jo he vist el reel que estava ella ballant.
2: I ha estat 3 segur, perquè va entrar amb mi per Pista B el divendres.
1: És que ella és la millor.
2: Jo ho he vist a la Mitodo. I ella allà tan tranquil·la amb els seus clips al cap.
1: Ah, sí?
2: I ben tranquil·la que anava, he pensat, pues,
1: anar d'incògnito.
2: No.
1: Tu vas haver de sortir d'incògnito, digues la veritat.
2: Bueno, vaig anar amb una caputxa només per sortir.
1: Vas haver de sortir d'incògnito, jo també.
2: Però vaig estar ben tranquil·la, eh?
1: Sí, sí. No, va estar molt bé.
2: La gent era molt
1: simpàtica.
2: Però em va encantar. L'únic que no vaig plorar, m'ha de saber greu, però perquè també és veritat que me vaig posar la teva setlist viral venint en cotxe cap a Barcelona.
1: La setlist que volava fer la Jana, en realitat.
2: I vaig estar una hora i mitja plorant. Però plorant, gala, que pensava que m'estampava amb el cotxe.
1: És que senta molt malament. No. I mira que no són ni les millors cançons. A mi em va afectar molt.
2: No hauria d'haver escoltat les cançons abans. Hauria d'haver anat a pelo.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, perquè volia saber, suposo, quines...
2: Clar, vaig a fer-me una mica de repassada, perquè així podré connectar... Bueno, vaig connectar abans d'hora, tu. No havia començat el concert i jo ja estava que me volia
1: mai tan connectada.
2: Literal.
1: Fantàstic.
2: Però bueno, molt
1: bon... Et va agradar, tu, vas gaudir.
2: Molt bon comiat, sí.
1: Que maco.
2: Quina llàstima de tornar-les a veure en directe.
1: Ja, però bueno, diuen que en Josep Montero farà música sol, no?
2: Bueno, doncs tocarà anar-lo a veure, també.
1: Segur que d'aquí molt, perquè amb la parsimònia que han fet aquests discos, que el treien discos cada 300 anys, doncs igual ens toca un disco en Josep Montero el 2040.
2: Bueno, serem viejas i estarem a primera fila.
1: Això segur, estarem viejas i... Serà com... Serem tan velles, no vull ni saber-ho.
2: No, calculem res.
1: Que no vull ser... És que em trobo malament, només de pensar-ho. Posem una mica de música, posem música d'una persona que ara no podem veure aquí a la petita península en la que estem, però ha fet molts concerts aquest any aquí, en Guitarrica i La Fuente.
2: Ah, vale.
1: Futuros Amantes, cançó que m'he pres amb la web aquella que fots els acords amb la mà, però a mi no em sona bé, però bueno, jo m'ho he pres.
2: A veure.
1: Mira.

0: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026 al millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per ICAT.
1: El Loft.

0: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al millor film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per ICAT.
1: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. ICAT.
2: Com estàs?
3: Molt bé. I tu?
2: Millor que tu, no. Què mires? Què mires, això?
3: Sí.
2: L'Alberto es sorprèn perquè ara faig una cosa que abans no feia.
3: I me sorprèn molt que ho faci, vale.
2: Per què?
3: Tia, perquè no t'apega.
2: Bueno, pues em sap greu.
3: Avui he dormit molt poques hores, vale? Perdoneu-me.
2: Jo també, família. Són gairebé les 4 de la tarda. Això vol dir que només queda una hora perquè s'acabi el Loft.
3: No, i saps què toca, no?
2: Ganes d'anar a fer la siesta.
3: Saps què toca?
2: Sí.
3: Que petin la porta i entri la policia!
4: Com esteu?
3: Estàs sense porra avui, Mariona, tia.
4: Avui jo també estic molt cansada, sense hores de son, tot fatal.
2: Ningú ha dormit?
4: No.
3: Per què?
4: Oh. Me'n vaig anar a dormir molt tard. Perquè...
2: Mira, mira el que estic fent.
4: Què passa? Tancant l'ordinador?
3: Per què? Per què n'has dormit?
4: Perquè van venir uns amics meus a casa, vam acabar tard i he dormit malament.
3: Ha acabat tard de què?
4: I a més m'ha sortit un mussol a l'ull.
3: Què
4: vaig
3: dius?
4: A ulleres.
3: A on?
2: Mi todo.
4: Aquí, a la sota l'ull. Ara t'ho ensenyo, és petitó, però fa mal. Però bé, no hi ha res que no es pugui remuntar un dimarts. Perquè...
2: No és veritat.
4: Ja ho sé, perquè a més el dimarts és que és el pitjor dia de la setmana amb molta diferència.
3: Cada dia diem això, crec.
4: No, no, no. El dimarts per mi és el dia oficial de passar-ho malament.
2: Mariona, vas faltar el dia que fèiem top dies de la setmana.
4: Quin veu fer de top dies de la setmana?
3: Tots. Al bottom.
4: Ah, tots eren dolents?
2: Sí, però perquè... Com que teníem el que havíem d'opinar escrit, ens queixàvem d'això i ja està.
4: Que dolents.
2: Sí.
4: Però bé, avui sí que és veritat que és dimarts, però sembla dilluns, i a més crec que també...
2: Però això és positiu, no?
4: És positiu perquè teòricament la setmana passarà més ràpid.
2: Però és mentida.
4: Però és mentida perquè estàs tan centrat en que la setmana passarà més
2: que
4: ràpid...
2: Que passa més lent.
4: Que passa més lent.
2: És superdesagradable. La
3: el
2: vida.
3: Meu rellotge tecnològic...
2: Ja no pita.
3: M'ha dit... No, perquè ja he vist l'Alberto. Però m'ha dit que he mirat avui de mitjana el temps 6 vegades per minut.
2: Ah, sí?
4: Ah, t'ho diu?
3: Sí.
4: Oh.
3: Imagina't lo desesperada que estic.
4: Jo no ho sabia.
3: Perquè passi.
4: No. Ah, vale.
3: Era una broma,
2: cregut,
3: tia.
2: Però,
3: molt adormides, eh? Estic... Ni jocs. No podem fer jocs.
4: A més, el pitjor de tot és que no només és dimarts, sinó que és dimarts 13.
5: No. Ai, no, tot en contra, tia.
4: I això és tot en contra. Aquest dia està associat amb la mala sort.
2: Que bé.
4: I de moment mala sort tampoc no estem tenint, simplement.
2: Jo estic tenint molt mala sort avui.
3: Jo també.
4: Però tant com mala sort, no?
2: Sí.
3: Anava a dir una barbaritat, poc
4: us
3: d'agraïda.
4: Us ha passat alguna cosa que és de... poca de mala sort.
3: No, sí, despertar-me.
4: Alberto.
3: És broma.
4: Però bé, no sé si vosaltres creieu molt amb aquest tema de dimarts 13 i de les supersticions. Sou supersticiosos?
2: Gens. Jo, a vegades, jo un dia vaig veure un reel que algú em preguntava, ets supersticiosa? Que també, jo no sé per què responc a les preguntes, però bueno, i vaig dir que sí, i és mentida. Jo mai m'he cregut res en la meva vida, mai. M'han dit, ah, i penso, mentida, i segueixo amb la meva vida. A mi dóna'm un estudi de Harvard, ni que me'l faci el ChatGPT o un TikTok.
4: I tu, Alberto, ets supersticiós?
3: Jo sóc supersticiós per moltes coses, però sí que les coses tipus de bona sort i tal no me les crec. És a dir, potser...
4: Però de mala sort sí?
3: Això sí.
4: Val.
2: Però llavors...
4: No, però això és una cosa que passa també sovint, perquè, vull dir, potser per esforçar-t'hi de més per tenir bona sort no ho fas, però per evitar que passi una desgràcia dius, mira,
3: clar,
4: no em costa res fer alguna cosa més per evitar que això passi.
3: Lo de tocar fusta, aquestes coses.
4: I això
3: coses.
4: Passa una mica també amb el dimarts 13, que molta gent el que fa és evitar fer coses importants un dimarts 13 per si de cas,
2: ah, simplement. Ah, per tant, avui he d'anar a dormir.
4: Avui sí. A dormir. Avui no s'han de prendre decisions.
2: Vale.
4: Bueno, de fet, hi ha una dita popular.
2: Has de prendre alguna decisió?
3: Sí.
2: Quina?
3: Res, regals de...
4: De què?
3: De complir les meves amigues, que avui van néixer totes aquest finde.
4: Ah.
2: Ah, que bé.
3: És un horror.
4: Sí, quan coincideixen cumples.
3: Ah, aquest fin de no, el que bé. Ah, però llavors no cal decidir-ho aquest.
4: Però si són decisions petites, no passa res. Vull dir, podeu fer coses durant el dia d'avui.
2: Però clar, estudio o no aquest màster? Trieu demà.
4: Clar, exactament. En plan, decisions importants i vitals potser no. Perquè el que passa també és que al final les supersticions no són del tot certes, tots ho sabem, no? És una combinació entre fets històrics, casualitats, també un tema cultural, i es dona que a Espanya i altres països de parla hispana... el dimarts 13 és dia de mala sort, però per exemple, a altres llocs com els Estats Units, Regne Unit o Austràlia, la superstició és divendres 13 i no dimarts 13.
3: Ah.
4: Però clar...
2: Clar, jo em pensava que era el divendres 13 el dia maleït.
4: Jo també, però això és perquè segurament hem consumit molts continguts anglosaxons. O ho hem vist sobretot en coses angleses.
2: Vaya putada.
4: Llavors, jo el que he fet ha estat buscar per què aquí tenim una mania increïble el dimarts 13. Perquè diuen, o sigui, hi ha el tema del dimarts i el dia 13, que quan s'ajunten ho fan tot catastròfic.
2: Que bé.
4: Dimarts és el dia de Mart, que és el déu de la guerra, i per tant s'associa amb violència, amb la destrucció, amb la sang, és a dir, dia de possibles desgràcies. I després hi ha el número 13, que té moltíssimes connotacions negatives, perquè, per exemple, des de l'antiguitat, el 13 s'ha considerat com de mal auguri, perquè va ser l'últim sopar de Jesucrist, que hi havia 13 apòstols i Jesús, i es considera Judas el traïdor, i el número 13. Llavors, tot això s'associa amb que algú et traicionarà, que pot passar alguna desgràcia, etc, etc. Llavors...
3: Jo?
2: Tu.
3: Però si no sóc la Judas.
2: Sí.
3: Juda Beauty.
4: També, per exemple, el tarot, aquest nom, o sigui, aquest número, el que fa és referència a la mort i a la desgràcia eterna. Per tant, hi ha com un munt de fets històrics o casualitats que et porten a pensar que el 13 és un número de mala sort. També passa una mica això, que quan et comences a fixar en una cosa, no la pares de veure tot arreu.
2: Sí.
4: I sempre la relaciones amb alguna cosa o una altra, no? Però la superstició és tan gran i està tan estesa que existeix la, aviam si dic bé el nom, triskaidekafòbia.
2: Que la gent li fa por.
4: Que la gent li fa por, té una por irracional o una fòbia enorme.

0: Però moltíssims edificis, crec que era un de cada 6 o una cosa així.
1: Què? Tants?
0: T'ho prometo, t'ho prometo.
1: Això vol dir... no sé.
2: El què?
1: No, no.
2: Ara m'hi fixaré.
1: Per això existeixen els entresols, per
2: clar,
1: fer mitjana.
2: Per, pel relleno.
1: Per fer mitjana.
0: Però clar, aquí és el número 13, però com deien, a altres cultures és un altre número. A la Xina, per exemple, és el 4 perquè es pronuncia igual que la paraula mort. Llavors s'associa amb coses negatives.
2: Però clar, llavors... perd el sentit, perquè si cada cultura és un número diferent...
1: És veritat que mort no és una paraula polisèmica. Que heavy.
0: Que heavy.
1: Podria ser-ho. Banc sí que ho és.
0: Sí.
1: Però...
2: només a la Xina.
0: Bueno, no tot arreu.
1: No, perquè...
2: no?
0: El que passa que en aquest cas coincideix a l'hora de pronunciar-ho. Es pronuncia igual, que crec que és com un sí. Llavors el Japó, per exemple, és el número 9 perquè sona igual que patiment o tortura. Uf. I llavors a Itàlia és el dia 17 perquè, escrit en nombres romans, si tu reordenes les lletres, poses Vixi i llavors això significa he viscut. Per tant, és com la meva vida ha acabat o estic mort.
1: Coño, però ho has de reordenar i tot.
0: Sí, sí, sí. Vull dir,
1: i has d'esforçar molt, eh?
0: Aquí cada cultura té les seves manies i les seves fòbies i les van passant de generació en generació.
1: És increïble.
0: Però al final hi ha un motiu pel qual nosaltres decidim en algun moment creure en això, que és, per una banda, perquè necessitem sentir com que estem en control, tenim el control d'alguna cosa, llavors ens dona com una falsa sensació de seguretat. I, a banda d'això, que el cervell busca patrons. Llavors, tu, hi ha coses irracionals que no pots explicar, però si tu vas relacionant fets com quan em poso aquesta samarreta sempre em passen coses dolentes, doncs ja no em voldré posar aquesta samarreta i la llançaré perquè així evitaré que em passin coses dolentes. I són coses que tu canvies del teu dia a dia que no et limiten massa la vida.
1: Clar.
0: I, per tant, prefereixes fer-les que arriscar-te que passi alguna cosa dolenta. Saps?
2: Sí, sí, sí. Com lo típic de passar per sota una mastida o alguna cosa d'aquestes.
0: Exacte. I a banda d'això, o sigui, vull dir, una creença com positiva, de bona sort, no? Et pot centrar o et pot sentir com seguretat o donar confiança, llavors et pot anar bé simplement com a efecte placebo, saps? I una de negativa pot generar l'efecte contrari, que és que t'angoixis, que estiguis tota l'estona inquiet perquè t'esperis tota l'estona que passi alguna cosa negativa. Llavors estàs predisposat a que algú passi.
1: I si és algun mínimament dolent, segur que ho fas més gros, ja.
0: Exacte.
2: Clar, t'hi fixaràs.
0: I és això, com la hiperfixació aquesta, em dóna per un número i veig aquest número tot arreu. I sempre és negatiu. Doncs ja al final t'hi fixes més. Llavors, jo me n'he adonat que sí que hi ha certes supersticions que com no em costa res fer-les, les faig sempre en el meu dia a dia. Per exemple, quan s'ha de brindar, es diu que no es pot brindar amb aigua, perquè dona mala sort. No sé si vosaltres...
1: I a mi m'és igual.
0: Tu brindes amb aigua. A casa meva sempre, sempre s'ha dit...
2: A mi no em deixa.
0: Per Cap d'Any...
1: Què, brinda?
0: No, no, no, agafa la copa de cava i fes que veus, però brinda amb alguna cosa que tingui alcohol.
1: A casa meva, bé.
0: Veus? Pues mira, però mira, així no has de fer una cosa tota l'estona.
1: Ja,
2: clar. Saps? Però ha de tenir alcohol o pot ser suc de pinya?
0: A mi se'm deia només aigua.
2: Ah, vale.
0: Després el que he llegit és que jo crec que el tema de l'alcohol anava relacionat amb alguna altra cosa, perquè he buscat com l'origen d'aquesta superstició. I a l'antiga Grècia sí que és veritat que es brindava amb aigua en memòria dels difunts, i llavors fer-ho amb els vius s'interpretava com desitjar-los la mort.
2: Ai,
0: una cosa
2: Dios.
0: Com de mal gust, saps?
2: Vale, vale.
0: Però en canvi a l'edat mitjana l'aigua...
1: O sigui que li he desitjat la mort a tota la meva família,
2: sí.
1: No?
0: Pels de l'antiga Grècia sí.
1: Fantàstic.
0: Però per sort hem avançat. Llavors després passem a l'edat mitjana, que l'aigua podia no ser potable.
2: Ai, ai.
0: I el vi en canvi, com s'ha de fermentar, no? Elimina molts bacteris. Llavors era més segur beure vi que aigua, i per això es deia també que no brindessis amb aigua.
2: Jo per això bec vi.
0: Sí, clar.
2: Faci de cas.
0: Per anar fent neteja, saps, de bacteris. I després a Rússia, per exemple, brindar amb aigua amb un convidat significava sentenciar-lo de mort.
2: Ai, por Dios, tothom vol matar tothom.
0: Llavors, clar, totes aquestes coses van generant aquest rum-rum que et fa no voler brindar amb aigua. Encara que sigui, no em costa res agafar un altre got i posar-hi una altra cosa a brindar i seguir bevent aigua.
2: I no voler brindar en general.
0: Exacte.
2: I si brindo amb un got de nocilla en comptes d'una copa de cava?
0: No t'ho pots veure, per tant.
2: No, d'aquests que estan buits, netejats.
1: Has vist que ara nocilla fa una colabo amb en Nil Ojeda?
0: Ah, sí?
1: El meu plànic és comprar-me-la tota la colabo.
2: Per què? Són gots personalitzats?
1: Sí, com amb obres d'art.
2: Ah,
1: però
2: guai.
1: Nil Ojedificades.
0: Ah, que guai, no?
1: Sí.
0: Ja ens portaràs un pot o alguna cosa perquè ho veiem.
2: A veure, tens més superstició.
0: L'altra superstició, que és estúpida, és la de brindar, posar el got a la taula...
1: Però això és per follar,
0: eh? I veure aquesta dita en castellà de quien no apoya, no folla.
2: Quien no recorre, no se corre.
0: Exacte.
2: Por la Virgen de Guadalupe.
0: No cal que acabem la frase, sí, exacte.
2: Me la chupe.
0: Ah. Ara te les diem totes.
2: Si no me la...
0: O por debajo del brazo para evitar el embarazo. Mm.

0: Hi ha un munt de
1: en
0: frases.
1: Sèrio?
0: Sí, sí, sí. Llavors,
1: what
0: jo,
1: the fuck?
0: Si algú comença a dir alguna d'aquestes frases, oh! Com ho has de fer?
2: Com és? Que si no me la...
0: No.
2: Xupe?
0: No me'n recordo.
2: Algo de xupa.
0: Sí, sí. Si no me la... Mm? Tal, almenys que me lo tal. Algo així. Bueno, és igual.
1: No ho entenc.
0: Ara t'ho expliquem.
2: Ara.
1: Estic molt incòmoda.
0: L'altra superstició, que sí que faig molt, és la de tocar fusta. Dir, perquè no passi res dolent, toca fusta.
2: Ai,
0: llavors, si
1: això sí que ho faig.
0: Has de o tocar fusta o tocar-te així el cap, picar-te el cap. Llavors, he buscat l'origen i és que antigament moltes cultures adoraven els arbres i creien que els esperits bons habitaven dins dels arbres. Llavors es deia que si tu picaves a la fusta dels arbres, despertaves els esperits bons perquè t'ajudessin a que alguna cosa bona passés.
1: Ah, vale.
2: Ara som unes cultures.
1: Però aquí a Catalunya es diu tocar ferro, eh?
2: Ah, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Tocar ferro, ara tocar ferro? Mm.
0: Joder. Hauríem de buscar l'origen d'aquest, perquè la veritat és que no
1: hi me'n recordo, jo me'l vaig aprendre, però no m'ho sé.
0: I després hi ha un altre, que això jo crec que ho feien més de petits, que era que és creuar els dits. Quan vols que alguna cosa bona passi, dius, creuem els dits perquè això passi. Mm. I llavors ho he buscat, i això sí que és una mica més rebuscat, però diuen que quan els cristians patien persecucions, ho feien per conèixer-se entre ells, per com dir, ei, soc dels teus. Llavors creuaven els dits... Llavors era com, ei, ala, estic aquí. I a més, entre ells el que feien per demanar desitjos és fer una L amb els dits, creuar-la entre ells i fer una forma com de peixet. I això és el que significava com...
1: Què és aquest dedo?
0: Voleu, ho esteu fent fatal, eh, nois?
1: Però com s'ha de fer?
0: Així.
2: My pussy, my rules, sembla que estiguem dient.
1: Això és no com... és de peixet, això és d'infinit.
2: Forever.
0: És com un peixet. I llavors així el que tu feies és intentar invocar la bona sort.
1: Semblem...
2: Jo vull fer el papo.
1: Pussi.
0: Doncs això és el que feien. I després, per altra banda, també, no sé si ho escoltàveu de petits, però quan volies dir una mentida i creuaves els dits, els braços o les cames, significava que estaves mentint.
2: Sí.
0: Sí, llavors et deien sense creuar els dits o sense creuar les cames o no sé què.
2: T'ho prometo.
0: I es exacte. Diu, es diu, es diu, que això al final no es pot comprovar perquè són coses molt, molt socials d'aquell moment, que els cristians ho feien d'amagadotis quan havien de dir alguna cosa en públic en la que no hi creien, com per evitar com el pecat que estaven cometent en aquell moment.
2: Hola.
1: Això m'agrada.
0: Això m'ha funcionat molt, també.
1: Sí.
0: I després de supersticions, jo, per exemple, les que sí que em salto sovint són les de passar per sota una bastida...
1: O obrir el paraigües a casa.
0: O,
1: mala pena.
0: Mira, això em genera una mica d'angoixa. O sigui, ho puc fer, però si puc evitar-ho,
1: ho evito.
0: Prefereixo evitar-ho. Saps? És aquestes coses que dius.
1: Però llavors com l'eixugues, el paraigües?
0: El deixo tancat.
2: Moll.
0: Sí, a la dutxa. Hòstia. O on sigui.
1: Tancat, bro.
0: Sí.
1: Jo l'obro. S'aixuga en 10 minuts.
0: Clar, realment és molt més intel·ligent.
1: És que és molt millor.
0: Però el pots obrir tipo el balcó, llavors ja no compta, saps?
1: Ja, però és que està plovent.
0: Ja. Després hi ha un altre que no sé si vosaltres ho afecta o no, que és passar la sal de mà a mà. Hi ha gent que diu que no pots passar la sal d'una mà a una altra, sinó que has de posar la sal a la taula i l'altra persona l'ha d'agafar de la taula.
1: Què?
0: Perquè dóna mala sort si te la passes de tu a tu.
2: Wow.
1: Wow, what the fuck.
2: Yeah.
0: Però al cap i a la fi és això. O sigui, vull dir, qui es vol creure les supersticions ho fa com per tenir més seguretat i més control de la situació.
1: Endavant.
0: I és com més psicològic, de dir, m'ajudo a mi mateix a intentar aconseguir aquesta cosa o a evitar que alguna cosa passi. Òbviament, tot portat a l'extrem acaba sent...
1: Et dolent.
0: Terrible.
2: Home, sí, tampoc cal ser...
0: Perquè llavors...
2: Et controla la teva vida.
0: Però bé, i això ha estat una mica la recerca de supersticions que hem fet avui, no?
2: Toma, ja, dimarts 13, celebrat per Mariona Córdoba.
0: Aviam si millorem una mica aquest dimarts 13, perquè està sent molt dur, eh?
1: Està sent molt cool.
0: Haurem de creuar els dits.
2: Doncs mira, sembla si posem una mica de la Luli, que sempre anima.
1: Ah, sí.
0: Vinga.
2: Doncs posem a enganyar-te.

0: fàcil enganyar-te.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: Això és el LOC. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
3: Passen 17 minuts a les 4 de la tarda i seguim a Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltor.
3: I abans de presentar-vos la col·laboradora de pràcticament cada dilluns, us hem de recordar el número de telèfon. Jo també estic igual.
4: 6670761 16. 6670761 16.
3: Allà obert. Podeu enviar tot el tipus de missatges que vulgueu.
4: Patodis. Ara sí.
3: Laia Castel, com esteu?
5: Estic una mica refredada.
4: Hòstia, estem totes cardades.
5: Sí, la veritat que sí. Fatal. He tornat de vacances una mica... Però bueno,
3: en fi. Bueno, ja passa això,
5: contenta,
3: que tornar de vacances.
5: Morena una mica.
4: I molt rosa, tia.
5: Ja, gràcies. Ho necessitava, Estava perdent una mica la meva identitat.
4: Sí?
5: No? Sí, em mirava al mirall i no sé qui va ser qui em va dir però tu ets morena, no? I vaig pensar, però aquí ja no passo cap a la perruqueria. Prou.
4: Wow.
5: No puc més. En fi. Ai, avui estic molt contenta,
3: Sí.
5: Perquè necessitàveu el que us vinc a fer avui, la veritat. Ja ho havia vist.
3: Sí?
5: Home, sí. Avui paper i boli. Us vull amb paper i boli.
3: Vale.
4: Vale, traiem l'ordinador perquè som modernes.
5: Efectivament. Us porto una petita classe d'història pop. Perquè jo algun cop he parlat aquí de persones com Cindy Crawford o Nicole Richie i m'heu dit... i m'heu mirat amb un desconcert i no toleraré aquesta falta de coneixement en història de les dones icòniques.
3: Molt
5: i
3: bé.
5: És per això que avui
3: que
5: us presento
3: feminista.
5: Un curset express sobre It Girls.
4: Perfecte.
5: Iuhu. Ens servirà a tothom aquest curset perquè per converses de bar siguis increïble.
4: Vale.
5: S'ha de saber. Repassarem una It Girl per dècada, la que jo considero que va tenir com més impacte o que heu de conèixer sí o sí, i abans d'això introduirem una miqueta el terme, perquè és difícil descriure una It Girl. Sempre s'ha dit que més que una imatge concreta és com un factor o una energia, una aura, com dirien ara els joves, no?
3: Aura.
4: Wow.
5: Sí. Però bueno, jo he fet una mica d'investigació. La primera vegada que es va utilitzar el terme va ser l'any 1904 al Regne Unit. 1904, o sigui, no és una cosa nova ni una moda d'ara. Rudyard Kipling, en una petita columna a una revista, va fer-ho servir per descriure el tipus de dona que algun dia et creues en un semàfor i que ja no l'oblides i que de tant en tant se't ve al cap i que no saps ben bé per què. Ell la va descriure com que tenia aquest factor it, tenia això especial que feia que una dona fos fascinant. Però sí que ja us dic que això és bastant antic. Després, aquí veiem un llibre, d'acord? Perquè el 1927 neix la nostra primera It Girl, que si sou fans de Taylor Swift, potser aquesta referència us sonarà, sabreu de qui parlo. Però aquell any es publica aquesta novel·la d'Eleanor Glynn, que es diu It. Aquesta novel·la es converteix en una pel·lícula, l'adapten.
3: Oh, que viral.
5: I aquesta pel·lícula està protagonitzada per Clara Bow. Us he deixat també una fotito. Però Clara Bow és, aleshores, considerada la primera It Girl, d'acord? I, com us deia, referència a Swiftie, sincero, nada de eso, però Taylor Swift té una cançó en el seu àlbum The Life of a Showgirl que es diu... No, crec que és a The Tortoise Poets Department. Ella té una cançó en la que parla com d'aquesta expectativa que té la premsa sobre tu i la mirada aliena i com tota la pressió mediàtica, i es diu Clara Bow perquè fa referència com aquesta pressió per ser una It Girl. Aleshores, ella va ser la primera, Clara Bow. Home, sí, perquè s'ha de saber de dones
3: sí,
5: icòniques.
3: Sí, però que estic
5: aquí
3: a favor, que
5: estic
3: totes.
5: Atenta.
3: Mare de Déu.
4: Avui sóc oienta, jo només,
5: No, ja veureu que després... O sigui, això és una mica antic, però ara entendreu, perquè després d'això, a partir d'aquest moment, cada dècada ha tingut una representant màxima d'aquest factor. Aleshores, anem a fer un repàs de les que més o menys jo considero que hauríem de tenir ubicades, d'acord? Començarem als 70, perquè allà neix la nostra It Girl eterna, Jane Birkin.
3: Oh.
4: D'aquesta ja n'hem parlat.
5: Jane Birkin n'hem parlat alguna vegada perquè vam parlar dels bolsos. Era una actriu britànica popular entre l'escena cultural francesa. Ella es relacionava amb músics i gent del rock, ja podíem dir. O sigui, ella era una persona guai en aquell moment, perquè tenia pues, un cercle bastant interessant. No sé per què us ha fet tanta gràcia que jo parlés
4: del rotlle.
5: Sí, és, bueno.
3: T'ho han corregit les lingüistes?
5: No, ho he ficat jo justament per no ficar del rotllo.
4: Ara, molt bé.
3: Del
5: rotllo. Bueno, pues, la tia era del rotllo, vale. Ella es portava amb gent del rotllo del i rotlle. Va posar de moda els serreis. Ella va posar de moda els serreis, els texans acampanats, i va donar nom, òbviament, a la bossa per excel·lència ara mateix de luxe més top i més inaccessible. Ja n'hem parlat algun cop, la Birkin Bag d'Hermès. Ella va ser la impulsora. Ja veureu que aquí he fet un joc i a cada dècada, cada exemple de It Girl ens introdueix una de les característiques que ha de tenir una It Girl, d'acord? Llavors, ella ens introdueix la primera característica clau per ser una It Girl, que és aquesta informalitat, com un effortless, rotllo. Tens una gràcia natural i una bellesa natural que és com, ai, és que ni m'hi esforço.
4: Vale.
5: Que jo no sé fins a quin punt és així, però
3: és sempre
5: des de
3: mentida,
5: fora,
3: evidentment.
5: Sempre descrivim a les It Girls com, és que li surt sol, sí, no com... se n'esforça. És com, uf, vale. Passem als 80, d'acord? Següent dècada. Icones pop. Podria posar a Madonna com a exemple d'It Girl dels 80, però crec que seria molt injust per a dues reines avantguardistes com són Grace Jones i Iman, d'acord? Aquestes potser no us sonen tant, us he posat aquí dues fotos, són dues dones negres, guapíssimes, models, artistes multidisciplinars, una juraria que va ser la dona de David Bowie, elles perfectes, d'acord? Aleshores, elles crec que ens ajuden a veure com de banda hem deixat una mica la diversitat en el catàleg de It Girls actuals que se'ns poden venir al cap. O sigui, sento que ara associem ser una It Girl a tenir un físic i una imatge molt concreta i és clarament un pas enrere i un error, perquè aquest factor It, com ja hem dit, no és una imatge, és més com una energia. Llavors crec que això és l'exemple clar de que als 80 potser anàvem una mica millor que ara en qüestió de poder apreciar una dona que era lo más, d'acord? Llavors elles són molt importants. Als 90...
4: Pues perquè sembla que ara la idea de It Girl s'ha juntat com una mica amb Femme Fatal.
5: Bueno, i amb com un montón de tutorials de TikTok.
3: Però
5: bueno,
3: clar, són extremadament normatives.
5: Sí, però bueno, com a mínim, el fet de que jo considero que eren molt excèntriques, eren molt extravagants, eren avantguardistes, Grace Jones era molt andrògina, anava sempre amb el cabell curt, com totalment angular, era una... i amb les faccions supermarcades, vull dir, dintre de que òbviament eren altes, esbeltes i guapíssimes, sí que és veritat que no era, tu ara penses en, tu busques a TikTok i dius que surten sí, totes sí. iguals, o sigui, elles com a mínim sento que sortien una mica de l'estàndard. Però bueno, arriben als 90, aquí sí que és veritat que entren les supermodels, elles eren les It Girls del moment. Potser també les que més present tenim, si pensem en It Girls històriques, tenim a Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell... I elles, la característica aquesta que ens representen de ser una It Girl és aquesta imperfecció o contradicció en la pròpia imatge, perquè eren un desastre. O sigui, eren les más fiesteras, les más petardes. Les veien per terra, despentinades, de festa.
4: Jo
5: fumant. No vull, sí, jo no vull glamoritzar tot això de cap manera, però trenca amb aquest estàndard com de perfecció silenciosa, nina perfecta, que moltes vegades associem, no? A ser com una It Girl, les dones, si volen ser considerades doncs, correctes, ta? Doncs no, ser It Girl està una mica per sobre d'això. O sigui, tu això te la pela una mica, perquè tu estàs per sobre, d'acord?
4: Vale.
5: Llavors, als 90 tindríem aquí les supermodels i ara arribem a les meves preferides. A les meves perfectes, les 2000eres, les Nepo Babies.
3: Oh, Nepo Babies.
5: Us he portat un vídeo, perquè al 2000 ja teníem proves més en vídeo. Aquí estan les meves perfectes. Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan... Bueno, és que poc a dir. Eren noies que vestien de rosa amb brilli-brillis, tot el dia estaven de compres, de festa... Se les va criticar moltíssim en el seu moment. O sigui, sento que fer les paus amb elles i assumir que eren It Girls i despertaven moltíssima enveja i moltíssim odi és una mica fer les paus amb tota la misogínia interioritzada amb la que vam créixer. Perquè jo crec que elles eren It Girls que amb els anys han demostrat ser molt més llestes del que ningú pensava i a nosaltres sempre ens havien dit com oh, és que van tot el dia de rosa, són supertontes, no sé què, tal. Per tant, estic molt a favor de que haguem com donat una mica la volta i ara les haguem convertit en icones. És com una pel·li de culte, una mica, no?
3: Sí,
5: les
3: sí.
5: hem redescobert. I van ser les últimes que complien amb l'última característica essencial de ser una It Girl, que és la inaccessibilitat. D'acord? Perquè tota It Girl té una mica una aura de misticisme al seu voltant, en el sentit de que no saps del tot sobre la seva vida o per què arribar a les situacions a les que arriba, com es porta amb la gent amb qui es porta. Llavors nosaltres omplim tots aquests buits al cap i sumen així una mica d'èpica a la narrativa del personatge. Crec que això sempre és així.
3: Sí.
5: Llavors, l'extinció o la decadència d'aquesta espècie de It Girls comença, jo crec, el 2010, i penso que és en part per les xarxes socials, perquè impedeixen que una It Girl tingui aquestes tres característiques que hem comentat. Effortless, perquè si tu ho estàs penjant al teu Instagram i tu estàs fent aquest fotodampus ja tan sense voler, no és. Perquè tu estàs allà com creant, no, un perfil. Ja no és tan effortless sense voler. Després, la imperfecció, perquè la cultura de la cancel·lació ara no deixaria passar certes coses. Per tant, ja no hi ha com aquesta... com tan orgànic o tan primera vegada que es veu un escàndol, no? I la tercera és l'exclusivitat, que aquesta per mi és el factor més important.
4: Què vol dir això?
5: Perquè les xarxes trenquen amb aquesta barrera que nosaltres sentim de proximitat. Perquè tu, òbviament, a la Kate Moss és que la veies totalment inaccessible. O sigui, estava com en una òrbita totalment diferent a la seva... Però la seva filla... Jo me l'he creuat al Primavera Sound. La seva filla ens ensenya per TikTok el que menja, el que no menja, on compra, amb qui no compra, les seves amigues, on va. Ja no la sents com... O sigui, sí, òbviament és la filla de Kate Moss, podria ser una It Girl, però ja no tens aquesta sensació de... és com un unicorn,
3: yeah.
5: I no sé, o sigui, crec que això, us he posat un exemple que després parlarem, que és Emma Chamberlain, que crec que ella demostra molt aquesta cosa de sí, segueix sent It Girl, però ja la sents més que podia ser la teva amiga, tia, sí. Ja no és el mateix. Però bueno, com us dic, estem al 2010, que és l'última era que comentarem, i jo crec que les últimes It Girls com a tal van ser les primeres bloggers. Teníem a Olivia Palermo, Chiara Ferragni, Alexa Chang... Són les primeres a qui van començar a convidar com a passarel·les de moda, tot, tal, tal. Encara tenien aquest factor perquè no s'entenia molt bé què feien, no se sabia... Eren les primeres, no?, en ser com influencers. Però a partir d'aleshores sento que identificar una It Girl s'ha fet molt més complicat per al que us deia, perquè tothom té accés a TikTok, tothom té accés a crear-se un perfil. És com que ja totes podem ser-ho, llavors ja no té tanta gràcia perquè ho convertim en una cosa de competició, de pues, segueix aquestes normes,
4: clar,
5: has de tenir aquest estàndard, i ara és el mateix. Jo sento que no. Llavors, un debat. Podríem dir que les It Girls actuals són les influencers?
4: Jo crec que alguna.
3: No. Exacte.
4: O sigui, no les influencers com a tal, en plan, una Lola Lolita no és ni de lluny una It Girl.
5: Clar, és que és això.
3: És una moderna de Barcelona, clar, una It Girl.
5: Sí, és que jo penso totalment això, que per convertir-te en una influencer d'aquesta magnitud, tu has d'haver, o sigui, per aconseguir com aquest nivell, tu has d'haver creat abans una comunitat que et porti aquí. I segurament, a l'hora de crear-te aquesta comunitat, has hagut de mostrar-te molt, has hagut de compartir molt, has hagut de trencar amb aquest misteri que sí que pot tenir una It Girl que dius, oh, quién és ella? No, i és el que us deia d'Emma Chamberlain, que jo crec que si pensem en l'impacte que ha tingut en nosaltres, sí que podria ser una It Girl, perquè, perdona, però totes anàvem amb, sí, les Uggs, los scrunchies, no sé què, per ella, o sigui, ella era totalment trendsetter, i al nivell, ai, ens hem passat, aquesta és la següent, però bueno, farem un spoiler. Al nivell on ha arribat es pot considerar It Girl sense cap problema, però no té el mateix efecte que Paris Hilton o Kate, yeah, Moss, Emma Chamberlain.
4: Però sí que té la part de misteri, perquè per molt que ens ensenyés un dia la seva vida, realment tu no sabies què feia i t'ensenyava només com les parts, o sigui, t'ensenyava el dia que estava a casa. Però llavors jo pensava, aquesta nena ha de sortir a festa, aquesta nena ha d'anar amb les seves amigues, no?
5: Sí.
4: Bueno, no ho sé.
5: Jo sento que també. Després sí, quan va començar a viatjar, que la veiem a les Fashion Weeks i tal, sí, però jo al principi, que estava tot el dia a casa seva, anava a buscar cafè, tornava, tal, sento que era com... És que aquesta nena és com jo. No sé. Però bueno, sí, sí, potser sí. Jo no sé si vosaltres considereu a Emma Chamberlain candidata... candidata a It Girl actual.
3: A mi m'encanta.
5: Vale, doncs jo considero que les úniques que tenen com el privilegi suficient com per viure una vida d'It Girl i alhora la poca necessitat d'interactuar amb el públic com per ser-ho i no trencar amb aquest misticisme són les Nepo Babies. Jo crec que ja mateix són les úniques que poden arribar com a aquest punt.
4: Si no fan contingut.
5: Exacte. Llavors, per mi, les que encara desprenen com aquesta mateixa energia, perquè és que ja us dic que és una energia, per mi, les dues candidates són Romy Mars, que és aquesta noieta que se'ns ha colat abans, que ella és la filla de Sofia Coppola. O sigui, és que només amb això ja... Ho sento, però ja ets it. La teva mare és Sofia Coppola, el teu avi és Francis Ford Coppola, saps?
4: Sí, has de ser it-girl per cojones.
5: Vale, jo només li vull dir a la Mariona Córdoba que aquesta noia és superamiga de Jacob Elordi, va fer un TikTok té la Nada ballant amb Jacob Elordi.
3: No,
5: i
3: és
5: després...
3: aquesta?
5: Sí. Què és això que tu dius? Però què coll és aquesta pava i per què està ballant amb Jacob Elordi? Hi ha una entrevista que li fan a Jacob Elordi a una catifa vermella on li pregunten per la seva amistat amb Romy Mars i ell diu textualment: "She is my girl, jo faig absolutament tot el que ella em digui."
4: Ala.
5: Vull dir, punx, ja està. Corona de It Girl, It Girl per ella, sí, totalment. Sí, sí. I la meva altra candidata és Iris Lowe, que és la filla de Jude Lowe, que potser també us sona, us he portat també un TikTok seu. És guapíssima, és aquesta noieta d'aquí. És britànica, li encanta molt tot el tema asiàtic. És que no saps ben bé què fa. És model de Zara, de tant en tant. Viatja per tot el món, tot el dia està comprant matcha i com cosetes japoneses i te les ensenya per TikTok.
4: Ojalá se nepo baby,
3: no,
4: veritat, loca.
3: Sí, és que de veritat penso, no és It Girl, no? Justament aquesta tia és literal l'Emma Chamberlain.
5: No, la Iris Lowe jo crec que és bastant...
4: Perquè no saps res d'ella.
5: La Iris Lowe és
3: bastant... Vull saber alguna cosa d'ella? La veritat me l'està turbopelant aquesta.
4: Ja, sí, és...
5: Però tu mires el tipus de seguidores que tenen i és com unes seguidores de culte, saps? No és tant com... Ai, és mi influencer favorita, no sé què.
3: Llavors en Manel Vidal és una It Girl.
5: Bueno, escolta, qui sóc jo? Qui sóc jo per negar aquesta afirmació? Per mi, Magí García és un It Boy.
3: Qui sóc jo? It Boy no existeix,
5: bueno, per mi, ell és una It Girl.
3: Qui
5: sóc jo per negar-ho? En fi... Sí que és veritat, i això és una cosa que tampoc em sembla malament, la consciència col·lectiva i una mica la situació i el panorama actual crec que, encertadament, ja no ens permet adorar tant aquestes figures. Potser és el que tu dius de... És que ja me la turbopela, no? O sigui, som massa conscients del privilegi, del surrealisme i la desconnexió amb la realitat, i crec que per això també ara sento que és molt difícil que tinguem una It Girl i l'adorem a aquests nivells.
3: Clar, segurament.
5: Crec que hem guanyat una mica de consciència, cosa que està bé, ha sigut molt divertit, però... Espècie en extinció, caso cerrado.
4: Però les It Girls queden en el nicho. Perquè, per exemple, la
5: totalment,
4: Pili, la germana Rosalía és super It Girl, però
5: totalment.
4: És...
5: Les It Girls queden sempre en el nicho.
4: Jo.
5: Ara mateix jo crec que sí, perquè a gran escala, no. Ja no
4: existeixen.
5: No podem fer-ho, no.
4: Bueno. Escolta, la Castel, vaia repassada, ens ha escardat a la història de les It Girls, eh?
5: Són coses que s'han de saber.
4: Sí,
5: s'han de
4: sí.
5: saber.
3: Cultura
5: general.
4: Cultura general.
5: Cultura pop.
4: Doncs mira, et posem una cançó d'una It Girl.
5: Ai, sí.
4: Dua Lipa és It Girl una
5: sí,
4: mica,
5: totalment.
4: No?
5: Sí, totalment.
3: Sí, vale, ella bueno, sí que t'ho compro.
4: Ella sí, no?
5: Els seus Instagram dams sí, però és que clar, ella ha de performar per tu. En el moment en el que es fica a ballar davant teu ja no.
4: Sí
5: però
4: que és
5: bueno,
4: veritat,
5: però
4: això
5: bueno,
4: és complicat.
5: T'entenc el rotlla.
4: Per això ho fa sí. un cop cada 10 anys.
5: Totalment.
4: Vinga, rotlla, que vagi bé, posem una mica Training Season i ara tornem.
5: Va.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Estàs sentint el Love.
3: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
4: Apaga la luz, que estamos activados. Si el DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. Si el DJ lo pone, bailamos pegados. En directe a ICAT.
5: Mi gente. Passen 8 minuts a 2 quarts de 5 de la tarda.
6: A sobre justos,
5: Sí, sí, seguim el Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
6: I la Gala Castelltort.
5: I just ara estàvem parlant del tema del consultori.
6: Sí que és veritat, de forma orgànica i natural, tot.
5: Som superorgàniques i naturals. I som fins i tot dinàmiques.
6: Molt dinàmiques.
5: Uf,
6: soc
5: que bé.
6: Tan dinàmica, tan dinàmica que...
5: Què, que què? Que no estàs aportant gaire dinamisme ara mateix a la conversa.
6: Que no sé què anava a dir-te.
5: Bueno, família, avui toca consultori. A l'inici del programa us hem demanat consultes sobre compartir pis. I estem molt contents perquè últimament... Ens esteu escrivint molt, la veritat, les coses
6: que
5: com
6: cookies.
5: Són. Estem sent molt pesades, també, potser una part d'això.
6: Però a mi m'encanta això, eh?
5: El cas és que heu de seguir així. Tots enviant missatges al 667-0761-16. Volem notes, heu de demanar cançons per l'inici del programa, missatges pel DJ set de divendres, que aquesta setmana busquem cançons...
6: Per contrarrestar aquest dimarts 13, és a dir, cançons que donin bona sort, bona vibe, bona vibra, bon tot.
5: Oh. També ens podeu enviar les notícies que passen pel vostre poble i així les comentem, consultes, el que sigui!
6: Oh! Ui, aquest cap de setmana hi ha hagut una notícia molt viral del meu poble.
5: Ah, doncs mira, ja la comentarem. Oh! Escolta, vols que comencem amb la primera?
6: Som-hi.
5: Mira, et diu... Odio els companys de pis que et roben coses quan pràcticament no te'n queden. Si m'agafes alguna vegada és que no me n'enteri. Just avui al matí he anat a fer-me la meva última torrada de pa per esmorzar i de sobte, ups, no hi era perquè se l'havia enjalat.
6: Ups,
5: no
6: ups.
5: Sabeu el que m'he emprenyat. Veus, a mi això també em molesta molt. Jo tinc la teoria que jo no gasto tant sabó de cos. És impossible.
6: Oh, tia, sóc jo. La que et roba.
5: És impossible que jo gasti tant sabó de cos, perquè ja a mi hi ha hagut un sabó de cos que m'ha durat molt i aquest, que és exactament el mateix, perquè m'està durant menys. No ho entenc. No té sentit.
6: Ui, ui, ui, potser te dutxes molt acompanyada.
5: No, ja et dic jo que no, perquè estic... Porto un mes i mig...
6: De celibato.
5: Bueno, han passat homes per casa meu.
6: Veus?
5: Però no me'ls he fet, per tant, no s'han dutxat.
6: I si s'han dutxat en secret?
5: No s'han dutxat en secret, perquè els he fet fora, sí, d'aquí put.
6: I si s'han... Han agafat i han tirat un xurrito de gel de baño,
5: sí,
6: pel lavabo.
5: Segur que aquesta és l'opció més probable.
6: T'he de dir que aquesta no te la compro perquè jo he sigut la que ha estat robant gel de baño a un company pis, un company de pis meu.
5: Quan?
6: Abans, quan vivia a l'antic pis.
5: Doncs para.
6: I me sentia una rebel perquè tenia el pot buit perquè ningú sospités de mi. Ara m'he de la safata. Però sempre que anava al súper... mercat, me n'oblidava. I fins que un dia, després de dues setmanes, vaig dir, toca.
5: Jo he tocat el pot de la meva companya de pis així i fa dos mesos que està igual i queda això.
6: Doncs llavors ja saps el que te passa, no? Que te'l xurrimangan, cuca.
5: Perfecte, doncs a partir d'ara faré una línia visible perquè s'entengui.
6: I cada dia veuràs com baixa i diràs, ei! Foto el xampú.
5: Per això, perquè després tothom té la pell molt sensible.
6: Pues, guarda bé el boli. Perquè jo t'agafaria el boli per anar-te fent les... te canviaria les marques.
5: Albert.
6: Què? T'adono idees perquè tu
5: puguis
6: defensar-te. Com a persona que està completament trillada del cap.
5: Vale.
6: Llegim el següent.
5: Sí.
6: Som-hi. Gala i Albert. Vaig tenir un company a pis que va ser el trauma de la meva vida. No parlava gaire amb la resta de compis i tenia molt poques coses a casa. Fins i tot em vaig fixar que no tenia ni raspall de dents. Fins que un dia vaig descobrir que estava fent servir el meu!
5: No, no, no.
6: Quasi vomito quan vaig descobrir. Vosaltres teniu traumes d'aquest nivell?
5: No. A mi em fa servir el meu raspall de dents i el que faré servir jo serà el teu ganivet per tallar-te el cap, ja t'ho dic.
6: Sorry.
5: No, ni sèrie. No hay sèrie aquí.
6: Hola.
5: No, no, no hi ha sèrie, perquè no m'arrepiento de nada. És una cerdada, tia, el raspall de dents, tio. I a sobre jo no ho sé. O sigui, ja em semblo guarra, de guarra, guarra, les parelles que el comparteixen, que crec que és de guarra i crec que has de parar.
3: Qué bonito.
5: És escarós, Albert, tu ho faries?
6: No.
5: Ho has fet mai? Sí.
6: No.
5: És increïble.
6: No.
5: Ho has fet mai?
6: Ho he fet de forma... O sigui, ho he fet sense voler.
5: Para, em trobo
3: malament. T'ho puc fer story time?
5: Sí.
6: Sí, el meu antic pis. Resulta que ens vam comprar dues del mateix raspall de dents. O una de les dues, probablement jo, va oblidar quin era el seu raspall de dents, perquè em passa molt.
5: Que asco, tio.
6: Total, que durant unes setmanes vam estar utilitzant el raspall de dents compartit. I jo, fins que un dia...
5: L'asco que em fa això, de veritat, t'ho dic. El fàstic, l'angúnia, no tens vergonya, tio. Com has de fer servir... Però per què rius?
6: Perquè era sense
5: és
6: voler.
5: És la merda de les dents d'aquí, les dents i la boca, eh?
6: Era sense voler.
5: Fins la tràquia m'enxufo el raspall de dents per rentar bé la llengua, el paladar, tot, tot, tot, tot. I vas tu... I fas el mateix. Jo m'ho estic fotent a la meva boca, és que vomitaré, eh?
6: Jo deia, per què el raspall sempre està humit si l'he utilitzat aquest matí? I resulta que era perquè estàvem compartint raspalladents i les dues van passar un tupido velo per fer veure que allò no havia passat. I vaig anar ràpidament al supermercat a comprar-me'n un de nou.
5: Ho trobo fastigós i molt desagradable. No, no, és que... No, o sigui, m'està fent mal de panxa.
6: Normal. Però és millor ignorar-ho perquè ja ha passat. Què faig si ja ha passat? No vaig fer volent, no vaig dir.
5: Lleixiu a la boca.
6: Va, vaig a rentar-me les dents amb el raspalladents de la meva amiga. No...
5: Que
6: asco, Albert. Ja. Bueno, a mi m'és igual, la veritat, t'he de dir. Ara ho penso fredament. M'és igual.
5: Ets un guarro.
6: Ja, però aquí tinc aquesta cosa una mica guarra de poder anar descalç a la dutxa del gimnàs, també.
5: A mi això també.
6: Llavors?
5: No té res a veure.
6: No?
5: És la boca, eh?
6: I els peus?
5: Però els peus és... hi ha una capa de pell que et recobreix, m'entens? La boca és la boca. Ah, se'n va directe al teu cos a dintre. M'entens?
6: Per enfortir el teu sistema immunitari.
5: Això és que has fet moltes coses amb la boca que no hauries d'haver fet.
6: Però això és com si t'enxufes un Actimel. Pues, l'Actimel puja les defenses i utilitzar raspalladents aliè te puja les defenses també.
5: No. Loftis, jo vic amb una amiga a un pis dels seus pares i està molt bé perquè tenim confiança i em fan un bon preu, però de vegades, quan la meva amiga no hi és, ells venen i es queden a dormir a la seva habitació per passar un fin de Barcelona o coses així. Em sento molt incòmode quan venen i estic jo per allà en pijama. Ho trobeu normal? Clar, si és casa seu, és normal.
6: Sí, és normal. Jo veuria incòmode si no t'avisessin, però si t'avisen... Escolta, aquest cap de setmana vindrem a dormir.
5: Tens temps tu per... no sé.
6: Gestionar-te. Te busques un nòvio, te busques una amiga que t'adopti. No?
5: Sí. No, a mi això m'incomodaria molt, eh?
6: Home, imagina't que surts...
5: Jo, no, no, uf. M'està incomodant fins i tot de llegir.
6: I vas cap a casa i de cop i volta t'emportes a un maromo. Com ho gestiones? Al portal.
5: No, Albert. És que... No, al portal no, a casa teu. Però a veure, també és casa teu, pagues un lloguer.
6: Clar, però quina vergonya és tu estar allà donant-ho tot i l'amiga aquesta, l'empara de l'amiga, allà escoltant.
5: És molt desagradable.
6: És una mica estrany, la veritat. Però bé.
5: Llegem un altre.
6: Sí.
5: Et toca.
6: Vaig compartir pis amb un pijo superbrut. Un dia vam fer reunió de pis per dir què havíem de netejar millor i des de llavors sempre que li tocava el pis quedava impecable. Fins que un dia ens vam adonar que havia contractat a una persona i la feia venir els findes perquè no ho veiéssim. Surrealista el moment quan vaig anar-hi un dissabte sense avisar i em vaig trobar una desconeguda fregant al terra. Com porteu la neteja al vostre pis? Hòstia, a veure, t'he de dir que no em sembla malament si ho paga ell. És a dir, si ell ho paga, una persona que te vingui a netejar...
5: Sí.
6: Realment està fent la seva part que, està fent la part que li toca, que és netejar. No ha estipulat en cap cas qui ha de netejar exactament. Per tant,
5: sí,
6: a mi em sembla perfecte. I de fet ho agrairia perquè hi ha gent que neteja molt malament.
5: És veritat que hi ha gent que neteja molt malament. I jo quan em toca netejar aquesta part del pis la netejo fons com perquè vinguis tu, després jo ho facis en 5 minuts.
6: Clar.
5: I em molesta perquè jo m'hi dedico el meu temps. El que no pots és que tu facis a xupar-la. És una falta de respecte per la resta. Perquè jo també vull viure en un pis net i el que no faré és netejar-ho jo tot cada dia.
6: Clar, perquè estigui al meu gust. Perquè és o totes o nadie.
5: Sí.
6: Que maco, tio. L'únic que ho diu tant a Barcelona, que s'embruti tot tan ràpid.
5: És que s'embruta molt tot.
6: Però crec que és la contaminació o alguna cosa que fa que hi hagi més pols, però és escarós. Jo t'ho juro que ho passo fatal. Sempre que obro la finestra, vinga, apareixen aquestes boles de l'oeste, del desert, que fan voltes soles per mig de la sorra, doncs em sento així. Dic que en qualsevol moment m'apareixerà un cowboy i em tirarà un llaç per lligar-me i deixar-me allà estès al terra. Literal. Haurem de fer un duelo de pistoles. A veure qui dispara abans.
5: Vale. Jo.
6: Què estàs mirant?
5: A tu què t'importa?
6: Un buen horro.
5: No era un buen horro, és que he tingut un dubte d'una cosa de l'últim concert d'Ocas Grasses.
6: Estava mirant, ha buscat buen horros.
5: No,
6: Google
5: no.
6: Imágenes.
5: No, no. He rebut un missatge d'en Fran Lluís Giró, que m'ha dit, m'ha ensenyat els crèdits d'Ocas Grasses de l'estadi i sortia un que són 7 al grup, doncs n'hi ha 8. Un, jo ni la conozco, i ho he buscat i es veu que és un trombó. Jo no sabia que Ocas Grasses tenia un trombó que es diu Guillem Bové. No existeix aquest Ocas Grasses normalment. Ja està, i tenia aquesta petita consulta que he consultat respectivament a internet. He entrat i ho he buscat.
6: Segur.
5: Sí, busca, mira, la conversa. És que...
6: I l'historial?
5: L'historial que vols veure, el
6: bueno,
5: tinc desactivat.
6: Res. Google Imagens.
5: A veure què surt.
6: A veure, a mi m'encantava
5: bueno,
6: buscar això.
5: Com buscar? Ua, que
6: veus,
5: asco.
6: Surt amb bueno horros.
5: Uf, no m'agrada gens. Posem una mica de música. Mira, surt en Jacob Elordi.
6: Seguim mirant bueno horros mentre posem
5: música.
6: Posem
5: una mica de música.
6: Ai, en Joan Pop posem, que d'aquí res serà el seu concert a Barcelona.
5: Som-hi.
6: Contacto. Contacto.

0: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al
2: Love.
1: Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
3: Que lo que...
4: Rectifica el final.
3: Hola, que estiguessis fent caca.
4: Ai, doncs pues mira, avui n'he fet aquí la ràdio. Encara no m'he acostumat al meu pis, no.
3: És broma, no? Encara cagues aquí?
4: Sí.
3: Des de que l'Alberto caga aquí, no és conya que jo no puc anar al lavabo perquè no funciona.
4: Però no és el mateix perquè jo vaig al de homes.
3: El gènere és una construcció social.
4: Vale, doncs vés al de homes i podràs cagar, pixar i fer tot el que vulguis, perquè allà sempre funciona.
3: Vale.
4: Pots pixar de peu, si vols.
3: Ah, sí?
4: Home,
3: però
4: clar,
3: jo no
4: ja...
3: puc fer pipí de peu.
4: D'esquenes, no? Jo és que no sé com funciona.
3: Ja no, clarament no saps com funciona, ara ja no sé com he pixat d'esquenes.
4: Escolta, 667-07-61-16 per enviar-nos cançons a algú per desitjar-li bona sort i compensar que aquesta setmana ha estat dimarts 13.
3: Mm-hmm. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
4: Si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu trobar en Spotify, a 3Cat, a Videocat, a Milcat, a Miltrat.
3: A Cat, i nosaltres ara marxem, va. Adéu! Pa que te enamore.

0: Si sents això, és que vius al Loft.
1: Ja et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
4: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
3: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.
5: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: a veure, Aina, jo estava convençut que avui començaríem amb oques grasses.
1: I ho farem, però abans havíem de posar la cançó del dia.
0: La cançó del dia és d'en Max Navarro Estrelles, que fa mesos que la cantem. No pot ser això, tia, no pot ser. Que també et diré, sempre a favor que en Max Navarro vingui aquí a les 5 de la tarda a cantar-nos, a xiu-xiuejar-nos a l'orella que tu i jo som estrelles.
1: Saps què passa, Frank?
0: És com jo ho llegeixo, però n'havia tret una altra després d'Estrelles.
1: Sí, va treure Inigualable.

0: estrelles.
1: Veus?
2: I vam dir, Max.
1: I ell per nosaltres.
2: Més un.
1: Doncs resulta que calen que som amics amb en Max.
2: Ah, tu estàs fent allò d'anar posant les cançons antigues,
1: sí,
2: perquè en tens una de nova.
1: I no només això.
2: Què tens?
1: I és que, clar, jo sabia que en Max havia de treure una cançó nova, més que res perquè ens ho va dir precisament a Figueres.
2: Sí, que va dir, sortirà més d'hora que no pas tard, amor de pel·lícula.
1: Ah, exacte. Crec que no ens va dir ben bé el títol, però ens el va com deixar caure i ja vam intuir que anava per aquí.
2: A mi em va mirar i me'l va xiu-xiuejar.
1: Ah, sí?
2: Rotllo lip-sync. M'ho va fer així, em va fer, amor de pel·lícula. Sí, llavors jo ho vaig entendre.
1: Doncs llavors
2: potser
1: a tu
2: no t'ho va dir, a mi sí.
1: Jo he aprofitat i he fet el periodisme, i he fet l'amistat també,
2: sí,
1: i li he demanat a en Max que ens expliqués una miqueta què, això d'amor de pel·lícula.
2: Llavors, ara que el sentíem parlar, és perquè s'està fent a sobre presentar-nos el Nota de Veu, la seva nova cançó.
1: Tenim Nota del Max i nova cançó de Max Navarro.
2: I després el que tenim és moltes ganes de parlar d'Oques Grasses.
1: Home.
2: Perquè, evidentment, avui és el primer dia després de l'adeu d'Oques Grasses.
1: És que diré una cosa, t'ho has fet una altra cosa avui, en el dia d'avui, parlar d'una cosa que no sigui oques?
2: Des de que hem arribat a la ràdio, amb la Gala i amb l'Alberto del Loft, i després amb en Sergi Ruiz, delicat al dia, i després amb l'Albert Miralles del Pausa, i després amb la Laia Vidal dels Experts, i després amb en Carles Aledo, que és el nostre director, tot el dia parlant del Pausa. Ai, tot el dia parlant del Pausa també. Xarau. Xarau pel Pausa i per Oques Grasses. Bàsicament per Oques Grasses.
1: Sí, perquè tot el dia parlant del Pausa és com una mica creepy, també.
2: Avui la Carlota Gurt, per exemple, el teniu penjat ja i disponible al web.
1: Exacte.
2: I a l'app de la casa.
1: Fantàstic programa.
2: Però 100% Oques Grasses és el tema, estem de ressaca emocional.
1: Sí.
2: Per això avui sucarem pa en les nostres ferides. I volem la teva nota de veu al 677 50 61 53. Ara, però, torn per aquest home.
3: Hola, sóc en Max Navarro i vull enviar una forta abraçada a tots els oients d'iCat i de Nota de Veu ara que surt aquest nou single, Amor de Pel·lícula, i que espero que gaudiu moltíssim. És una cançó que parla de reivindicar això de buscar un amor que sigui de veritat, que vagi més enllà d'aquesta pressa i d'aquest món en el que tot sembla que ha de ser instantani i perfecte. I res, espero que moltes parelles també es senten identificades i també les persones que, com jo, creiem en aquest tipus d'amor i aquesta idea del que nosaltres volem a la vida. I res, una abraçada molt, molt, molt forta. Ens veiem aviat. Ja no.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxes, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
3: ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
4: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.
5: I també amb molta gent a l'altra banda del vidre. Bé, molta gent, dues persones. En Dani Expósito, com cada tarda des de que ens hi vam posar, i en Sergi Prieto, que estan treballant aquí a Quatre Mans, que en Sergi, per cert, ve de flipar fortíssim amb la Shakira, que no s'acaba el món amb oques grasses. Hi ha vida més enllà. I ella ha estat a Madrid gaudint fortíssim amb la Shakira. Diu que no es pot gairebé ni bellugar després d'haver-ho donat tot allà.
6: Home, com ha de ser? Si vas a veure la Shakira és per donar-ho tot.
5: Nosaltres, a aquesta banda del vidre, Sergi, t'he de dir que estem de ressaca emocional. Vam viure oques grasses intensament. El divendres com a públic, el dissabte com a públic / gent que fa la transmissió en directe per la ràdio de l'últim concert d'oques. Tu ara mateix, si et demanés, Aina, com estàs, amb una paraula, què em diries?
6: Jo sobrepassada. Sobrepassada d'emocions. Saps la cançó de Ping Pong que diu una cosa et dic, ha marxat i ara què? Doncs això mateix.
5: Aquest vers captura molt bé l'essència de
6: sí,
5: tu.
6: Sí, és el títol del meu quadre on surto jo, saps?
5: Jo estic descol·locat.
6: Sí, eh?
5: Sí, perquè és allò com que ja saps què passarà, però com que el passar també ha estat tan prolongat, és com que no acabes de veure que hi haurà un després.
6: Clar, tu t'has quedat com atordit i jo, en canvi, vaig com accelerada per la vida, saps? És com que he viscut tantes emocions que encara vaig com amb tot aquest tren, no?
5: A veure, ara aquí s'ha vingut a sucar pa en les ferides que ens ha deixat oques grasses, en l'alegria que ens ha deixat, en la ressaca emocional aquesta que arrosseguem, que és una mica l'estat d'ànim avui de Catalunya. Llavors tu hi pots dir la teva, si vols, i ens envies una nota de veu al nostre tal telèfon, que és el 677 50 61 53. Per començar a lligar-ho tot plegat, et sembla bé, Aina, si comencem amb l'última?
6: Vinga, va.
5: L'última cançó, Coques Grasses, va fer en directe.
6: Ostres, és que ja començaré a plorar a primera hora del programa i ja estic plorant al minut 1.
5: El dissabte a la nit.
6: Sí.
5: A l'Estadi Olímpic.
6: Sí.
5: Va ser... No ploris, eh?
6: És que no puc. Parar.
5: No, perquè si tu plores m'arrossegues a mi.
6: Ai.
5: Aquí hi haurà un efecte dominó, tia.
6: Posa-la, que així puc plorar amb tranquil·litat.

0: aquesta va ser l'última, la van fer en aquell escenari petit, segur que a hores d'ara ja heu vist fotos, ja heu vist vídeos, va ser el final del final d'Oques Grasses, que òbviament tenim les seves cançons, les podem punxar aquí a la ràdio una rere l'altra, si cal. Bàsicament és el que farem aquesta tarda. Tenim els seus discos, però ja no els tenim en ells en actiu, ni fent concerts, ni traient nou material. És una mena de... Fins aquí hem arribat.
1: Sí, sí, tota la raó. Aquest final que van fer amb Sort de tu i abans amb la gent que estimo, les van tocar seguides. Tots eren junts damunt d'aquest escenari petitet que hi havia al mig de l'Estadi Olímpic. I va ser un moment... no sé, per desmuntar-te allà i plorar fins al final.
0: De seguida anem a les notes de veu, que en tenim un munt, perquè ja la setmana passada en vam estar demanant, vam dir avui el nostre objectiu és reconstruir els concerts d'Oques a través de les vostres notes de veu. Això és el que farem de seguida i així també copsem l'estat d'ànim de la gent després d'haver acomiadat definitivament a la gent d'Oques Grasses. Però abans d'anar a les notes, et demano, abans t'he demanat una paraula, ara et demano una cançó que il·lustri algun dels teus moments, del que més recordes del que vas viure a l'Estadi Olímpic.
1: Per mi, evidentment, hi havia d'haver moment plorera, que l'hem comentat, però també hi va haver un moment que per mi és molt icònic de les últimes Oques, de les Oques més recents, diguéssim, que és tot l'univers de Fruit del Deliri, on van sortir amb unes capes damunt de l'escenari, unes ulleres...
0: El moment de les màscares...
1: Sí, un moment com molt futurista...
0: Del cos de ball, també...
1: Exacte, amb les pantalles de fons que tenien com unes onades i una tempesta...
0: Increïbles, aquelles
1: era
0: onades...
1: Era guapíssim!
0: Semblava que t'havien de caure al damunt.
1: Sí, perquè a més estava molt ben fet, perquè semblava que les onades, com si topessin amb la pantalla, com si hi hagués un vidre, no?, i les onades fossin a fora de l'Estadi Olímpic. Espectacular... I em va encantar tot aquest univers com de molta tralla, no?

0: Aquest és un dels moments que recorda l'Aina amb especial... no sé, com ho diria? Amb especial rellevància.
1: Sí, totalment.
0: Del que
1: vam viure. És un dels
0: moments
1: destacables de la nit, 100%.
0: Jo és que tinc el cap com adormit encara, eh? Avui estic molt poc àgil i jo crec que tot plegat és per haver viscut allà, com haver-te deixat tanta vida.
1: Sí, totalment.
0: Allà al cap de setmana, a més tu i jo que vam repetir divendres, dissabte...
1: Sí, sí, sí.
0: No, que hi ha com molta...
1: Molt desgast emocional.
0: Sí, exacte, exacte. És que és, aquesta, és exactament aquesta sensació.
1: Tu quin moment destacaries?
0: Jo, mira, hi havia diversos blocs. Tu t'has quedat amb el bloc Ària, que és on hi havia Bambi, molta tralla, ping-pong, com el dia
1: sí,
0: i la nit.
1: Sí, fruit del deliri.
0: L'univers de, sí, de l'últim disc, exacte. Jo, en el bloc final, hi va haver un moment, que era cap amunt in the night, que va ser quan... tot l'escenari es movia, quan la illa de cada un dels músics s'anava alineant i sortia foc...
1: Això va ser descomunal.
0: Va ser molt bèstia.
1: O sigui, la posada en escena, per si no l'heu vista, era bàsicament tot de tarimes que anaven pujant com si fos un teatre i a cada pis hi havia un músic, no? En Joan Borràs al piano, en Vall de Neu, etc. Cadascú en un pis. I en aquest moment que dius tu, és com que l'escenari es va desplegar i es van posar en fila.
0: Era com si l'escenari fos un transformer d'aquests que canvia i canvia de forma i en comptes de tenir un format d'escala es van posar tots alineats davant de l'escenari, sí que amb diferents alçades,
1: sí, clar.
0: Dibuixant una mena de B baixa.
1: Sí,
0: en Montero era el
1: mig.
0: Centre, que era el punt més baix, i llavors anaven pujant a dreta i esquerra.
1: Guapíssim.
0: Era molt xulo i va ser el moment In the Night, que a més jo crec que és una d'aquelles cançons, al ser de Fans del Sol, que és el quart disc, el que marca l'inici del canvi, uneix com l'ànima de tota la vida d'Oques, com de la cosa festiva, a la vegada que incorpora ja noves sonoritats.
1: Sí.
0: I crec que dibuixa i retrata específicament com aquesta evolució del grup i reuneix el que han estat sempre i el que han acabat esdevenint.

0: minuts per plantar-nos a 6:15. Nota de veu a ICAT en directe. Som clarament, penya, en fase de negació. És així, Aina, per molt que et costi d'acceptar. És que ja és això, la fase de negació.
1: Sí, no, està clar, està
0: com
1: clar.
0: Que saps que has de fer un pas i no t'acabes d'atrevir a fer-lo. Perquè estem punxant cançons d'oques com si no hi hagués demà.
1: Perquè som uns nostàlgics i ens volem aferrar que encara existeixen d'alguna manera.
0: Estem aquí agafats a totes les seves cançons, a la rastellera de hits que té aquesta penya d'Osona i a les notes de veu que ens esteu fent arribar i ja ens heu enviat ja aquests últims dies. En tenim 13 de notes.
1: Imagina't.
0: I anirem fent cançó-nota, cançó-nota, cançó-nota. Per tant, avui, oques fins més enllà de les 6. Segur,
1: I si voleu enviar-nos la vostra nota de veu, també ho podeu fer, el 677 50 61 53.
0: És un last call en tota regla.
1: Exacte.
0: T'he dit que si l'envieu d'aquí 15 o 20 minuts, encara estarem parlant d'oques.
1: 100%.
0: Avui hem vingut aquí a parlar del que Catalunya necessita sentir.
1: Hem parlat del moment molta tralla, del moment univers fruit del deliri, hem parlat del moment plorera, que també havia de ser, evidentment.
0: Evidentment.
1: Hem parlat del moment hits i posada en escena descomunal, com en el moment In the Night, i crec que falta repassar un moment, que és el moment balanç o moment tornar enrere, moment de recordar i posar-nos nostàlgics i veure, doncs, coques fa 10 anys també eren un grup. I, de fet, van estar com compartint imatges del grup al principi,
0: sí.
1: Vídeos en Josep Montero tocant la guitarra al mig d'un camp, no sé, hi havia com moments molt bonics, de moments com d'entre històries del grup.
0: I com els orígens, retratant l'evolució del grup. Clar, els veies amb una cara de nena, tots plegats, que amb prou feines tenien quatre pèls a la cara, es començaven a afaitar, com aquell qui diu.
1: I això van acompanyar de cançons de molt dels inicis i va ser un moment nostàlgic molt, molt bonic, també.
0: Vinga.

una cançó. Jo vaig anar a tres dels concerts que vam fer, el de dimecres, el de divendres i el de dissabte, i la veritat és que hauria anat als quatre perquè va ser una passada. És veritat que hi havia mig estadi plorant, però crec que no va ser un comiat trist. Van aconseguir donar-li aquell punt divertit, desenfadat, aquella manera tan seva, tan particular que tenen els Oques de fer-nos gaudir de la seva música, i hi ha opinions per tot, perquè tothom ha anat opinant sobre el tema, però a mi la veritat és que els concerts em van encantar. El primer dia va ser especialment sorprenent, sobretot per la manera com van plantejar l'inici del concert. Em va agradar molt aquest joc que vam fer nosaltres, no? Fent-nos mirar cap a l'escenari on hi havia el cor de veus, veient les imatges a la pantalla i descobrint que apareixien a l'altre extrem de l'estadi. Aquella panoràmica que vam fer i veure que només eren sis, i pensant on és en Montero, fins que apareix a l'escenari que hi ha al mig, i això em va semblar molt bèstia, molt, molt impactant.

0: així. Passant anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir.
1: Clar, ja portem aquí uns quants mesos i hi ha notetes a qui els hi reconeixem tant la veu com el número de telèfon. I aquest és el cas de la Laia Estebaranz, que és qui ens enviava aquesta nota. De fet, hi ha dues notes més de la Laia, perquè la seva crònica durava gairebé 4 minuts.
2: És que és el temps que necessites per explicar tot el que se sent després d'oques.
1: És que hem pensat, si us sembla bé, amb l'Aina a la redacció, que avui no era un dia per editar la gent, no era un dia per tallar cap emoció, tallar les ales a ningú.
2: Deixeu-vos anar, això és un lloc segur per plorar, per tant, endavant.
1: Clar, llavors, home, potser sí que convindríem que notes de veu de 10 minuts, no cal, però fins als 3, 4, 5 minuts...
2: I tant, benvingudes.
1: I podem arribar, per tant, tenim un segon capítol de la Laia compartint aquí, a ICAT, les seves sensacions amb el comiat d'oques.
3: I també em va agradar molt això, que comencessin amb Corre pels camps, que la fes ell sol a l'escenari del mig, perquè és una cançó que no han tocat massa en directe. Hi ha molts concerts que no l'havien fet i que l'hagin començat amb aquesta, l'hagin tornat a recuperar. Per mi és superguai, una de les millors cançons que tenen. I a més, és que a banda de que realment són cançons que nosaltres portem al cor, el concert va ser un espectacle visual impressionant. L'escenografia, la il·luminació, el moviment dels blocs a l'escenari, els vídeos, la pirotècnia, totes les càmeres que hi havia, no?, i que anaven retransmetent el concert a les pantalles que hi havia darrere, tot plegat crec que va fer que fos un xou dels grans. I això, que realment la gira que havíem fet ja tenia una escenografia molt potent, era una part artística també gran, vull dir que sortien ells amb les màscares, bueno, tot el que havien creat ja era gros, i crec que en aquest cas s'han tornat a superar, han fet un espectacle que serà difícil d'oblidar.

I crec que han marxat per la porta gran i que han fet un comiat com cal. I que això com a espectador és d'agrair, perquè acomiadar-se d'una manera tan emotiva, però alhora fent una festa, té molt mèrit. Ells mateixos no deien que era l'últim concert, que no volien que fos trist, que el que havien d'aprofitar era una mica durar els... Bueno, no sé com ho van dir ben bé, però aprofitar els moments mentre duren i passar-nos-ho bé, i crec que ho van aconseguir, que ens van fer gaudir durant dues hores malgrat l'emoció que hi havia a l'estadi. També van fer un inici, això, molt potent, encadenant cançons, després ens van portar doncs, una mica per un viatge per la seva discografia, i segur que cadascú de nosaltres ens ha passat de dir, ostres, doncs jo hauria tret una cançó de la llista, però crec que després de 14 anys és impossible que no trobis a faltar aquella cançó que, pel motiu que sigui, a tu t'ha marcat especialment i que potser no hi era en el concert, però triar és difícil. I els Oques han aconseguit fer història. I han aconseguit fer història cantant en català i fent que la gent senti que les cançons són seves. No sé com explicar-ho, però una mica com que ens els hem fet nostres, les seves lletres, la seva manera de fer, i això és tota una fita. I en el meu cas, els trobaré molt a faltar. He anat a molts concerts seus i els vaig veure bastant des dels inicis, no des del principi de tot, però sí que des del 2014 els he anat seguint, i després de tants anys doncs sí que sento que deixen una mica, no?, com un buit. I em va agradar molt que acabessin marxant amb la gent que estimo i Sort de tu, sobretot que acabessin amb Sort de tu, que sempre ho havien fet amb la gent que estimo, i que al final del concert, mentre es marxaven, sonés Senzilla, que per mi és una de les cançons més boniques que tenen i dels seus inicis. I no sé, crec que al final ens han deixat molts moments, moltes cançons i molts records, i que més enllà de la tristesa de saber doncs, que no els tornarem a veure junts dalt d'un escenari, sí que queda, no?, el que ens han fet viure, el que hem sentit amb la seva música, i que les seves lletres i les seves cançons sí que ens quedaran allà, i això ja és molt.

0: Camí de 3, quarts de 6, nota de veu a ICAT en directe. Avui, òbviament, ho estem petant perquè ens hem apuntat al tema de moda.
1: Sí, sí, és que és el tema que tothom comenta durant tot el dia.
0: Avui teníeu ganes d'oques, doncs aquí dues tasses podem sucar la baguette, podem sucar el rodó de pagès, la coca, el que vulgueu.
1: El melindro.
0: El melindro, evidentment, sucant el melindro en el cançoner d'oques grasses i en les vostres notes de veu. La de la Laia Estebaranz era prou àmplia. En tenim ara una que ens arriba des de l'Ebre, que és en Roger Franquet, que fa molta il·lusió. En Roger ara és oient, però va ser estudiant en pràctiques fa un parell d'anys.
1: Fixa't.
0: Del programa. Però de forma genuïna ens ha enviat la seva crònica també, que hem hagut de fragmentar perquè és prou generosa. Però a veure com va viure ell aquest comiat d'oques a l'estadi. I recorda que tu hi pots dir la teva també.
1: Sí, tant.
0: No, Aina, tu tens un micròfon.
1: No, però jo també la diré, tu perquè també. Tinc moltes coses a dir.
0: Ja, tu fa estona que parles, val? I llavors el que mola és deixar espai a la gent, que té un telèfon ara,
1: sí,
0: i que
1: 7,
0: diu, ostres, vull dir-hi la meva.
1: 677-50-61-53.
0: Vinga, i la nota d'en Roger.
2: Hola, Frank i Aina, i hola a tots els oients del Nota de Veu. Soc Roger Franquet, de les Terres de l'Ebre, i m'agradaria comentar-vos una mica com vaig viure jo el concert final d'Oques Grasses, perquè sí, vaig ser un dels afortunats de sobreviure a la cola virtual i poder aconseguir entrades per al concert final d'Oques. I és que si he de definir el concert amb una paraula, seria màgic. Per a mi, crec que ha sigut un dels concerts més bonics que he viscut mai. A més, per a mi va ser ideal. No m'esperava ni més ni menys. Sabia perfectament que no portarien a cap invitat, per això és un tema que ja portava molt mentalitzat. A més, els dies abans no vaig mirar res de xarxes, o sigui, res, perquè no volia spoilers. Volia viure el concert per primera vegada. I així ho vaig fer i crec que també per això el vaig disfrutar moltíssim. Quan van començar, quan els vaig veure aparèixer, se'm va posar un nus al coll, la veritat. Un nus que és que no podia ni cantar. A més, van començar amb la cançó de Corre pels camps, que és una cançó que a mi em representa moltíssim, me la porto molt a mi perquè em recorda molt a córrer pels camps d'aquí de les Terres de l'Ebre, els camps d'arrossos, de tarongers, d'oliveres, i és una cançó que em sento molt identificat. Així que per a mi va ser un inici

m'agradaria comentar que les grades en cap moment es van asseure. Des de que van aparèixer fins que van acabar, tothom estava dempeu. I això ho aconsegueix molt poca gent. Després, el nus al coll va tornar. Va tornar, però allí ja van sortir les llàgrimes, a la part final, òbviament, amb la gent que estimo i sort de tu. He de dir que vaig veure a moltíssima gent destrossada i em va fer molta pena, però la veritat vaig pensar, hosti, que guai. O sigui, que guai el que han aconseguit Oques, que a part d'omplir quatre estadis, han marcat molt a la cultura i llengua catalana, i per això també crec que és algo molt bonic les emocions que

volia destacar que mirant els vídeos que he fet del concert en tinc molt pocs. I mirant xarxes socials, molta gent diu: és que tinc zero contingut del concert d'Oques. Vaig gravar molt poc del concert. I és que crec que en general tots vam anar en la mateixa dinàmica o en el mateix objectiu, que va ser viure el concert. Viure en primera persona el concert, disfrutar el concert, un concert per a nosaltres, no de gravar per al record o a través de la pantalla per a tindre immortalitzat el moment. Sí, algun vídeo sí que vam fer, no? Però crec que la gent va decidir viure cada nota, viure cada cançó, cada lletra, cada moment, cada emoció, i no a través de la pantalla. I també he de dir, i ho torno a dir, que això ho aconsegueix molt poca gent. Jo, per exemple, la gent que estimo i sort de tu, vaig pensar: són cançons que m'agradaria tindre gravades. Pues no, no les tinc, perquè en aquell moment vaig decidir escoltar-me a mi, escoltar l'emoció, i en cap moment vaig pensar d'agafar el mòbil per gravar-ho. Bueno, fins aquí la meva review d'aquest concert final d'Oques Grasses. En part estic molt trist de que s'hagin acomiadat, perquè me'ls estimo moltíssim i m'encanta la seva música, però bueno, també estic molt content i molt feliç d'haver pogut estar a un esdeveniment històric, que és el seu concert final, que, bueno, no ho veurem més, i jo puc dir que allí estava. Un petó per a tots, i a veure si pujo pront al programa i us faig una visita. Adeu!

0: El Nota de Veu avui, Anna Camperas i Oques al Vi. Moltes oques avui, eh? Estem punxant hits d'aquest grup d'Osona, Càrit Adeu per sempre més, i estem sentint les vostres notes de veu, que encara hi sou a temps. Les podeu enviar al 677 50 61 53.
1: Tenim més notes de veu a punt per emetre, però abans, Frank...
0: Sí.
1: Dissabte,
0: sí,
1: tu i jo vam anar a l'Estadi Olímpic a fer el concert d'Oques per la ràdio, però el fèiem des d'allà.
0: Vam fer una transmissió des de les 8 fins a les 11, 3 hores de directe, amb la prèvia, el concert i el post.
1: Exacte. I durant tota aquesta prèvia vam parlar amb gent diversa, gent que ens havíem trobat allà.
0: Perdona, vam parlar amb el teu estimat Joan Enric Barceló dels Amics de les Arts.
1: Per exemple, exacte, que va ser una conversa molt interessant perquè vam reflexionar sobre el fenomen Oques.
0: Que s'ha d'explicar la intrahistòria. És un sol de cap a peus en Joan Enric, perquè ell arribava amb la família, amb el seu vehicle, entrava a l'Estadi Olímpic, doncs, per una porta ja per on passaven persones amb una acreditació especial,
1: sí,
0: i tu i jo el vam veure de cua d'ull. Ell ens va identificar, tot i que érem així com amb ressol i no ens acabava de veure ben bé, i va venir, es va aturar i va tenir una estona per nosaltres, que anava passant gent que li anava dient Joan Enric, els Amics de les Arts, no sé què, tot de fans d'Oques i també dels Amics.
1: Sí, clar, clar, l'ubiquen, evidentment. Però, a més, a mi em va saber un punt de greu, perquè és allò que li dius, no, et gravem un parell de preguntes. Vam estar un quart d'hora de rellotge amb ell, que jo pensava, mare meva, pobra, la seva família l'està esperant.
0: Té molta paciència.
1: Sí, sí.
0: Per cert, això que deies que l'ubicaven, a nosaltres també.
1: Sí, sí, sí.
0: Atenció, perquè ens vam trobar gent al voltant de l'anella olímpica que s'acostava a nosaltres i deia, ei, que sou els del Nota de Veu Dicat.
1: Exacte.
0: I nosaltres dèiem, què dius? No. I llavors, no, no.
1: Ensenya'ns qui són. Doncs t'he de dir també, per això, que en aquesta prèvia que vam fer, tu vas anar a fer una entrevista a una persona que... Jo no sabia que faríem aquesta entrevista.
0: Jo aquest dissabte em vaig coronar. Més amunt no puc pas arribar.
1: Jo no sabia que eres tan periodista sabadellenc.
0: Què et sembla?
1: Perquè vas fer el periodisme de veritat, eh? Vas parlar amb el president, Salvador Illa.
0: No s'ha volgut perdre tampoc el comiat d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa. Bona tarda, bon vespre, president.
2: Bona tarda, bon vespre.
0: Un dia molt emocionant, avui realment fa goig. Ara mateix l'estadi és a punt de començar el concert. Aquí hi ha milers de persones que venen a dir adéu a un grup que deixarà orfe l'escena musical catalana, també.
2: Venen a dir adéu i venim a dir gràcies, també, per tot el que ens deixen, tot el llegar, les bones estones que ens han fet passar, i a reconèixer la seva aportació, que ha estat clau en aquestes darreres dues dècades a la música catalana.
0: També el que podem enterrar avui és la idea aquella de que cal canviar d'idioma per arribar a més gent, segurament. Oques ho ha demostrat. Més gent de la que han portat ells cantant en català és impossible.
2: És la prova del nou de que en català es pot cantar en català i un puistadis.
0: Moltes gràcies i a passar-s'ho bé.
2: Moltes gràcies. Bona nit a tothom.

tota la gent del Nota de Veu. Jo soc el Nil, de Sabadell, vam poder pillar entrada. I per l'ocasió ens hem fet unes samarretes posant com a la part del darrere un recull de frases que més ens agraden de les seves cançons. I, per exemple, una que m'agrada molt, l'hem posat Et queda bé remar plovent quan portes el bon temps a dins, de Cançó de l'aire. No sé, hem posat també Sempre porto un tros d'ahir, de La gent que estimo. No sé, i diverses. Hem fet un recull de bastantes. En posaríem moltes més, perquè hi ha moltes barres, moltes gràcies. I a disfrutar-ho molt. Moltes gràcies.

0: Són ara mateix les 6 en punt. No hi ha notícies, no hi ha butlletí, ni d'informació general, ni les ulleres de l'Aina per fer el seu clàssic icònic cop d'ull a l'actualitat.
1: No, és que passa que me les vaig deixar a l'Estadi Olímpic.
0: Ni les notícies d'àmbit cultural ni musical, no. Seguim aquí punxant cançons d'oques i sentint les vostres reflexions, els vostres records, les vostres cròniques. Estem reconstruint el comiat d'oques a partir de les vostres notes de veu i serem fins a les 7. Jo m'aventuro a dir que no full oques, potser tindrem temps per alguna altra cosa.
1: Evidentment, sí.
0: Però portem aquí una bona estona. A l'altra banda del vidre hi tenim en Dani Expósito i en Sergi Prieto, que llancen cançons d'oques, notes de veu d'oques, tot avui donant voltes a aquest comiat que, clar, ens ha sacsejat d'una manera que havíem de tancar la carpeta.
1: T'has fixat amb la nota de veu d'en Nil, que deia que ell es van fer unes samarretes amb frases d'oques? Que guapo, eh?
0: Mira, m'he quedat amb moltes ganes de demanar-li una fotografia.
1: Ah, mira.
0: Ho podem fer perquè tenim el seu mòbil, que ens ha enviat aquesta nota de veu al telèfon del programa, el 677 50 61 53. Doncs li podem respondre la nota de veu i demanar-li una fotografia d'aquesta samarreta que van fer commemorativa.
1: Per cert, un dia d'aquests hem de parlar de i ara què?
0: Mira, si vols fem una cosa, clar, això és un meló que algun dia hem d'obrir, jo per respecte ho fem la setmana que ve.
1: Sí.
0: Per exemple, dilluns, dimarts.
1: Però i ara què? Vull dir, per exemple, i ara què amb els integrants d'Oques, i ara què amb el buit que deixa Oques, i ara què...
0: Clar, jo si vols deixaria una setmana de dol, de respecte fins i tot, que la cosa reposi, i potser la setmana que ve podríem parlar en un programa de qui ocuparà l'espai d'Oques.
1: Per exemple.
0: No? Jo tinc algun triple, alguna pedrada que podria tirar-te ara mateix, però me la guardo, me la reservo.
1: Tot això podeu comentar-ho, també.
0: Evidentment.
1: 677 50 61 53.
0: I podeu dir la vostra, com en Mario, que ens feia arribar la crònica del primer dels concerts d'Oques, el del dimecres de la setmana passada.
1: Sí.
0: Aquesta cara que has fet és literal la meva. Sembla que faci 2 anys.
1: Totalment. Sembla que faci molt.
0: Doncs guaita, avui és dimarts. No fa ni una setmana del primer dels 4 concerts.
2: Concertàs ahir, eh? Espectacular. Jo encara tinc la pell de gallina del final. Jo crec que m'ha fet un gran recorregut, una gran trajectòria de setlist del mes festiu, del mes festa major, del mes plaça del barri, del concert, del poble, a unes oques grasses molt més madures i molt més emocionals, molt més viscudes. A mi em va agradar moltíssim, m'ho vaig passar molt bé, vaig trobar a faltar una mica més de Montero, una mica més d'interacció, una mica més de «Ei, què passa, penya?». I després començo a parlar i no sé cap on vaig, però està bé. Vaig veure alguna cosa repetida, però em va agradar molt la part final. L'última hora va ser brillant, tot i que ja dic que m'hagués agradat una mica més de Montero, una mica més d'Oques Grasses, així desfermades, elles xerrant i tal, i potser no tanta coreo, d'ells sabent el que han de fer en cada moment. Però, superconcert, els 45 minuts finals són traque mocador. Visca!
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

Bona tarda, notetes. Què tal? Espero que vagi tot bé i totes les oients també que estiguin fenomenal. Ahir vam estar al concert d'Oques Grasses i la veritat un molt bon espectacle, tot i que he de dir que des del punt on justament estàvem nosaltres situats, que era a la grada superior, s'escoltava bastant malament. Però bueno, com que ens coneixíem les cançons de pe a pa, doncs les vam cantar igual. I ara que estàveu parlant d'al·lèrgiques del pol·len, he de dir que em flipen, que penso que és un grup increïble i que m'encantaria escoltar-les. No hem tingut l'oportunitat, però esperem que ben aviat la tinguem. Que tingueu molt bona tarda.

0: Camí d'un quart de set, seguim aquí, sucant pa en el comiat d'oques, punxant cançons com Cara de cul, que va ser eina de les més cantades, i celebrades tant. I de les més votades, et diria.
1: 100%, allà sí, és un himne d'oques grasses.
0: Clar, en aquesta va ser en una de les que van disparar focs artificials, per exemple. I escolteu, la gent hi diu la seva, i tenim notes de veu que ens arriben ara mateix, que acaben de sortir del forn, com aquesta que m'has dit que era d'en Jaume.
1: Sí.
2: Bona tarda, notes. Algú sap realment per què pleguen oques? Jo recordo haver sentit una entrevista de Zoo que deien que plegaven que, perquè un grup de música per sobreviure ha de fer uns 300 bolos i fer-s'ho tot, o s'ho feien tot la puta.

0: producció, el management, el transport i tal, i que això no és vida. Hi ha altres músics que ho han dit també, que la música no és vida. És viure amb música, però no viure. A veure si se veu algú.
1: Doncs bona reflexió, la d'en Jaume. No sé si et podrem ajudar gaire. Clar, viure de la música no és viure, és molt desagraït, és molt d'esforç. És veritat que Catalunya és un territori, per tant, un mercat petit, si ho veiem des d'aquesta òptica, no? De girar i de guanyar-se la vida fent cançons, llavors és complicat.
2: És cert. La veritat és que no coneixem el motiu de Fidoques.
1: No, perquè ells no ho han explicat.
2: No,
1: de
2: clar,
1: fet,
2: clar.
1: Fa molt de temps que no concedeixen entrevistes, que, òbviament, tots els mitjans podeu pujar-hi de peus a la cadira, els hem demanat aquests dies.
2: Clar.
1: Podríem xerrar amb el grup 10 dies abans del concert, 7 dies abans del concert, o després, i tot han estat nos, perquè el grup, doncs, ha preferit no parlar amb ningú.
2: No ho sabem. Vés a saber. Vés a saber.
1: Clar, també, per posar-ho en context, Oques ja havia anat reduint el número de concerts aquests darrers anys d'una forma exponencial. És a dir, havien passat, doncs, de ser un dels grups que més toca en directe a fer-ne només 10, a fer-ne només 8, a fer-ne només 5. Llavors, potser ja arrossegaven aquest cansament com a hipòtesi del que apuntava en Jaume, aquest oient ara mateix, i per tant potser tot ha acabat esdevenint cap aquí.
2: Vés a saber, és que, per exemple, Manel, que és l'altre grup que tenim així a Guaret, que els tenim a Guaret, no acomiadats, diguéssim, però sí que sabem que, per exemple, Manel, doncs, ho hem pogut comprovar, que en Guillem, doncs, té el seu projecte, l'Arnau també té el seu projecte, vull dir que vés a saber, per exemple, en aquest cas potser és més això, no?, que cadascú volia també fer el seu tast i després retrobar-se. En el cas d'Oques no ho sabem, això ho veurem també amb el temps. Veurem què passa. Sabem que, per exemple, en Joan Borràs, doncs, és productor i és el teclista. Si veuen al concert, l'hauríeu vist a mà dreta, tocant els teclats. I ell sabem, per exemple, doncs, això, que treballa amb molts d'altres grups també. Vull dir que vés a saber. No es pot saber si ells no ho expliquen, per tant, podem fer totes les hipòtesis del món, però no ho sabem.
1: Clar, i al final un grup de música és un ecosistema viu i per tant hi ha tot tipus d'equilibris i de relacions, i fa de mal dir perquè cada persona és un cas i cada relació, doncs, es va dibuixant amb el pas dels temps. Sí que, per fixar-me en el que diu algú de l'escena, a la prèvia del concert el dissabte, quan vam entrevistar en Joan Enric Barceló dels Amics de les Arts, te'n recordaràs que ell deia, clar, tots els grups tenen com un arc argumental, i ell és una veu autoritzada en aquest sentit, perquè
2: sí, ha
1: celebrat 20 anys amb en Dani Alegret i amb en Ferran Piqué, però sí que van perdre l'Eduard Costa pel camí.
2: Sí.
1: Deia, hi ha un arc argumental i el grup tendeix com a extingir-se o a reinventar-se. Te'n recordes que ens ho va explicar això,
2: és
1: en Joan Enric?
2: Això és una mica la vida, no?, al final. Vull dir, són persones diferents a mesura que passen els anys i, per tant, també vas adaptant-te i vas trobant camins nous.
1: I potser al final és com una parella. Per què hi ha parelles que duren 20, 30, 40 anys i parelles, doncs, que al cap de 12 la vida t'ha portat a una situació on el millor és que cadascú vagi per la seva banda?
2: Vés a saber. Potser no ho sabem mai, potser sí. No ho sé.
1: Com canta en Josep Montero en aquesta cançó, Meravellós desastre.
2: Sí.
1: Que és una mica
2: és ben bé així
1: la foto del que ha passat a Moques aquests dies. Tenim més notes de veu. Abans en Roger connectava amb nosaltres des de les Terres de l'Ebre. És el mateix que fa l'Abril.
3: Hola, notetes. Ara estava escoltant nota de veu i m'ha vingut pel cap que si podia posar una cançó d'Oques Gràcies pel meu hàmster nou que he adoptat. Es diu A Velocitat de Lluç. És una cançó que m'agradaria molt que la poséssiu. Gràcies, molts petonets.

0: favor de l'Abril, que ens ha enviat aquesta nota de veu des de l'Ebre, molt a favor també del hàmster de l'Abril, que necessitava Velocitat de Llus, que, a més, mola, és la cançó preferida de la nostra estimadíssima Gala Castelltort, del Loft, aquí a ICAT, que sabeu que és la fan número 1 d'Oques Grasses.
1: Doncs sí, una cançó que per mi hauria d'estar més ben valorada, com més reconeguda, hauria de ser més famosa. No?
0: La Gala sempre ho diu, sí, que és una cançó xulíssima que passa com per sota del radar. Sí. No la van fer aquest cap de setmana a l'Estadi Olímpic en el seu comiat.
1: És que no podien fer-ho tot també,
0: no,
1: realment.
0: Clar, clar, això s'entén, però diria que poca gent la controla, aquesta.
1: Però això també és guai, perquè llavors és com que tens un vincle especial amb les cançons, no? Si són una miqueta més teves.
0: Parlant de vincle especial, nosaltres en tindrem un per tota la vida, Moques, que és el d'haver fet el seu concert de comiat en directe,
1: sí,
0: per la ràdio.
1: Sí, molt fort.
0: Que és el que vam fer tu i jo aquest dissabte de 8 a 11 de la nit. Com ho vas viure, tu? Com t'hi vas trobar?
1: Doncs va ser molt especial, perquè és com que... a més, clar, tu i jo ja l'havíem vist el dia abans, per tant, la sensació de reviure una pel·lícula que ja has viscut el dia anterior, doncs t'ho fa viure amb doble intensitat, perquè és com que et fixes en detalls que el dia anterior no havies fixat, i revius més les coses, pots mirar-t'ho més amb curiositat, més detall, no ho sé. Tu?
0: A mi, d'una banda, em va fer molta il·lusió viure-ho amb tu.
1: A 100%.
0: Sí, perquè era com, en algun moment, jo ho vivia a través teu, saps? I veia que quan tu t'emocionaves, jo potser no m'havia emocionat, i llavors una part de mi s'emocionava perquè tu et veia, doncs,
1: sí,
0: més tova.
1: Sí, com que se t'enganxa el riure, doncs se t'enganxa també les
0: Exacte.
1: Emocions.
0: I que acaba ser una experiència xulíssima de ser allà dalt a Montjuïc, de parlar amb un munt de gent, amb el micròfon i sense el micròfon, i com la sensació de ser al lloc...
1: On s'havia de ser.
0: Exacte.
1: Sempre, és que ho anava a dir, eh?
0: És que era això ben bé.
1: Sí,
0: és que
1: sí,
0: jo
1: sí.
0: Aquell dia, a qualsevol altra punta del món, hagués estat pensant en allò. I és com xulo, perquè crec que tant tu com jo vam fer l'esforç en tot el que dèiem per la ràdio d'intentar buscar el punt màxim d'empatia, de
1: 100%.
0: Com se sent la gent en aquests moments, tant pensant en gent que era a l'estadi, que és altament improbable que algú fos a l'estadi amb la ràdio a l'orella.
1: Home, esperem que no.
0: Com
1: perquè...
0: si fos un partit de futbol.
1: Clar, clar.
0: Perdona, s'ha fet tota la vida?
1: Home, ja, però és una mica estrany, perquè d'entrada ja sentiries el concert com potser un segon tard.
0: Amb delay.
1: Oi?
0: Seria estrany, però vaja, jo crec que una part de nosaltres enfocava la transmissió i la narració pensant que la gent ho veia allà mateix, o pensant en gent que potser aquella hora estava circulant...
1: Clar, vés a saber.
0: ...amb un vehicle, connectava la ràdio, s'enganxava al concert d'Oques, però no estava veient aquell concert.
1: No, no, clar, clar. Va ser molt especial i viure-ho des de dins va ser increïble.
0: Va ser molt, molt, molt xulo, i per això ens ha vingut de gust recuperar com a última nota, si és que no n'arriba una d'última hora, la Clara, que ens deia, jo no tinc entrada i viuré el concert a través vostre, i això em fa molta il·lusió.
1: Que, per cert... gent com la Clara, que al final no heu pogut assistir a cap dels concerts d'Oques, sapigueu que 3CAT està penjat al concert fins al desembre.
0: Diria, si no m'equivoco, fins al 9 de desembre. Per tant, no badeu, que
1: Exacte.
0: Si no, al final seran tot plors.
1: Sí, i si voleu seguir plorant, que ja ho heu fet aquests dies, doncs també podeu reviure les emocions mirant el concert de nou.
2: Bona tarda, nota de veu. Estic molt contenta que retransmitiu en directe el concert de Coses Grasses, perquè sóc una de les persones que no ha aconseguit entrada i que no hi pot anar, però vaig donar per satisfeta quan els vaig veure en directe el dia dels 150 anys Estrella Damm, i va sonar una de les meves cançons preferides, que també ara us demanaria si la voleu posar, que és la de Fer-te feliç. No sé si ja l'heu posat, però igualment moltes gràcies.

0: dins el moment.
1: Fer-te feliç, que és la cançó que ens ha demanat la Clara. Vaja, ens la va demanar fa uns dies quan va saber que faríem el concert a la ràdio i que ella el viuria amb nosaltres, que ens fa molta il·lusió, Clara, imaginar-nos que hi eres el dissabte a la nit a l'altra banda. Aina, jo, si et sembla bé, aniria finiquitant el tema Oques. Crec que hem estat prou generosos. Mira, hem punxat Sort de tu, Molta tralla, In the night, Bancals, Corre pels camps, Torno a ser jo, Petar-ho, Jubilar-me, Serem ocells, n'hem posat unes quantes més, Cançó de l'aire, Bye bye, Elefants, Ping pong, hòstia, Cara de cul, que Velocitat bestia. De lluç, Fer-te feliç... Crec que ho hem cobert bastant bé, això.
0: Home, però em falta una, no?
1: Ja s'està posant tiquismiquis.
0: Home, és que falta un himne.
1: L'Aina és d'aquesta gent que va a l'Olímpic amb tots els 6 discos d'Oques i només va a buscar la cançó que falta per llavors dir, sí, molt bé, superproducció, però no han fet aquesta. Ets aquesta persona,
0: saps
1: tu?
0: Saps perfectament que no sóc aquesta persona.
1: No, sé que no ho ets i sé on vas. Sí, n'hem guardat una pel final, perquè volem que si no has plorat fins ara, definitivament t'ensorris abans de 6:45 de la tarda.
0: Ells van acabar el concert amb un format, que era el format plorera. Mm-hmm. Van fer la cançó que punxarem i Sort de tu.
1: Per tant, ja ho has dit tot.
0: Sort de tu ja l'hem posada, per tant, toca posar La gent que estimo.
1: I amb aquesta nosaltres diem definitivament adéu a Oques. Gràcies.
0: Ai, no diguis això.
1: A veure, les seves cançons sempre les tindrem. Els seus discos són aquí per posar-los quan vulguem.
0: Sí, sí, sí, és veritat.
1: Si vols, fem un pacte. Des d'ara fins a final de temporada, com a mínim, cada setmana hem de posar una cançó d'Oques.
0: Fet.
1: Cada setmana,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Una d'Oques.
0: És que sortirà sol.
1: Doncs vinga, gent, quedeu-vos, poseu cada dia el Nota de Veu d'ICAT i així ho comprovareu.

0: El que passa tota la vida que a l'última cançó que planifiquem de punxar d'Oques Grasses, la gent que estimo, ens arriba l'ultimíssima nota de veu, però és que no la podíem deixar fora.
1: És la Mar de la Vall d'en Bas.
2: Hola, amics de Matadeu. Bueno, moltes gràcies per la retransmissió del concert. Jo hi vaig anar-hi dijous. El dissabte m'ho vaig mirar per la tele, també. I bé, ja recuperaré aquest àudio, perquè segur que va estar super, super bé, fet per vosaltres. Sempre és un plaer escoltar-vos. I jo us volia demanar que seguiu punxant Oques i que seguiu punxant tots aquests grups que ens deixen, que ens agraden tant, com ara Roba Estesa, Gertrudis, Charango, Enzo, etc. Que bé, que són la banda sonora de la nostra vida. I res, felicitats pel programa i no pareu mai.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31! Això sona a perill.
2: Primer s'han sonat.
1: Aquí sempre l'estiu.
2: Sí.
1: Traga teteo i cariu.
2: La xarra. La família.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
4: Sí.
5: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la tres.
3: Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
6: Clar,
3: va.
6: Sí, clar.
3: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
7: Una puta mela!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
4: Sí.
5: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la tres.
3: Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
6: Clar,
3: va.
6: Sí, clar.
3: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
7: Una puta mela!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
9: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
10: Bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: Bon dia, matiners.
13: Hola, molt bon dia.
8: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
14: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
15: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
16: Mira, esmorzant una mica.
17: Bé, aquí a la porta a la feina.
18: Treballant ja des de les 4 del matí.
8: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
19: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
20: Som pura cafeïna.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, oients d'ICAT. Soc l'Albert Jordà i us convido a escoltar el meu nou single, que porta per títol Cada Pas. Aquesta cançó parla de les noves generacions, del món que els ha tocat viure i del futur que els estem deixant. La cançó neix, sobretot, pensant en les meves filles, però també en tots aquests joves que tenen ganes de créixer, de tirar endavant i de canviar les coses. Cada Pas és una cançó pop-rock, enèrgica i, sobretot, positiva. Parla de mirar endavant i de continuar avançant pas a pas. Espero que us agradi i que la gaudiu tant com jo he gaudit fent-la.

0: aquest és l'Albert Jordà. Això és la pàgina d'Escena Emergent, que de fet va molt més tard del que és habitual. Si sou audiència de Pedra Picada del Nota de Veu Dicat, no patiu, però és que havíem de deixar tot l'espai que mereixia el comiat d'Oques. Aina, va, què ens en dius de l'Albert Jordà?
1: L'Albert Jordà és tarragoní i avui ens presenta aquesta cançó que es diu Cada pas, on parla de les noves generacions i del futur que els deixem. Està molt bé reflexionar sobre això, eh?
0: I de Tarragona cap a Barcelona amb un projecte que capitaneja la Clara Serratosa.
1: És la Claró, ja ens sona perquè aquí al Nota de Veu l'havíem punxada alguna vegada, i és que ara té nou àlbum, es diu Blau Marí, són 10 cançons i ens en destaca Xiclet, que per cert, Frank, apunta 28 d'octubre, sala Paral·lel 62, presentació d'aquest disc.
0: T'he de dir que jo la Claró la vaig conèixer ja també en un altre espai d'Escena Emergent, com és el del Monocicle, a Sant Pere de Ribes, que hi ha el concurs d'autoria en aquest festival, i la Claró va guanyar un dels anys que jo feia de jurat. Per tant, guaita, tenia el seu nom apuntat avui al subratllo, amb fluorescent. Verd.
2: Hola, sóc la Claró. Acabo de treure el meu primer àlbum, Blau Marí, que és el color de la incertesa, del fons del mar, del cel a la nit, i representa el que ha suposat per mi començar a fer música, que potser doncs, fa una mica d'impressió, però hi ha moltes possibilitats. Aquest àlbum combina gèneres de pop-rock, bossa nova i cançó d'autor, i la cançó que us envio és Xiclet, que parla doncs, de voler estar tan a prop d'algú que fins i tot t'hi deixaries mastegar. Jo crec que és una cançó que s'escolta molt bé, sobretot ara que ha començat a ploure. I res, si us agrada i voleu venir a escoltar-me en directe, estaré presentant l'àlbum el dia 28 d'octubre per a les 62. Adeu!

0: però això tu ja ho saps.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Amb tu podria estar i estar i estar.
3: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
2: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Estàs sent divertit, estàs sent divertit.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.
4: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
5: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
6: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
5: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
7: Sí, clar.
5: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
8: Una puta mela!
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
10: Què vols dir?
9: Mira, escolta'ls.
11: Gala, ets la millor.
10: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
12: Obrim el piset compartit de Catalunya.
9: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
12: Cada tarda, de dilluns a divendres.
10: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
12: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
9: I ara ho pots fer com... sexy.
12: Tinc els meus límits, Alberto.
9: Wiki, wiki.
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
10: Wow, what the fuck?
3: De 5 a 7, ICAT, nota de veu.
13: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la ser en sa mà.
3: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
13: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
3: 677 50 61 53.
13: D'un i

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: M'agradaria que em poséssiu, quan us vagi bé, la cançó Ara que tot va bé, de Blau Mut. Una abraçada per tots i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

parlava amb el Francesc Bert i som de Mallorca i m'agradaria que parlàssiu Terra Vida Baba Josifà, que és un grup del meu poble, d'Artà, que ara estan començant i són molt bons, molt bons. M'agradaria que parlàssiu. Moltes gràcies.

0: escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Avui no és un dia qualsevol per nosaltres i no és perquè sigui dimarts i 13, perquè mirarem de no ser supersticiosos, que això dona molta mala sort, això de ser supersticiós. Però és important per nosaltres, per al programa, perquè vam acomiadar el nostre tècnic habitual durant molts anys, el Diego Monroy, que s'ha jubilat i li desitgem una vida molt feliç a partir d'ara. I avui, doncs, canviem l'equip habitual al capdavant del programa. Sí que la producció és de Marc Barón, però tenim el Nil Hernández a la taula de so i us parlarem, això sí que no canvia, David Talleda i Josep Martín. D'entrada, Nil, molt benvingut. Que vagi molt bé aquesta estada aquí a l'Independents. I, David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluïa. Doncs... nous tècnics, uns que jubilen, i el que podríem dir es va jubilar després de 10 anys va ser aquelles sessions de la sala Màgic de Barcelona, el Magic in the Air. Van començar el 96, van durar 10 anys, però els dies 16 i 17 d'octubre es fan dues festes, bàsicament per celebrar el 30è aniversari. El primer dia, el 16, a Casa Cedral, el segon a la Sala Blau de Barcelona, i en parlarem de tot plegat amb la seva responsable, que és la Eneida Fever.
1: Ens fa molta il·lusió que vingui l'Eneida, perquè habitualment amb ella parlem tot sovint. David, tanquem entrevistes amb artistes, perquè porta la promoció de molts dels artistes que passen per aquí pel programa, però home, avui ens fa molta il·lusió que vingui a parlar d'ella, que déu-n'hi-do, aquest Magic in the Air, amb totes les entrades venudes, per cert, la celebració del 30è aniversari d'aquesta cita mítica. I començarem escoltant... Home, a vegades tenim dubtes de quina és la cançó del dia.
2: No, avui ho tenim claríssim.
1: Ho tenim bastant clar, perquè
2: a
1: ja
2: més
1: fa...
2: A més, és un dos amb un.
1: Sí, fa poc, els Fountains D.C., un dels grups, diríem, del moment pel que fa al rock de guitarres i la música alternativa, aquests irlandesos van anunciar que en el nou disc de, que publicaran aquest divendres hi haurà una cançó amb la Rosalía que es titula Where Is Gone. Doncs bé, aquesta és la cançó que ja han publicat, és a dir, que ho tenim claríssim. Avui hem de començar amb Where Is Gone, aquesta cançó de Fountains D.C. amb Rosalía. Ja l'escoltareu en un altre registre, i qui sap, a veure, el 24 d'octubre els Fontaine G.C. tenen concert a Barcelona. Veurem, qui sap, si surt la Rosalía a cantar aquesta cançó. Where is Gone, Fontaine G.C., Rosalía. Benvinguts. Benvinguts.

0: Doncs continuem aquí al programa Independents d'ICAT. Temps ara per les notícies en format més breu i després el comiat definitiu aquest cap de setmana d'Oques Grasses. L'estadi olímpic ja té nous llogaters. Es tracta d'Estopa, que hi actuaran el 18 de juny dins de la gira de la Maqueta. I és que avui els germans Muñoz han avançat que trauran un nou disc que serà doble i que es nodreix de 7 temes inèdits gravats a casa i que s'han acabat de vestir amb les noves tecnologies. La resta són cançons creades per ells des del 1999. David i José han explicat en roda de premsa que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical des de fa 30 anys.
1: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta.
2: Tal
1: cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
2: Dice, ¿qué hace zafarrancho?
1: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: Doncs el disc es posarà a la venda el 30 de novembre amb el títol de La Maqueta amb K. I a més de Barcelona, també tocaran a València, Madrid i Sevilla, unes entrades que es posen a la venda aquest mateix dissabte.

Continuem parlant de concerts i comencem per aquest que està sonant de fons, Stormy, que ha venut totes les localitats del concert que farà el dia 30 d'octubre a la sala La Nau de Barcelona i on presentarà el que és el seu segon disc d'estudi, Desperado. Entre les noves incorporacions a l'agenda hi ha la libanesa Yasmin Hamdan, que actuarà el 26 de maig, ho farà per al 62, també el 2027, concretament el 28 de gener. Mico porta la gira In Between a la sala gran del Rasmatàs. El 24 de març, Hazlet torna a la capital catalana, aquest cop a la sala La Nau, que és el mateix recinte que el 19 de febrer rebrà el navarrès Jofe, que el mes que ve publica nou disc. I acabem amb un parell d'experiències ICAT. La primera té a veure amb el Mira Digital Arts Festival, que celebra 15 anys aquest 2026. Es farà els dies 6 i 7 de novembre a Fira Montjuïc de Barcelona i hi passaran veterans com Tortoise i Martin Rep, però també noms com Fenes, Nicola Cruz i Machine Girl. Fins al dia 26 d'octubre podeu aconseguir un abonament doble. I la segona experiència ICAT és

pel nou concert Delicatessen que es fa dimarts de la setmana que ve a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Els protagonistes són Autumn Defense, és a dir, la banda de Pat Sansson i John Stewart de Wilco i Uncle Tupelo. Des d'ara mateix podeu aconseguir ja entrades per anar-hi al web d'ICAT.

0: Ador.
1: Auca és un trio de Manlleu que recentment acaba de treure 7 noves cançons en forma d'àlbum i que ha titulat Nusos. Ara ens presenta la cançó Flamencs.
2: Hola, què tal? Som els Auca des de Manlleu i avui us presentem la cançó Flamencs. Flamencs és la primera cançó del nou disc que acabem de treure aquest mateix setembre, que es diu Nusos. Són 7 cançons que ja podeu escoltar al nostre Bandcamp i ben aviat a la resta de plataformes digitals. Vinga, ens veiem, que vagi molt bé.

0: independents. Discos en diagonal.
1: Hi ha grups que només escoltant els primers compassos d'una de les seves cançons són fàcilment reconeixibles. Això passa precisament amb Teenage Fan Club. Al llarg de 37 anys de carrera han aconseguit un so que els identifica i al qual encara són fidels, sense que això sigui ni pejoratiu ni tampoc una llosa. Norman Blake, Francis McDonald i Raymond McGinley continuen capitanejant la nau, tot i haver perdut dos components pel camí. Ara acaben de publicar el seu 13è disc d'estudi, Do Not Dare to Dream, un treball que aquest dissabte presenten en directe a la 2 del Resmetàs de Barcelona.

0: independents. AICAT.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Independents.
2: Tot seguit, un clàssic.

La setmana passada s'anunciava la guanyadora del Premi Nobel de Literatura, la poeta canadenca Anne Carson, i cada any es coneix el veredicte més o menys per aquestes dates. Així que avui fa 10 anys que l'Acadèmia Sueca va concedir el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Per això l'estàvem escoltant, aquí a ICAT i a l'Independents. Ara aquesta notícia, la del Nobel a Dylan, està més que digerida, però en el seu moment hi va haver certa polèmica, i no només perquè Dylan sigui abans que res un músic, i no un escriptor de llibres, diríem, sinó perquè quan li van concedir va dir que no podia anar a la cerimònia ni fer el discurs d'acceptació quan tocava, i això sí que no és gens habitual. A més, quan finalment el va recollir, 6 mesos després, va ser una cerimònia privada i amb un discurs que després alguns crítics literaris van dir que continua fragments plagiats d'altres textos. Bé, per il·lustrar l'efemèride hem recuperat Queen Jane Approximately, però podríem fer sonar desenes o centenars de cançons on Bob Dylan demostra que més enllà de la música és un gran mestre de la paraula. La polèmica ja era absurda en el seu moment perquè l'aportació a les lletres de Dylan és més gran i ha tingut més impacte social que la majoria d'escriptores i escriptors, i perquè, no oblidem, la poesia i la música formen una parella estable dins de les arts des de la nit dels temps. Als seus 85 anys, Bob Dylan continua plenament actiu en una gira sense fi i amb anuncis de reedicions al seu catàleg. I 85 anys són també els que fa avui precisament un altre cantautor ben famós, Paul Simon. Està delicat de salut, igual que el seu company Art Garfunkel, que aquesta setmana ha hagut d'ajornar alguns concerts. Paul Simon va tornar als escenaris l'any passat i d'aquí n'ha sortit un disc en directe que es va publicar justament divendres passat.

0: Paul Simon, 85 anys. David, amb aquest músic ha passat una cosa que ha passat a vegades. Va passar una mica també amb el Clapton, que hi ha un moment que el Clapton deia a l'Eric Clapton: ja deixo els escenaris, perquè ja no puc tocar. I després, no?, es recuperen, s'ho repensen, o milloren la seva salut, i tornen a sortir de gira. Paul Simon ja s'havia com retirat del tot.
1: Té 85 anys.
2: Sí, sí.
1: I, per tant, doncs, és una edat per replantejar-te si realment vols continuar damunt dels escenaris, que seria una cosa que ell deu portar 60 anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Pel cap baix, eh? Però, vaja, m'imagino que tot músic sempre li agafa aquella petita nostàlgia, si pot, i el cos li aguanta de dir: home, vaig a fer un concert, o més d'un, i a partir d'aquí, doncs mira, fa il·lusió de vegades dir, doncs, el gravem i el publiquem.
0: Clar, i més quan saps que a l'altra banda hi haurà sempre gent sempre, esperant que sempre cantis les cançons que són part de la seva vida. Doncs avui, déu-n'hi-do, un parell de clàssics, clàssics diríem en majúscules, eh? Bob Dylan, Paul Simon, però també volem parlar de clàssics contemporanis catalans, perquè el grup editorial Enderroc publica aquest mes dos números especials, 400 de la revista Enderroc, 100 de la revista 440 Clàssica i Jazz. Avui hi ha un acte per presentar-ho a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, però el que ens interessa també és veure aquest contingut del número 400 de la revista Enderroc, perquè han fet un recull, 400 millors discos catalans del segle XXI, eh? Atenció, segle XXI, eh? Ara quan escolteu la peça que ha preparat l'Òscar Callau, no comenceu a dir: és que no hi ha el dioptria. No, no, no. Segle XXI, des del 2000 fins al 2025. Quins són els discos destacats? Ens ho resumeix ara l'Òscar.
3: Un número 400 enorme i metal·litzat domina la portada d'aquesta edició especial que Enderroc publica quan porta 34 anys al mercat. Una revista especial de 200 pàgines amb la discoteca bàsica dels 400 millors discos de la música moderna catalana del segle XXI presentats en ordre cronològic. El primer disc ressenyat és A Rússia, dels Antonio Font, i l'últim, Paco de Lux, de Triquell. La llista l'han elaborat 50 experts musicals que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos dels 400 del rànquing. Tot plegat culmina amb el top 10 dels millors, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antonio Font. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Enderroc.
4: Si mirem el global dels 400, hi ha 6 artistes que tenen 5 discos i que són Antonio Font, Manel, Roger Mas, El Petit de Calaril, Els Pets i Pau Ballbé. Estem parlant de 5 noms, un repòquer d'artistes que realment han marcat segurament l'estil, han marcat la forma de fer i, per tant, dibuixen el que han estat aquests 25 anys de música.
3: Els compositors ressenyats al número 100 de la revista bimensual 440 Clàssics i Jazz, que porta 15 anys de trajectòria, són de totes les èpoques. Des del Renaixement, amb creadors com Pere Alberch o Joan Pau Pujol, al Modernisme, amb Isaac Albéniz, o contemporanis com Antoni Ros Marbà.
4: En aquest país hi ha hagut grans compositors i moltes vegades no som prou presents encara a les promocions musicals. És un número ontològic per celebrar 100 números i 15 anys i que serveix també d'alguna manera de referència per explicar la història, en aquest cas, dels compositors de clàssica i contemporània.
3: Enderroc presentarà aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. L'entrada és lliure, amb reserva limitada a l'aforament.
5: Independents, a ICAT.

0: teniu una certa edat, aquesta cançó us pot recordar el que és una cançó de The Attack, però us pot recordar un club, el Magic in the Air, que va començar l'any 1996 a organitzar festes al Màgic del barri del Born de Barcelona, ara amb motiu del 30è aniversari d'aquella iniciativa, que va tenir molt èxit i un seguiment important i va crear comunitat. Doncs hi ha un aniversari, es celebra aquest divendres al Sidral, amb una sessió de joc, i sobretot dissabte a la sala Upload, amb un munt de convidats que ens ajudaran a recuperar, diríem, aquell ambient del Magic in the Air que era tan especial. La responsable màxima del Magic in the Air, dels 90 i del seu retorn, és la Naida, que avui ens acompanya. Naida Fibert, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, bona tarda.
0: Ens fa molta il·lusió que avui vinguis un cop més al nostre programa, però en aquest cas no acompanyant algun grup.
1: Exacte.
0: Sinó a parlar de tu i de tu i dels altres, perquè tinc la sensació, Aneida, que quan vas anunciar que tornava o que hi havia aquesta iniciativa del Magic in the Air, un munt de gent va reaccionar, és a dir, aquí hi ha molta gent que està celebrant coses.
1: Moltíssim. Sí. De fet, no sé què va passar l'any 96, però aquest any tothom està celebrant molts aniversaris. De fet, el single aquest dels Attack l'ha reeditat el Sergei Gersen, que també està celebrant 30 anys. Un single que, de fet, farem un sorteig a la festa d'aquesta reedició. I no sé, hi ha més, també crec que el Sergei, el Spinut Pai, també celebren l'aniversari del disc. O sigui, va ser un any, va passar alguna cosa allà, alguns van posar l'aigua, que va haver una explosió bastant important en l'escena musical de Barcelona.
2: Home, va ser un any de bones collites musicals.
1: Molt, molt, molt. A part, veníem un moment que bueno, va començar això, l'explosió de tota la cultura del club. Veníem també del Britpop, va haver-hi com una eclosió cultural molt important.
2: I un aniversari que potser ha sigut el secret més ben guardat que has tingut, no? Perquè dius que has estat com 2 anys donant-li forma, no? Però sí, era una cosa que potser només sabies tu. I que vas dir, aviam com ho faig.
1: Doncs una mica sí, perquè clar, el 30 aniversari se'n va passar, el 20, perquè acaba de ser mare, el 20è aniversari, i tampoc hi vaig pensar, però ara ja que les nenes ja són grans, vaig dir, ara és el moment de poder celebrar els 30. I ja porto 2 anys pensant en això, ja porto el ronron, el portava al cap, fins que bueno, ja ho vaig fer públic a l'abril, i va ser espectacular la resposta.
0: Si tu ja plantejaves fer un aniversari és perquè tu eres conscient que el Magic in the Air, diríem, la seva màgia no s'havia perdut, no? Que continuava viva, no? Perquè suposo que anaves trobant gent, no?
1: Bueno, de fet, jo crec que la importància que va tenir el club és que, de fet, moltes bandes que després han sigut molt conegudes, o molts músics o discjòqueis, van començar allà. Podem parlar d'això del Sidoní. El Joel López, amb la seva banda Elephant Bunny i Los Covers, també va tocar allà. El Mar dels Dorian també venien, van ser també discjòqueis, vull dir que la Mònica Escudero, que ara és periodista també, el comidista, vull dir que molta gent venia al club, vull dir, molta gent que després han fet en altres disciplines o fins i tot continuar una música han sigut gent bueno, amb bastant de renom i la gent se'n recorda molt d'aquelles festes.
0: Per resumir un poques paraules, podem dir que el Magic in the Air eren unes festes retro dels 60? No, n'hi ha prou amb això,
1: No, a veure, sí, a veure, lògicament estava centrada en músics dels 60, però clar, també posaven, jo crec que una mica el secret del seu èxit va ser que posaven pinzellades de coses una mica modernes, però res, molt puntual, Perquè clar, també hi havia els Charlatans, havien, no sé, els Oasis, no posaven Oasis, però per exemple, Beck, alguna cançó del Beck així més 60s, els Air, amb una, amb Kelly Watts Star, la versió més remix, que tenia això un transfons més groovy, més psicodèlic. Llavors posàvem aquestes pinzellades i no ens tancàvem només el que era la música mod, diguéssim, no, rima amb blues i soul, sinó també posàvem garatge, psicodèlia, funky, vull dir que érem bastant oberts de mires.
0: És que la música dels 60, com que no ha mort mai, diríem, que va continuant viva, no? Que cada 2x3 anem escoltant nosaltres també discos, David, que escoltem i diem, uap, això sembla les Lemon Twix, per exemple, per usar-te un exemple, no? Escolta, això sembla sortit de la nit dels temps, dels 60, 70.
2: Tirem el temps a 30 anys enrere, ho dic perquè fa 30 anys molta gent doncs ja anàvem a clubs, anàvem a concerts, però mira, per exemple, el Nil, que és el nostre tècnic, avui s'estrena...
1: No havia nascut,
2: per tant, expliquem una mica com va néixer això. Tu tenies 19 anys, però diguem-ne que la culpa una mica de tot plegat de que t'interessés tant la música va ser el teu germà.
1: Exacte, el meu germà, conegut com el Petit Ramon, el Ramon Faura, cantant de Zuccarello Kings i també del supòsit del Petit Ramon. Clar, el meu germà té 8 anys més que jo i és el meu germà gran i l'admirava moltíssim. I, clar, i també era mot als 16 anys i clar, sempre era contínuament discos a casa, la revista El Ruta, el Rock Deluxe, podia, i sempre havia molt moviment. De fet, em feia concursos, em feia tests, em feia exàmens, em posava música i amb un paper em posava allò, opció com un qüestionari. ABC, els Who, és molt Faces, els Kings, jo tenia que adivinar què era.
0: Ah, que bo.
1: Doncs així vaig començar. Sí. Total.
0: Carai, carai. És sort dels germans grans, a vegades, eh?
1: Sí, tant, no? Sempre sí, dic... Sí. De fet, ara, a vegades fa de disjockey i, fa de, com a nom artístic, la broma que posa és el disjockey ja no d'Arena ni de Fever.
2: Home, que hem de dir que això de Fever ve d'un fanzine.
1: Exacte.
2: Un fanzine que tu feies en anglès i que distribuïes per tot arreu, no?
1: Exacte, sí, era mensual, era un butlletí informatiu, i, de fet, no hi ha cap més misteri que es diu Fever perquè buscava una fotografia, no? La primera fotografia a la portada, no sabia com dir-li, i vaig trobar una foto fantàstica del Mick Jagger ballant, que entre les seves cames posava Fever, mitjans psicodèliques. I allà es va quedar el nom, llavors, del fanzine Fever, es va quedar Neida Fever, i així.
0: Bé, suposo que en part el fanzine, el món aquest Fever... Això explica també que el Magic in the Air traspassés una mica fronteres. No era només una festa que interessés exclusivament a la gent de Barcelona.
1: No, per res. De fet, venia gent no només a nivell estatal, també de fora. Havia vingut això, l'Eddie Piller, del CGA Sitges Records.
0: Que el torneu a tenir.
1: Exacte, de fet, és el DJ estrella, que és el que més l'estranger que dos cops ha punxat aquí. Clar, a part, és una llegenda, aquest home. Sí. Que va descobrir la Sitges, el Jamiroquai, vull dir, clar, és tota una
0: sí,
1: legend.
0: Sí, perquè això ja ha passat una mica de temps, però va haver una època que a Sitges marcava la producció actual de la música.
1: Bueno, l'Alberto Guijarro de l'Apolo i els Albertos, l'Albert Samerón, vull dir, van ser els que van introduir la Sitges aquí a Barcelona. No, és que clar, podríem estar parlant aquí, vull dir que tot té un fil conductor. I, per exemple, el guitarrista dels Brand New Heavies també va punxar a Magic in the Air. També han vingut els Cordero i los Flechazos, els Rhinoceros també han vingut a punxar, vull dir, no.
0: Però aquí jugaves un avantatge, i és que la comunitat mod, o digue-n'hi com vulguis, perquè això ja és una miqueta més etèria que el mod en concret, ostres, està molt connectada, no? I existeixen festes a León, etc,
1: sí,
0: i que
1: part,
0: circula, no,
1: clar,
0: la música?
1: Clar, llavors pensa que jo vaig començar a sentir parlar d'internet justament l'any 96 va ser. Clar, en aquell moment feien flyers, feien fanzines, tot era per carta i per telèfon, i era la comunicació que teníem. I llavors la gent es movia moltíssim per intentar informar-se de les coses. I jo recordo que era, bueno, és que havia festivals a qualsevol poble de l'estat. T'anaves a Extremadura, a Múrcia, i hi havia una escena allà.
0: Però vull dir que, com, per exemple, sempre diu que el públic heavy, no?, és molt fidel i que d'això, el públic mod, déu-n'hi-do, també,
1: moltíssim,
0: eh?
1: Moltíssim, moltíssim, moltíssim, i tant.
0: Sí, sí. Bé, un nom imprescindible per entendre la història del Magic in the Air, el Sidoní, no?, i la història personal de la Neida, també, una mica, eh?
1: Sí.
0: Anem a escoltar-los.

0: Parlant de Sidoní, em sembla que hi ha també una anècdota entranyable.
1: Bueno,
0: n'hi ha moltes.
1: No, moltes però, no es poden ni explicar.
0: Però que d'alguna manera em sembla que van solventar una mena de marrón que hi va haver.
1: Sí,
0: no?
1: Recordo un any això, que tornant d'unes vacances em tocava el Màgic Indira al setembre i una banda em va trucar dient que no podia venir i em va deixar penjada. I els primers que vaig trobar vaig dir, costa qui truca, ha de ser algú de Barcelona que tingui una maniobra ràpida. I vaig trucar al Sidoní i van tocar, sí, van ser ells.
0: Mm-hmm. Amb un pòster de capacer del George Harrison.
1: Exacte, vaig tenir que tornar a redissenyar, clar. A part, abans ho feien també tot manual i fotocòpia, letra 7 i a mà, eh? I vaig fer un pòster amb una imatge del George Harrison que feia així, aquest signe així de no, la UB, i el Marc estava encantadíssim, sí. I a part, el Sidoní era un quartet, llavors, era un xiu de psicodèria densa, cantaven en anglès...
2: Això t'anava a dir que eren gairebé uns altres Sidoní.
1: Eren molt diferents, sí.
2: També és veritat que l'essència 60s i psicodèlica no l'han perduda.
1: No, per mai, i sempre la reivindiquen.
2: Pots escoltar el disc d'ara de Sidoní, encara hi és, però aquella època jo me'n recordo, vull dir, el Sitar era el centre de l'escenari, no?, per exemple.
1: Exacte, i cantaven en anglès.
2: I cantaven
1: en castellà, i molt menys en català, sí, imagina't.
2: Aquells EPs, Dragonfly, etcètera, que tu també estaves treballant amb ells, no?
1: Exacte, sí, va ser el primer disco que van editar i que l'hi vaig editar jo amb el seu segell Bip Bip Records amb l'Albert Gil.
0: Hem parlat que el 1996 va ser un gran any. Creus que avui en dia, si intentés fer un Magic in the Air, seria possible?
1: Ai, no ho sé, eh? Jo per això aquestes coses són de ser puntuals i deixar-les en el seu moment. No ho sé, les coses han canviat moltíssim. Ja, ara hi ha molta més sobre informació. Abans era tot com una mica més... No diré elitista, però les coses et costaven una mica més. Llavors, quan amb aquest esforç que tu feies, doncs la gent també ho valorava molt més. Llavors, jo crec que ara la gent... Ara, quan surt un disco, donen un clic a Amazon i el tens, no? Abans tenies que esperar-te que el disc surtis a les botigues. Llavors, jo crec que aquesta passió, aquesta emoció s'ha perdut. Llavors, jo crec que
0: aquesta
1: no...
0: màgia s'ha perdut.
1: Aquesta màgia, exacte. Sí.
2: Bé, el que continua és la màgia de la gent que continua buscant singles dels 60. Li pregunten a Eduardo Domingo, a Discos Redondos, que això és una febre, és brutal.
1: Sí,
2: quan surt a Discogs, publiquen cada mes. Quins són els discos més cars que s'han venut? Sempre hi ha un single de soul d'aquest sense portada.
1: És una bogeria, això. Sobretot la gent que està més picada en el soul, com l'Edu, és una bogeria. Bueno, de fet, clar, l'Edu no m'ha estranyat gens que hagi acabat tenir una botiga de discos, clar. Era dels meus col·leccionistes i és dels meus col·leccionistes de soul.
2: Que bé. Bé, anem a explicar... concretament, quin és el cartell d'aquest dissabte. Hem de dir també que les entrades estan exaurides. No sé si n'hi ha la taquilla alguna, Neida,
1: no,
2: o com
1: n'hi haurà,
2: anirà,
1: però traurem un petit cupo molt reduït, que encara no està a la venda, d'entrades per l'All-Nighter. L'All-Nighter, és a dir, per després dels concerts, per la sessió de DJs, i sortirà un cupo reduït que en breument ho farem públic.
2: Ara parlem dels concerts, que segur que valdrà molt la pena.
0: Jo estava pensant, podíeu fer dues sessions, no?
1: Però què? És que, bueno, és que, tot jo penso, és que aquí aguantarà fins a 6.
2: A si venen els 90 tenien 30, diríem.
1: Clar, de fet, és que l'altra cosa, per exemple, els retrovisors que toquen, la Laura del Pino, va néixer l'any 96 i estarà actuant en aquesta festa. És com, ostres.
2: Que bo.
1: Sí, és clar, fa 30 anys i és que ja no són cap nens, tampoc, els que van néixer l'any 96, eh?
2: No. Anem a repassar el cartell, David, que són tres noms, bàsicament, i els tres... Ara que ens en parli la Neida, de Sidoní, ja n'hem comentat, però...
0: Les portes, en tot cas, per aquells que
2: tinguin entrada,
0: s'obren a partir de les 8. I després, els primers a pujar a l'escenari són The Falcons Maze.
1: D'acord, doncs aquests són els Falcons Maze, una banda d'Avinyó, són francesos, i clar, una de les coses que jo volia fer amb les bandes a portar era gent que hagués tingut alguna relació amb el club original. I els Falcons Maze, la seva formació és tal Cyril, el teclista i cantant, que havia tocat amb una banda que es deia Strawberry Smell, també, que els havíem editat a Bip Bip Records i havien tocat al Magic in the Air. És una banda que porta, ves amb teclat, amb Hammond, i és psicodèlia, freak beat, és per fer-te ballar moltíssim.
2: Bé, si venen des de França amb un Hammond, ja
1: no,
2: hi ha el respecte.
1: No serà un Hammond, però sonarà com un Hammond. Però, bueno.
2: No, perquè pesen molt.
1: No, és que és una bogeria.
2: És una
1: bogeria.
2: Part,
1: no cauria per la porta d'aquests ells de l'Upload.
2: Molt bé.
0: I llavors, a partir d'un quart d'11 de la nit, a presència del Sidoní.
2: Que no sé si faran un concert una mica retro, també, o què?
1: Faran un concert una mica retro, no exclusivament, això ho vaig a dir, ho vaig intentar, però, bueno, també està bé que toquin coses una mica més recents, però...
2: A més, acaben de fer un disc en català,
1: sí, a part m'agrada molt, però sí que intentaran posar una mica més d'èmfasi que és la primera etapa i lògicament, clar, sortirà el Sitar.
2: Sí, home, l'han de portar, home. Sí o sí. El jazz l'ha de tocar. I després, Los Retrovisores, que potser per la gent que no està posada en aquest món no els hi sona gaire, però això és una institució també, eh?
1: Totalment. De fet, això també és l'altra raó que volia. Volia portar una banda de gent, que és com la generació que va darrere nostra, que no va anar al Magic Deal perquè eren molt petits,
2: val,
1: però que estan molt lligats una mica a l'essència del club. I Los Retrovisores, a part, posen el que és el toque més, més soul de la festa. O sigui, són com més psicodèlia, i són els que porten el toque més soul, que són bueno, pues, amb secció de vents, amb trompetes, amb cançons més lleies de l'època. I llavors els que porten, acabaran la gran festa dels directes. Sí, sí.
2: I després d'aquesta segona part, amb les sessions de disc-jockey, que on també hi ha noms importantíssims com Eddie Piller, per exemple, que comentava, i atenció, perquè aquesta part jo crec que també té el seu interès, perquè una de les coses que m'agradaria és venir a veure com balla la gent, no?
1: Balla
2: que
1: molt bé.
2: Que s'ho curraven molt.
1: Sí, sí, de fet, un dels disc-jockeys, el Carles Armengol, que sí, clar, ell venia, era molt jovenet, me recordo que era dels petits, dels millors ballarins que hi havia al club.
2: Espectacular,
1: sí, sí,
2: eh,
1: que
2: això?
1: Que demostri, i l'Edu Domingo també és un gran ballarí.
2: Sí. No sé si portaran la pols de talco, no?
1: Bueno, a veure, hem de primer veure si ens cap la roba, que ens hi cabia. No sé si ens hi cabrà, però jo començo a treure la pols amb els vestits, a veure què tal.
0: I tu com a ballarina, què tal?
1: Bé, no està malament, jo crec que tampoc vaig tan malament, eh? Però bueno, crec que estaré molt nerviosa intentant, clar, per vist que vegi gent de Mallorca, de València, d'Àustria, de França, d'Anglaterra, clar, és que, ostres, una mica de respecte em fa tot això, eh?
2: Clar, això és una festa d'un aniversari, d'una cosa en concreta, però és que ho viuràs com un aniversari teu,
1: clar,
2: també, eh?
1: Totalment, molt,
2: és una festa,
1: molt, molt.
2: La gran festa d'aniversari.
1: Molt, molt.
2: Sí, sí. Que bé, escolta, això, recordem que és a la sala Upload, correcte.
0: Això el dia 17.
2: I
0: a la prèvia el dia 16.
2: I que he deduït pel que hem comentat, Anaïda, que de moment no et planteges que això pugui continuar o què?
1: No, jo crec que no ho sé. Potser el 40 aniversari, però no sé si tenim ja moltes forces.
2: Bueno, és
1: eh?
2: Que he vist l'èxit, no? Penso
1: ja,
2: igual.
1: Sí, però també està bé deixar les coses en el, ja, no? en el moment precís. Llavors, jo crec que anirà bé, serà una gran festa. A part, ja et dic, no és només la celebració del club, jo crec que també és una celebració d'una pues, època, no?, que vam viure molts, i crec que això és molt important per molt de nosaltres, altres, només per mi. Però crec que veurem primer com va aquesta i ja veurem. Però bueno, hi ha ofertes de fer-ho a Madrid, ja estan caient,
2: no,
1: eh?
2: No, és que t'anava a dir, prepara't, perquè jo sóc el primer que t'ho comento ara aquí, segur que no sóc el primer, però és que el dia de la festa et trobaràs un munt de gent que et dirà: això s'ha de repetir, ja, això ho hem de fer un cop al mes, o no ho sé.
1: Ja m'està dient bastanta gent, ja veurem. De moment és que estic molt atabalada ja.
2: Molt bé, de moment contentíssims que torni a estar la màgia a l'aire, amb aquesta festa d'aniversari. Anaïda, que és també una festa d'aniversari que sentim com a pròpia, perquè també havíem passat per aquí, per aquestes festes, evidentment. Que sigui tot un èxit, i qui sap, ja parlarem,
1: ja us explicaré. Sereu els primers en saber-ho, perquè ja sabeu que faig promos.
2: No, fantàstic, i que parlem molt sovint amb l'Anaïda. Acabarem escoltant Dia de Suerte de Los Retrovisores, i res, doncs que vagi molt bé, que sigui...
1: Moltíssimes gràcies.
2: Molta sort per aquest dia també.
1: Forta.
2: Salut.
1: Adéu.

Déu-n'hi-do, avui, quins viatges en el temps, amb clàssics de Paul Simon, de Bob Dylan, també tota la màgia del Magic in the Air. I deixem el programa aquí per avui, però demà...

0: David, demà aquí a la Independents, a ICAT, entrevistem aquest grup que sona.
1: Sí, efectivament, són Fat Dog. Recordar que acaben de publicar recentment el que és el seu segon disc d'estudi, aquest Can't Sell Me, I'm Tired. I també és una entrevista que demà escoltarem amb un dels components, amb el líder, podríem dir, d'aquesta banda, perquè dissabte actuen en directe a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Per tant, escoltarem el disc, parlarem amb ells i tindrem aquest concert.
0: Doncs tot això demà, a partir de les 7, aquí a l'Independents, a ICAT. A reveure!

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Arrenca la nova tarda de Balla i Cat. Benvinguts. Balleu, balleu. Avui tenim disc clàssic. Avui la pista de fusta s'endinsarà en un disc de 1984. Doble excessiu. Ple. D'increïbles i suggerents imatges a càrrecs de Frankie Goes to Hollywood. Ja ho saps que la pista de fusta hi va cada dia, de dilluns a dijous aquí, a la FM Dicat, i que busquem sempre complicitat. El disc clàssic el comentem i llavors l'heu de sentir tranquil·lament a casa, amb la joia i amb el plaer. Frankie Goes to Hollywood, tots el recordeu? Per Relax, per Two Tribes, per The Power of Love. Per l'any 84 es va entrar un disc doble i enorme. The Wall is My Oyster.

El disc està ple de petites joies, de petites perles. La bogeria de Frankie Goes to Hollywood va arribar als extrems quan el senyor Trevor Horn, el mític productor dels Buggles, amb l'únic, amb els pocs sintetitzadors Farlits que hi havia a UK, van dir, per què no, disc doble, i disc doble es van marcar una cara només sencera amb aquest The World Is My Oyster i The Welcome to the Pleasure Drum. Frankie Goes to Hollywood eren homosexuals i això va espantar. Sí, la seva manera de sortir de l'armari no l'havia entès ningú. 13 minuts d'orgia sònica a càrrec d'aquests descerebrats de Liverpool i del senyor, el mític Trevor Horn.

0: Estàs gaudint del clàssic del Pista de Fusta.
1: Què feia més por dels Frankie Goes to Hollywood? La seva homosexualitat? La seva manera de divertir-se? La bogeria amb la que van envair Anglaterra de samarretes, rient de la propaganda? Els crítics deien que no tocaven, que tot havia fet Trevor Horn, que havia sigut un estratagema de CTT, la seva discogràfica. Però per mi eren uns avançats a tantes coses. Avui en dia diuen que no podrien dir la meitat del que van dir. 14 minuts de peça, com si fos un maxi, perquè ells tenien molt clar que els clubs gais, les discoteques i gent com Sylvester i Patrick Conley havien marcat el camí. Encara som a la cara. Encara som. A welcome to the pleasure drum. Benvinguts al plaer. Avui Frankie Goes to Hollywood és el disc clàssic de la pista.

0: sobre d'en pretensiosos. Prey, Frankie, Prey. Tota la cara. En Well, The Wally's Oyster, Snatch of Fury i aquest Welcome to the Pleasure Drone. Era massa. Massa per les orelles, rockistes, gais i a sobre cultes. Au, home. El disco l'has de sentir amb auriculars. És una bogeria sònica. En Trevor Thorn, senzillament, deixa clar perquè és un home que va canviar moltes vegades la seva vida de la música. Quatre cares, un doble disc, a vegades exagerat i alguns diuen amb peces de relleno. Sigui com sigui, Cicat, a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Ens dediquem a escoltar un disc clàssic. El gaudim. I després de la cara de Pergà, la cara B, que ells li van dir FGTI. En vez de A, B, C i D, van posar les sigles de Frankie Goes to Hollywood. Ara donarem la volta a la cara. A la cara A. I el que arriba és història.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Tu, si tenies la meva edat quan això va sortir, el cap et va trontollar molt fort. Aquesta línia de baix és història del pop mundial.

en 1984 Thatcher campava pels mons de Déu i els Frankie Goes to Hollywood van fer una cançó que a la BBC no li va agradar. Els hi va costar, eh? El com, l'argot de fer l'amor és directament explícit. Els hi va costar i llavors va venir la concatenació. Si tu proveixes, la gent encara li agrada més. Si el vídeo no pot sortir, encara el busques més. I Frankie Goes to Hollywood van volar el món. No perquè la cançó fos explícita, sinó perquè era boníssima. I la producció va fer que gent com Gary Numan es plantegés si havia de seguir fent synth-pop. El disc estava ple de versions. La d'Ed Winstar, explícita i clara. El word de Frankie Goes to Hollywood reivindicava la merda de guerres del 84. Seguien assolant el món. What is it good for?

diverses reflexions, perquè els que deien que això era només una versió per omplir, doncs fills, no. Van invitar un imitador de Ronald Reagan perquè llegís textos de Hitler i del pensador marxista David Cooper. Més coses. La veu és increïble. Crec que Holly Johnson és una de les millors veus dels 80, per tot el que va dir i el que va fer. Tenia un pensament polític i crític. I creieu que algú com Trevor Thorne ho necessitava? Per mi era el valent de la pel·lícula. Arriscaven a la seva discogràfica perquè aquests joves fessin soroll. La cara B, la que ells van anomenar G, tenia l'altre single. Hi van haver tres, però els dos contundents van ser Relax i aquest Two Tribes. Amb aquell vídeo, us en recordeu? Amb Gorbachev i Reagan barallant-se en un ring?

0: Amb els anys han aparegut les maquetes. Amb els anys han aparegut com eren les cançons abans d'arribar amb Trevor Thorn i tots aquells que els criticaven. S'haurien de menjar les seves paraules perquè la banda tocava i amb peces com aquesta, com Two Tribes, ho van demostrar. Videoclip, remixes, tota la parafernàlia dels 80 al servei d'un disc impressionant que avui és el clàssic a la pista de fusta.
1: Vespre de clàssic a la pista de fusta.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
3: El clàssic del pista de fusta.
4: Orgasms become the most mystified state of feeling. No one can be quite sure if they have it or not. Is it just ejaculation or is it orgasm? Is it just involuntary pelvic contractions or is one having orgasm?
0: Pensaments i orgasmes tot trufat, tot posat allà amb una mica de punt àrtic, evidentment, devia enfadar i molt els rockistes.

la melangia de ser de Liverpool i creuar amb el Ferri el Mercy. Aquesta melodia l'havia oblidada i m'acaba de fer un estendal dels rojos. I això, encara dia d'avui, em sorprèn.

de Chi, la de Stay Frankie Stay, queda't Frankie. Apareixia aquesta versió del Born to Run. Ningú tenia el per què. Llavors ells van dir que era per treure una cançó hemoràtica i dotar-la de la seva part gay. Diuen també que era la seva visió d'Amèrica. I una altra visió d'Amèrica era fer una versió

segueixo pensant que rere l'atzar que fa una versió de Dionne Warwick de Burt Bacharach a l'any 84 era un acte polític de club homosexual. Recordeu que eren Frankie Goes to Hollywood, que totes les cançons eren explícites, que com bé deien alguns a toro passat el venir de Liverpool i tenir que lluitar dia a dia amb les mans, amb els homòfobs, els feien molt més forts. Som a 1984, ets aïcat a la Ràdio Inquieta, i en una tarda del 2026 fem un homenatge a un disc clàssic, un dels millors de la dècada. Quatre cares, i encara som a la tercera.

Una altra cosa que tenien les bandes en aquella època era que havien crescut amb la música americana, amb els maxis de ball. I aquesta Wish the Lads Were Here reafirma com Holly Johnson havia après a cantar escoltant els grans clàssics i com eren una banda que havien tocat primer amb d'altres. Recordeu que en Holly tocava Big in Japan i que tenia molt clar que els agradava. Aquell disco va ser un total passar d'artistes, el que no els hi van perdonar els moderns va ser que gent de Yes toqués a cançons com aquesta, The Ballad of 32. Off the series, stuff. Let's get down to some heavy puffing about. Come on.

0: s'havia d'acabar la cara amb una peça instrumental d'on s'acabava, que la guitarra era de Steve Wolf dels Yes, no passava res. Allà hi havia una orgia de gent creant algo únic i diferent. Ens queda una darrera cara. Pray Frankie Pray la primera, Say Frankie Say la segona, Stay Frankie Stay aquesta, i quedava Play Frankie Play. Juga amb anglès, toca, sigui com sigui, encara els 20 minuts que quedaven de la següent cara amagaven una altra joia, un altre clàssic.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
3: Estàs gaudint del clàssic del Pista de Fusta.

amor per la vella Rússia amb aquests cants que gairebé semblen estibadors de por en la peça més sexual de tot el disc. Em queda com un guant, amor. Em queda com un guant. I el guant el fan servir per la pràctica sexual més extrema. Crisco Kisses. Frankie Goes to Hollywood. La paleta estilística és enorme. Per això el disco és tan gran. S'han anat fent reedicions amb maquetes, remixes, però avui sentim la versió original. La que tenim guardada a la discoteca Dicat, la que els companys de la discoteca ens han repicat, ens han enviat. I avui gaudeixes. Una abraçada per tots els companys de la discoteca de Catalunya Ràdio i de la Corporació per preservar el llegat musical de discos clàssics com aquest. Black Night, White Light. Anem arribant al final d'un disco que encara té mandanga.

Eren una anomalia del sistema. Homosexuals que cantaven aquí, Gagar, Baudelaire, Nerval, Nietzsche, Gogol, Dostoyevsky, Ibsen, Strindberg i Rimbaud. I això, fills meus, en plena època de la Thatcher, no s'entenia. Only Star in Heaven. Abans criticaven els polítics, comparant-los

0: Ho esteu sentint? Aquest piano que és House New Orleans? Aquest piano senzillament és una altra mostra de que aquest disco té tantes arestes que no te l'acabes. Som gairebé al final del disc, del clàssic d'avui. Welcome to the Pleasure Drum, el disc que Trevor Horn va produir amb uns bojos de Liverpool anomenats Funky Goes to Hollywood. Però encara quedava una sorpresa que la història de la música tenia guardada.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Un disc marxista i ple d'homosexualitat. Amb una cançó que, fills meus, es va convertir en una cançó de Nadal.

0: El tercer single de Welcome to the Pleasure Drum es va llançar el desembre del 1984. Ells es van vestir en parafernàlia religiosa i des de llavors hi ha la confusió de que Power of Love és una cançó de Nadal. I no ho és. És una cançó després dels excessos de tot el disco, de l'amor homosexual més extrem, ves per on es fan tendres i canten a l'amor. Ets aïcat a la ràdio inquieta i avui la pista de fusta s'ha berenat, literalment, el disc de 1984 de Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Drome. Escolteu-lo sense la veu de Miqui Puig als plats. Escolteu-lo amb calma a casa demà, gaudiu-lo. Si el teniu a la col·lecció, traieu-lo. Es pot acompanyar de begudes, també planteres. I sobretot el que vull és que penseu que la pista de fusta només vol que siguem feliços i balleu. Cada dia hi ha pista de fusta, de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana i sempre Trescat Cultura. El clàssic d'avui de 1984, aquest de Frankie Goes to Hollywood.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amics i amigues a l'Obertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a la precarietat laboral, arriba l'hora del cel obert. Però què es penseu, que aquí al cel obert no estem al dia de les misèries del capitalisme actual? I tant, també les patim. Les patim per naltros i les patim per vosaltres. I per això avui hem decidit fer un programa dedicat a cançons que parlen d'aquest esport de risc que se'n diu trobar feina.

Elvis Costello donant-nos la benvinguda a la setmana laboral, afegint tot seguit, espero que no et mati. Bueno, matar-te així en sec potser no, però treure't trossets de vida a poc és bastant probable. Entre el jefe que et fa la vida impossible, els companys de feina que l'únic que busquen és aconseguir el teu lloc de treball, i el sou de merda que t'arriba a final de mes, no és d'estranyar que els clients et diguin que, saps què? Si el treball que m'has d'oferir és així de miserable, potser que te'l confitis.

Els Clash, com sempre, militant i aquí fent un retrat fidel de les oportunitats laborals que tenia la joventut britànica a finals de la dècada dels 70. Traginar tasses de te a la BBC, entre altres coses. I és que això de trobar feina pot arribar a ser de les coses més frustrants que et passin. I si no, pregunta'ls i els Beatles.

Els Beatles, des de Tarragona, amb aquest no vull treballar del ni cap ni peus. Pobre Berna, quin fart que se n'està fotent de buscar feina i que li tanquin les portes als morros. Ei, i això és universal, eh? Això passa a Tarragona, a Londres i fins i tot a Santiago de Xile.

Los Prisioneros, potser el grup més important i influent de l'escena del rock xilè. Un grup que vaig descobrir quan vaig anar a aquest país meravellós l'any passat i que em va enamorar la primera, aquest Jorge González, líder carismàtic i també polèmic, que va tenir els pebrots de ficar-se el nom de Los Prisioneros enmig de la dictadura del Pinochet, tu. Que la cosa no estava per bromes. La Courtney Barnett tampoc està per tirar coets. Ella ja ho explica. 2 mesos enviant currículums i al final ha acabat sent la noia aquella de l'ascensor, saps? Aquella que t'apreta el botó i et diu el piso 8? Venga, doncs. Oh.

Elevator Operator, la història d'aquest Oliver que, far de pujar i baixar l'ascensor, se'n va cap al terrat a que li toqui una mica a l'aire. Els Bell and Sebastian es parlen d'una altra faceta perversa de la condició laboral. Aquestes reunions de treball, absolutament soporíferes en el millor dels casos, i en el pitjor, excuses de mal pagador perquè algú dels teus caps et proposi d'anar a fer un soparet. Mare de Déu, quin fàstic.

Step into my office, baby. Els Belen Sebastian. Des de el Dear Catastrophe Waitress del 2003, denunciant de manera sarcàstica aquests depredadors que utilitzen el seu poder laboral per aconseguir beneficis carnals. Els Fountains of Wayne, a part de ser el millor grup de pop americà, van tenir una època a principis del 2000 on es van interessar clarament per les dinàmiques de les empreses. D'aquí va entrar un disc que es deia Welcome Interstate Managers, que tampoc és que fos un disc temàtic, però sí que tenia un parell de cançons que analitzaven el món de la feina. La primera es deia Bright Future in Sales i parlava d'un home d'aquells que entra en una multinacional i el primer dia li ofereixen l'oro i el moro, les oportunitats de pujar a l'escalafó laboral, els bonus, i després la realitat de cada dia el fa pensar que potser les coses no eren tan boniques com semblaven.

Bright Future in Sales, una de les cançons del Welcome Interstate Managers, que no em cansaré mai de dir que és un disc extraordinari. O sigui, no és un disc que tingui 14 cançons perfectes. No, en té 8, però les 8 perfectes són d'un nivell ja superior. Són d'aquelles tipus de cançons que se't queden a l'ànima per tota la vida. I si no em creieu, ara es posa una altra cançó d'aquest mateix disc, primer perquè és la meva preferida, la trobo deliciosa, i perquè també el protagonista, a part d'estar absolutament obsessionat amb una antiga nòvia que va tenir quan anava a primària, parla de que abans tenia una botiga de discos, la va haver de tancar, i ara treballa a l'empresa de son pare, netejant els terres de fusta de les cases acomodades. O sigui, una merda de feina.

0: Hackensack. Què? Què? És una cançó perfecta o no? Si ja t'ho deia jo, home, que no em fas cas. Va, posa'm una pausa, que és que sembla mentida.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb història, geografia i cançons que fan radiografies de l'univers laboral. Per exemple, en aquesta dels Smiths, del The Queen is Dead, en què Morrissey fot una espècie de carta de comiat, allò que dius, mira, nen, aneu a la merda amb aquesta feina horrorosa, que jo foto el camp. I aprofito per fotre el camp per dir-te a tu, al meu cap, que ets un autèntic idiota.

Morrissey, quedant-se a gust a l'hora d'acomiadar-se d'aquesta feina amb el Frankie i Mr. Shankly, que diu la llegenda que estava dedicada al Job Davis, el cap de la seva discogràfica, perquè va tenir la poca vergonya de passar-li un parell de poemes per a veure si els volien aprofitar pels Smiths. Mare de Déu. Fer-li això, Morrissey. Quina poca vista. Va, va, posa'm els Yardbirds, que ells parlen potser de l'únic dia en què val la pena anar al teu lloc de treball, el dia que et paguen.

Yard Act i el seu Payday de l'Overload. En aquest celobert que parla de la precarietat laboral i que convida de manera gustosa a la Ludwig Band, perquè ells, què vols que et digui, aquí el celobert sempre seran benvinguts. Fins i tot quan venen en plan rondinaire i ens diuen que no volen treballar per nosaltres.

Va, vinga, seguim. I si el Carandell i companyia no volen treballar més per la Manela, per qüestions crematístiques i també de tracte, ves que la idea no l'hagin agafat del seu mestre, del seu referent més important. Sí, parlo de Robert Zimmerman, més conegut com Bob Dylan, el qual també n'està fins als ous a treballar per la Maggie, i ja li ha dit això de que, xec, ell plega, que l'esclavitud ja fa temps que va passar.

Maggie's Farm No More, Bob Dylan, i aquesta cançó del Bringing It All Back Home, que va ser com una espècie de revolució perquè significava l'allunyament evident de la imatge de Bob com a líder de la cançó protesta i la seva aproximació a un esperit bastant més iconoclasta i personal. Què tenim ara aquí? Home, gran cançó dels Kings. Bueno, una de mil cançons extraordinàries de Ray Davies, però aquesta molt poc coneguda és de Lola versus Power Man i parla d'aquelles cues on t'has de ficar perquè un capatàs et seleccioni de manera subjectiva i cruel, retratant de manera fidel l'Anglaterra de la dècada dels 70. Això és el Get Back in the Line.

0: Get back in the line.
1: Ai, rei, que bo que ets. Què, ja ho tenim, això? No, no, però espera't, que també vull parlar del treball secretarial. Que això també, hòstia, mare de Déu. El que han d'aguantar aquestes dones fent tota la feina i suportant que el seu cap, el seu jefe, es posi totes les medalles. Ep, i cada dia, eh? De 9 a 5 de la tarda.

El nostre homenatge a la Dolly Parton amb aquest 9 to 5 en un cel obert que hi ha encara a la recta final, però que té temps d'escoltar la Mitski del seu Lauren Hill, aquesta cançó en què reflexiona sobre el contrasentit que té treballar pel ganivet, que diu ella, que és el capitalisme més salvatge i explotador.

Va, vinga, que això ja se'ns acaba i encara vull afegir com a mínim un parell de cançons. La primera seria una versió de Lee Dorsey amb cortesia dels Devo, els quals ens parlen que potser de la feina més sacrificada hereva de la revolució industrial. És treballar en una mina de carbó.

Hòstia, els Devo, nen. Allí sota, enfonsats a la terra... No vull ni pensar-ho, no vull ni pensar-ho. Bueno, res, que se'ns ha acabat el programa. Primera, perquè no tinc més cançons que parlin d'aquest tema, almenys avui aquí a les butxaques, i segona, perquè tampoc vull treballar tant, tu, que pel que em donen, escolta, us deixo amb els Dead Kennedys, que ells potser arriben a la conclusió més lògica davant les oportunitats de feina que tenim. Allò que diuen de que agafa't la feina i te la pots fotre allà on t'hi càpiga. L'equip del programa que treballa a gust, malgrat els entrebancs, és l'Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, que us diuen salut i fins la propera. Adeu. Take this job.

0: Escoltes i cas.
1: Andrea, quin llibre em recomanes llegir per tal de no oblidar la lluita de les dones iranianes pels seus drets?
2: Doncs mira, has de llegir Una lluita perpètua de l'activista i Nobel de la Pau Narges Mohammadi, un llibre sobre la lluita per l'alliberament de les dones a l'Iran, que acaba de publicar-se en català de la mà de l'editorial Folk i Folk.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Avui comencem el programa amb tres frases. Dos d'elles són veritat i una és mentida. Primera frase. Avui, com sempre, a la Pila us recomanarem llibres fantàstics. Segona frase. Ens visitarà la Cira Benoza, filòsofa i directora del Festival Clàssics. I tercera frase. L'Andrea s'ha presentat a l'estudi disfressada de torero i jo d'Edgar Allan Poe, corp a l'espatlla inclòs. D'aquí una estona entendreu aquest inici absurd de programa, però de moment us podem avançar que la mentida serà una de les grans protagonistes d'avui. Acabarem el programa, com sempre, jugant a Nus i Desenllaç, el joc literari de fama internacional, on l'Andrea intentarà humiliar-me, com no va poder fer la setmana passada. I dit això, el més important d'avui, de la setmana i potser de l'any, Andrea, tenim Nobel de literatura.
1: Sí.
0: Ho hem sabut mitja hora abans de començar aquesta gravació, per tant no en podrem
1: com
0: parlar
1: passat,
0: massa.
1: Com l'any passat, comença un clàssic.
0: I de fet jo trucaré a l'Acadèmia Sueca perquè canvin...
1: ajustin els seus horaris.
0: Sí, no pot ser això d'anunciar un dijous a la una quan la Pila es grava un dijous a les dues. Que ho anuncien un dimarts, tranquil·lament.
1: Hem de dir que no han volgut convidats venir aquest dijous perquè els era massa just l'anunci del Nobel i no ens ho podien, no s'ho podien preparar.
0: Ai, amb qui prepara...
1: I quedar bé, no com nosaltres.
0: Ai, amb qui prepara un programa a mitja hora.
1: Després tenen poc respecte.
0: A veure,
1: doncs no.
0: Que ens estem anant on sí. No toca. En Carson.
1: M'estic enfadant, com sempre.
0: En Carson, poeta i assagista canadenca, molt coneguda, molta fama, un Nobel de literatura que no estava, no era dels més esperats. No
1: tu
0: estava,
1: creus?
0: Sí, era un nom que sempre sonava, però no estava dalt de totes les cases d'apostes. Jo sempre
1: no.
0: Em fixo en les cases d'apostes, al Nobel de literatura.
1: Saps que jo pensava que li donarien a Vilamates, tio?
0: Sí.
1: T'ho juro. No, o sigui, tenia un què en el cor, t'ho juro.
0: Doncs ha fallat el teu cor.
1: Com sempre.
0: Com sempre. No encerta ni un al teu cor, Andrea. Doncs...
1: És que, de fet, no sé per què me'n refio, és a dir, perquè penso que ara va la bona, no ho entenc.
0: Doncs no li han donat a Vilamates, sinó que li han donat a En Carson. En català la podeu llegir en dues editorials. La primera d'elles és Vaso Roto, que ha publicat una sèrie de llibres seus de poesia i d'assaig aquests últims anys, com per exemple De creació o norma equivocada, i l'editorial Veles i Vents Edicions, atenció a això, tenen programat per aquest mes d'octubre la publicació de l'assaig Eros Dolce Amargant de l'En Carson.
1: Que és un
0: perfecte.
1: Clàssic.
0: Perfecte, quin timing, meravellós.
1: Fortíssim. Et dic jo, que les editorials catalanes tenen molt bon ull, perquè mira què li va passar a Angla Editorial, a Manier Noi, també ja tenia contractats altres títols.
0: Sí, l'any passat, Edicions del Cràter amb Krasna Orkai.
1: És que...
0: No, meravellós. Ens alegrem molt per ells.
1: Que som.
0: Ens alegrem moltíssim
1: molt.
0: Per ells i parlarem d'aquest assaig, Eros Dolce Amargant, que he vist que és un estudi que fa l'En Carson sobre l'amor i el desig a través de poesia clàssica.
1: Bé, és una mica el seu tema, aquest,
0: sí,
1: l'erotisme, no?
0: Uh-huh.
1: És a dir, també té aquests, com es diu, tangos en català? Com es diu tangos en català?
0: Tango.
1: Tango? Un tango?
0: Un tango al ball?
1: Ah, sí.
0: Sí, com tango satànic de Krasna Orkai.
1: És veritat, és veritat. Mm-hmm. Perdoneu, nois, és que avui estic molt espesa perquè he hagut de començar una medicació i, com sempre, els efectes secundaris són somnolència. Doncs dit això...
0: Abans de començar el programa, li he dit a l'Andrea, Andrea, et deixo en les teves mans que diguis o no allò de la medicació. Ha tardat exactament 4 minuts i 11 segons a dir-ho.
1: També et dic una cosa, he entrat per la porta i m'he donat contra el vidre.
0: És
1: a dir, no havíem entrat a l'estudi que m'he donat contra el vidre.
0: Una llàstima que no sigui videopodcast, això, perquè veuríeu que al mig del front de l'Andrea hi ha un bony del tamany d'un micròfon de Catalunya Ràdio que és fruit d'una hòstia que s'ha fotut amb la porta automàtica d'entrada a Catalunya Ràdio.
1: I he de dir que tu ni t'has girat perquè has assumit que ja era jo i que ja no hi havia res a fer. Això ho tens més assumit
0: és
1: i
0: que...
1: dic una altra cosa més a l'Andrea.
0: Jo et conec molt, Andrea, i per tant aquestes coses ja no em sorprenen.
1: Doncs perdoneu, volia dir això, que l'important és Anne Carson, que... els seus imaginaris passen molt també per la idea de l'erotisme i també de la mirada de, cap a la cosa de l'amor des de la... no heteropatriarcat, sinó heterosexe, diguéssim. Mm. Sempre hi ha la idea de l'home, del marit, de... No, té, ara diré matar el marit, no, és que... Bueno.
0: És matar el pare, però bueno, matar el marit
1: matar
0: també.
1: Matar el marit també,
0: no?
1: També
0: sí.
1: Està molt bé. Doncs que gira molt entorn a aquestes figures del desig problemàtic amb homes, vers homes.
0: Doncs ara l'André ens ha fet un petit tast d'En Carson i la seva obra. La setmana que ve, evidentment, centrarem el programa en la nova novel de literatura.
1: Perdona, no es diu Matar el marit, es diu La bellesa del marit.
0: Bueno, pràcticament el mateix. Matar, bellesa, són al final dues cares de la mateixa moneda.
1: Bueno, nois, queda justificat que no estic fingint, no? Que la pastilleta està colant.
0: No, però si més, els nostres oients ja et coneixen, Andreu. Ja. Sí, no t'has de
1: justificar. Sense pastilleta sí. No ho notarien, en
0: saben
1: veritat.
0: Saben com ets i t'estimen tal com ets. Per tant, endavant amb tot. Doncs el que deia, la setmana que ve farem un especial en sí. Carson, la llegirem, perquè jo personalment no he llegit res seu, i també convidarem a gent que sàpiga més que nosaltres. Uau, l'Andreu ha demostrat aquí que la toca bastant, amb en Carson, ha dit coses que jo desconeixia.
1: Tot i estan aquests efectes, imagina't
0: quan estiguis fina, sí, serà espectacular. Doncs la setmana que ve l'Andrea i altres convidats parlaran de l'en Carson i ens endinsarem una mica en l'obra de la nova novel de literatura. Passem ja a notícies ràpidament, Andrea, abans de la primera recomanació del dia. Tinc apuntades un parell de coses bastant interessants, trobo. La primera, més que interessant, és preocupant, i és el tema de la vaga de biblioteques. En vam parlar ja fa molts mesos, en vam parlar la primera temporada de La Pila. Imagina't, doncs la cosa segueix estancada, no s'estan avançant a les negociacions. Segons informen els sindicats de les bibliotecàries, és perquè l'Ajuntament no està posant de la seva part. Hi ha reunions on directament ni s'han presentat. Ara fa molt poc n'han tingut una altra on l'Ajuntament directament ha retirat les propostes que havia fet fins ara i s'han trobat els sindicats amb una actitud molt dura per part de l'ens públic, i la cosa segueix encallada i les bibliotecàries segueixen en vaga reclamant uns drets laborals dignes, que ja n'hem parlat aquí a La Pila i que són molt bàsics, però sembla ser que no els escolten.
1: Doncs sí, i saps què passa? Que jo crec que ara és veritat que estem com un home en el focus de les noves eleccions per la vivenda, per la crisi de la vivenda, uh-huh. I sembla que, clar, una crisi eclipsa l'altra, i també això és un greu error, no?
0: I n'hi ha perquè molta, avui hi ha vaga d'abusos, per exemple.
1: Clar, vivim en un món ple de crisis, ple de demandes, ple de coses que no funcionen, i no hem de desatendre una per l'altra, sinó que hem de sumar, i això que ens faci sumar també beligerància en les nostres reivindicacions, però sí, al final hem de resoldre aquest tema a les biblioteques perquè és un espai del nostre dia a dia, uh-huh. I més ara que diguéssim que les vacances no han acabat, que la rutina ha tornat i que els espais i tot el que suposen doncs tenen més presència i constància.

0: Batxillerat, després de tres cursos, lectures obligatòries en català i en castellà. Els últims tres cursos es veu que eren lectures lliures.
1: Això cadascú em sembla ciència-ficció.
0: Triava el que volia i feia el que bonament podia amb aquestes lectures. No ho entenc, jo tampoc.
1: Però triava el que volia dins d'un llistat tancat o el que volia de... Ai, mira, doncs m'he llegit Valèria.
0: Això no ho sé, i el que sí que sé és que a partir d'ara... Educació serà qui triï aquestes lectures perquè considera que la lectura lliure pot conduir l'alumnat a textos de baixa complexitat lingüística i conceptual, així que té pinta que és més el que dius tu, que cada xaval podia triar el que llegia i, evidentment, doncs, amb aquesta edat, doncs, a vegades tries el que tries i no són llibres òptims per l'aprenentatge o pel que estàs cursant.
1: O sigui, podries triar el llibre d'un influencer, del Rubius.
0: De l'Auron Play, sí. En Jordi Wild, crec que també té un llibre.
1: Quin, et queda,
0: quin llegiries abans, Auron Play?
1: Risto Mejide.
0: Risto Mejide, mare meva. O, mira, en parlarem la setmana que ve, o podríem també triar...
1: Vull entrevistar-lo.
0: Podríem triar a castellà el llibre de l'Ayuso, que ara traurà un llibre.
1: Sí, ostres, tu.
0: No, no en parlem
1: intentem,
0: ara.
1: Intentem dur-los.
0: A l'Ayuso i el Risto, junts.
1: Tu saps l'audiència que tindríem per
0: seria
1: xuriço?
0: Seria sí, sí, sí. Seria l'últim programa de la pila, però seria molt èpic.
1: Seria morir d'èxit.
0: Sí, literalment. Però bé, doncs això, que ara tornarà a haver lectures obligatòries, falta obrir el meló de quines seran aquestes lectures obligatòries.
1: I aquest meló també, bé, bàsicament, jo crec que és un gran meló. Jo sempre m'he queixat de que mai s'ha establert un bon criteri de les lectures obligatòries. És a dir,
0: és no un sé, debat
1: que
0: etern,
1: hagi...
0: també, sí.
1: Sí, és la meva opinió, però que hi hagi Tirant-lo blanc, Lazarillo de Tormes en castellà, no sé si una persona de 14, 16 anys pot entendre el que és la identificació lectora, no? El que és... sentir-se interpel·lat...
0: Llegint-lo una hora a la setmana, ja et dic jo que no, és impossible. Per
1: no,
0: tant, s'ha de renovar això.
1: És a dir, i no és el punt de partida per iniciar-se en la lectura i per entendre totes aquestes coses bones que et poden aportar d'una forma directa.
0: Trainspotting podríem fer.
1: Hòstia,
0: a mi em va canviar la vida.
1: Perdona, però tu creus que no? A la generació trapera del batxillerat, tu creus que no li molaria un Trainspotting?
0: Sí, molaria molt, per això. És una idea, mira, que tiro, i si el Departament d'Educació la vol recollir, encantats. Passem ja, Andrea, que ens queden pocs minutets d'aquesta primera secció del programa, a la primera recomanació que avui la faré jo.
1: Sí.
0: És un llibre que es diu Carn, de David Zalai, publicat per Amsterdam Llibres, que va guanyar el Premi Booker l'any passat, tot i que Amsterdam el va comprar els drets d'aquesta novel·la abans de guanyar el Booker. Una mica el que comentàvem de, del Nobel
1: català,
0: ara.
1: Tenim unes intuïcions,
0: doncs,
1: els catalans.
0: Van tenir bon ull i van agafar aquest llibre abans de que guanyés un premi tan important com és el Booker. I la veritat és que a mi m'ha agradat molt, entenc per què l'ha guanyat. És un llibre que jo vaig llegir a l'estiu i em va quedar bon sabor.
1: Ostres,
0: de boca.
1: Ostres, el vas llegir l'estiu?
0: Sí, però amb una edició no banal. I han passat els mesos i aquest sabor de boca ha estat encara millor amb el pas del temps. A mesura que l'he anat recordant, el record del llibre era millor. El llibre, bàsicament, és l'història de la vida de Lisban, que és un noi hongarès, explicada a partir de diferents moments de la seva vida. Tot comença quan ell té 15 anys, a Budapest, a una ciutat d'Hongria. No sé si és Budapest exactament, però és una ciutat gran d'Hongria. I el Lisban és un noi tímid que té una aventura amorosa molt tòxica i desconcertant amb la seva veïna, que és una dona ja madura i casada. Tot el que passa en aquesta relació tan estranya el marcarà per sempre, tant a la seva vida normal com a la seva vida amorosa, no? I veurem com això el va perseguint al llarg de tota la seva existència, i a partir d'aquí el que va fent l'autor David Zalai és portar-nos com a lectors a diferents moments de la vida de Lisban. És contrabandista, s'allista a l'exèrcit, hi ha un moment quan encara és jovenet que se'n va viure a Londres, que allà comença una nova vida com a treballador de nocturn d'equips de seguretat, de porter de discoteca, bàsicament.
1: M'encanta tota aquesta nomenclatura.
0: Sí.
1: Per evitar un nom popular, que no passa bé, res, porter de discoteca, carinyo.
0: He anat rebaixant el nivell de tecnicisme, equip de seguretat,
1: especialista de la nit.
0: Clar, el que no volia dir era goril·la. Goril·la sí que és més lleig, potser. Porter de discoteca. No deieu tu, els teus amics, goril·la?
1: Sí, deia goril·la, però de fet últimament no veig molts goril·les.
0: No
1: hi
0: ha molts goril·les, no. Des del Floquet de Neu a Barcelona no n'hi ha masses.
1: Ai, el Floquet.
0: Doncs a Londres, a Lisban, té una altra topada amb una persona de caire violent, en aquest cas salva una persona d'una situació violenta, i aquesta persona que ha salvat li canviarà la vida, no? L'introduirà a les èlits econòmiques de Gran Bretanya, i Lisban es convertirà en una mena de gran figura immobiliària del país, però no tot acaba bé. No faré spoilers, però la cosa s'acaba torçant, sempre s'acaba torçant tot a la vida d'aquest tipus de novel·les, i la cosa acabarà tornar

0: endavant a Hongria. Més enllà d'aquesta història que he explicat ara amb quatre pinzellades, el que més destaca de Karn és l'estil. Feia molt temps que no llegia un llibre amb un estil tan fred i tan auster.
1: Fred?
0: Molt fred.
1: Com cirurgia.
0: Extremadament fred, molt. O sigui, sembla que l'estiguis llegint en una taula de quirúrgica, com deies.
1: És que fa gràcia, perquè t'he dit ara això de cirurgia quan m'estava preguntant per què es deu dir Karn?
0: És que és això, és carn. O sigui, el llibre és com carn de l'Isban que ha caigut sobre una taula. Saps quan el carnisser et tira un tros de carn allà sobre la taula? Doncs el llibre és exactament el mateix, perquè et dic, és un estil sec, cap mena de lirisme, cap mena de poesia, els diàlegs són frases curtíssimes i està molt ben triat, perquè és que el caràcter de l'Isban és tal qual, això. Ell és una persona molt freda per tot el que va viure en el primer capítol del llibre amb aquesta veïna que et deia, i l'estil que tria Zalai per narrar la novel·la s'ajusta perfectament al caràcter de l'Isban, que en molts moments es fa fins i tot desagradable. És el típic llibre on no et cau bé ningú, fins i tot el protagonista, no? Però el Zalai tenia tota la intenció de fer-ho, i la veritat és que ho aconsegueix. Era una novel·la reeixida que va presentar no fa massa aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres.
1: Sí, i... t'anava a dir si vas anar-hi tu?
0: Jo no hi vaig anar, al final no vaig poder, però ja havia llegit el llibre i m'havia agradat molt, i no puc més que recomanar-lo, de veritat, perquè és un llibre diferent, d'aquests escrits amb molta duresa, però que, com us deia, amb el pas del temps recordes cada vegada amb millor o millor sabor de boca. Així que Karn de David Zalai és la meva recomanació d'avui. Durant aquests primers 15 minuts del programa, Andrea, hem estat dient moltes veritats, però ara passarem al món de la mentida.
2: Boca-orella.

0: tu, Macri.
1: Sense saber molt bé per què, des de fa anys, a la bio de totes les meves xarxes socials tinc escrita aquesta frase. Una farsa, tot plegat. Us podeu imaginar la meva sorpresa quan aquesta mateixa frase és la idea, expressada en aquest cas per un intern de la presó de Lledoners, sobre la qual es construeix l'assaig Si tot fos una mentida, de la Cira Benoza, la nostra convidada d'avui a la Pila. La Cira ens visita per parlar de mentida i del Festival Clàssics, Festival d'Arts Contemporànies i Pensament, del qual és directora. I quin és el tema principal de l'edició d'enguany del Festival Clàssics? La mentida, per descomptat. Tot i que el festival es va inaugurar el passat 8 d'octubre, la seva programació d'activitats s'allarga fins a mitjans de desembre i comptarà amb noms tan interessants com els de Joan Fontcuberta, Oye Sherman, Raúl Garriga Said, Miriam Moucles i molts més. Així que doneu un cop d'ull a la seva pàgina web i no deixeu passar aquesta oportunitat de reflexionar sobre la mentida, com nosaltres farem ara amb la Cira. Benvinguda, Cira, com estàs?
2: Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: També molt content nosaltres de tenir-te a la Pila i començarem precisament l'entrevista amb aquesta frase. Tot això és una farsa, que diu aquest presoner de Lledoners a l'inici de l'assaig. I et volíem preguntar per què és important parlar de la farsa, per què és important parlar de la mentida?
2: Doncs, a veure, crec que és important avui parlar de la mentida perquè crec que avui vivim amb la sensació constant que no ens podem refiar de res. Ens truquen al telèfon un telèfon desconegut i ja pensem que ens volen enganyar. Ens arriba un correu d'un remitent que no veiem clar i sentim que ens estan estafant. Les imatges que veiem no sabem del cert si han estat manipulades o si són certes. O sigui, crec que la mentida avui probablement està molt més estesa, per diversos motius que podem analitzar, que en èpoques passades, i és per això que ens semblava important posar-hi l'ull, perquè la història de la filosofia s'ha centrat molt a reflexionar sobre la veritat, però si pensem bé, allà on hi ha històries d'humans i històries de mentides.
1: Mm-hmm. Des de quin punt tu creus que hi ha mentida?
2: Des de quin punt, en el sentit de des de quin moment?
1: Sí, tu creus, quin és el moment que comença a mentir l'ésser humà? Si ho fa des de la cova, si ja s'enganyen entre ells, si és quan s'instal·len les ciutats, l'agricultura i demés, que ja es desenvolupa la consciència humana?
2: Mira, no hi he pensat tant en termes històrics com en termes de la vida humana. És a dir, i per això obro l'assaig amb aquesta anècdota que esmentaves del José Luis, un intern de Lledoners, en què durant aquest curs que fèiem, que encara fem, de fet, de filosofia a la presó, aquest curs en concret on va passar aquesta anècdota era el que estàvem enregistrant per fer-ne un documental, Filosofia a la presó, i llavors el José Luis en un determinat moment diu: tot això és una farsa, tot això que heu vist fins ara, diu als estudiants de dret, tot això que heu vist fins ara és una farsa, no és cert. Llavors, aquell moment que per tots va ser duríssim, perquè vam començar el curs com li passa a qualsevol persona quan entra per primera vegada a la presó, doncs amb molts prejudicis de si et pots creure el que et diu l'altre, si no. Però en aquests cursos de filosofia el que passa és que els estudiants, jutges, estudiants de dret, mica en mica van connectant amb les persones privades de llibertat i es creuen les seves històries i les seves vides. Llavors, quan de sobte el José Luis diu tot això és una farsa, tot el que heu vist fins ara és mentida, això de sobte és un cisma, és una crisi molt forta, perquè tots de sobte sentim que allò en què havíem cregut fins aquell moment se'n va en orris, no? Cau a terra. I per mi aquest és un moment fundacional, crec, de la vida de cadascú. El moment en què sents que una persona a qui d'alguna manera t'estimes o en qui has confiat, de sobte t'assabentes que t'ha estat mentint, no? I et cau el vel i llavors has de començar a viure amb una realitat que és dolorosa d'entrada.
3: Sí, fas un dol, no? També,
2: sí, exacte.
3: En la mentida, perquè resitues una imatge de vida, un imaginari, que ara
2: exacte,
3: ja no hi és.
2: Exacte, sí. I aquí diu que quan s'assabenta que els Reis d'Orient són mentida o que el tio és mentida, s'enfada molt amb els seus pares, no? Perquè l'han estat mentint. Això a mi no em va passar concretament. Era feliçment enganyada i crec que tothom ha d'enganyar els seus fills explicant aquestes narracions, no? Però sí que això, el moment en què sentim que aquells que ens estimen ens han mentit és un moment fundacional, no? Mm-hmm. i en les vides de tots, en els nens ho veiem, el moment en el que comencen a jugar amb la veritat i la mentida, no?
3: Sira, en aquesta programació, en el manifest de la programació, hi ha escrit la mentida no és una aberració del present, no és una invenció dels algoritmes ni una malaltia dels nostres temps, no? Referent una mica al que vas dient, no? De, que al final és una dinàmica humana, és un modus operandi de l'ésser humà des de fa molts i molts i molts anys. I a la programació del Festival Clàssics trobem tot tipus de programació amb molts tipus de formats. Trobem un monòleg a càrrec de la còmica i escriptora Oye Sherman i fins a un taller i lectura amb veu alta sobre la mentida en l'era digital a càrrec del fotoperiodista Jordi Borràs i la Berta Guiraut. Creus que també aquesta programació té per sentit reconciliar-nos una mica amb la idea de mentida i no penalitzar-la d'una forma tan radical, sinó entendre-la des d'una forma més relativa i més contextual?
2: Sí, totalment. O sigui, el punt de partida del festival no és la intenció de condemnar la mentida, sinó d'entendre-la. O sigui, d'acord, avui tenim la sensació que tothom ens enganya, anem a preguntar-nos per què ens passa això, per què mentim, per exemple, a l'assaig Si tot és mentida, i dedico una bona part a demanar-me per què mentim, no? I aquí trobo, doncs, per exemple, la idea que tot sovint ens fa mentir la vergonya. La vergonya que sentim per no estar a l'alçada d'allò que s'espera de nosaltres, la vergonya que sentim doncs, per mostrar dimensions nostres que diguéssim que preferiríem no ensenyar, no? Però de vegades també mentim per interès, per obtenir alguna cosa, o mentim fins i tot per protegir els altres. I aquí és on entra el cas de la mentida per cuidar d'algú. De sobte una perspectiva que ens fa veure que potser de vegades hi ha mentides que són útils, no? I per això el festival el que vol és mirar tots els angles, no? No només la mentida que piquem la mà als nens dient això no es diu, no? No s'ha de mentir. No, és que hi ha vegades que les mentides són útils. A Ulisses la mentida li permet arribar a casa i acabar amb la guerra. I avui les mentides, jo crec que a tots, en determinats moments, ens serveixen de consol i ens protegeixen, no? Un debat com molt canònic a la història sobre el tema de la veritat i la mentida és quan Immanuel Kant diu, seguint a Sant Agustí, que no es pot mentir en cap cas, no? I que la mentida és intolerable de manera universal. I això el fa arribar a dir que si t'arriba a casa un assassí que està buscant el teu amic a qui tu tens amagat a casa teva, Kant diu que si l'assassí et demana si el teu amic està amagat a casa teva, li has de dir la veritat. Encara que això impliqui que l'assassí mati el teu amic. En canvi, després venen autors com Benjamin Constant que diuen, a veure, però què estem dient? És a dir, què vol dir? Quin sentit té posar pel damunt la idea de dir la veritat a un assassí a la cura pel teu germà, pel teu amic, no? O sigui, hi ha moments en els que la mentida pot ser útil, necessària o un consol, no? O ens pot cuidar d'alguna manera.
1: Abans no ho hem dit, però aquest any el Festival Clàssics comença una col·laboració amb Arcàdia, a través de la qual en cada edició es publicarà un assaig Arcàdia en relació amb el tema central del festival. Aquesta primera col·laboració, l'assaig és, si tot fos una mentida, de la Sira, que avui està aquí en qualitat d'autora i de directora del festival. I com comentàvem abans, si tot fos mentida, fas un repàs filosòfic de l'idea de mentida, passes per Kant, com has dit ara, amb aquesta rigidesa inflexible respecte al que és mentir, la flexibilitat del filòsof grec, que a mi m'ha sorprès bastant, també la revolució que suposa Nietzsche en l'idea de mentir, i una de les conclusions a les quals arribes en aquest assaig és que l'idea de mentida ha variat molt al llarg de la història, al llarg del lloc on s'ha pensat, i que per tant no és un concepte universal i que això fa molt difícil, no?, posar-nos tot d'acord amb què és una mentida, què és mentir, quan està bé mentir, quan està malament mentir.
2: Efectivament, sí, la mentida té una dimensió històrica. Això ho conceptualitza Derrida, que escriu aquest intent, aquests prolegòmens d'una història de la mentida, no?, un text en el que ens permet veure això, i a partir d'aquesta inspiració, diguéssim, doncs faig aquest repàs a com en diferents moments de la història hem concebut la mentida. I com deies, clar, en grec clàssic el terme més semblant a mentida és pseudos. I pseudos tant serveix per mentir com per una ficció, com per una il·lusió, I en tot cas, des de la cultura grega, la mentida és acceptable, no és cap problema moral, i especialment si és una mentida dita per persones que tenen poder, si la mentida els permet assolir aquell objectiu o aquella funció que han de complir, doncs és no només acceptable, sinó desitjable. O sigui, uh-huh. Ulisses és un heroi precisament perquè la mentida li permet aconseguir allò que busca, no? I llavors, una altra anècdota o detall que a mi em permet posar de relleu la dimensió històrica de la mentida és l'anàlisi del text de Sant Agustí sobre la mentida, no? I com Sant Agustí categoritza diferents nivells de mentida de més greu a menys greu, no? Llavors, en aquesta categoria que ell fa, ell sosté que la mentida menys greu és la mentida dita per evitar que algú que t'estimes sigui ultratjat físicament. I els exemples que poses són l'embrutin amb excrements, li posin alguna cosa pel cul. Uh-huh. Si dius una mentida per evitar que això li passi a una persona que t'estimes, és la menys greu de les mentides. Menys greu que dir una mentida per salvar-li la vida. És a dir, ostres, és més important que la persona que t'estimes no l'embrutin amb excrements que no pas salvar-li la vida. Llavors, això de sobte a mi em va enfadar. Sant Agustí normalment m'enfada i em va passar. És veritat. No.
1: Bif a Sant Agustí, eh?
2: Sí, sí, totalment. O sigui, amb l'assaig anterior no concentraré els pensaments impurs. També això, vaig estar criticant molt a Sant Agustí i no ho faig premeditadament, eh? Però quan m'hi poso i veig el que diu, m'enfada molt. I aquí em va enfadar això, que algú que ha influït tant la nostra cultura i la nostra moralitat fos capaç de dir això, que és més rellevant la puresa física que no pas la vida en si mateixa, no? Mm-hmm. Perquè això trobo que ha tingut conseqüències funestes per la nostra cultura. En tot cas, aquesta anècdota o aquest detall ens permet veure la dimensió històrica del terme, mm-hmm. No?
1: Llegint l'assaig he descobert un concepte que jo desconeixia, que és el de parresia. Crec que ho dic bé, és parresia, no?
2: Sí,
1: es pronuncia,
2: sí, sí, sí.
1: Així. Parla'ns una mica de què és la parresia, perquè crec que és una idea no només interessant, sinó que té molta vigència. Tu, de fet, ho defenses en el text, que potser ens fa falta més parresia, però per què?
2: Absolutament. Mira, la parresia, o un dels primers parresiastes, va ser Sòcrates. Un parresiasta és aquella persona que té la valentia de dir la veritat, fins i tot en aquells casos en què posa en joc coses que s'estima o vincles que són importants per ell o per ella. Val? Llavors, per què reclamo la importància de recuperar aquest coratge de dir la veritat? Doncs justament perquè em sembla que, fruit de la vergonya que fa créixer el fet de tenir vides tan exposades avui, no? O sigui, com que estem tan... Això, vull dir, la intimitat s'ha convertit en extimitat, no? Les nostres vides estan exposades a les xarxes i nosaltres estem exposats a ser estimats, però també linxats constantment. I, per tant, doncs això, diguéssim, molt, molt a pell. Crec que això ha fet créixer la vergonya i la reticència a mostrar-nos, no? La reticència o la dificultat de dir coses que pensem o que sentim i que estan en contra del que el nostre entorn pensa políticament o socialment o èticament, no? Davant de dilemes tendim a col·locar-nos en un extrem o en l'altre i sovint en l'extrem d'aquells que volem que ens estimin, no? O que ens segueixin. Clar, això fa que progressivament ens anem censurant, no? Llavors, el llibre dono exemples d'anècdotes que he viscut on he anat veient com fins i tot figures públiques cada vegada més s'autocensuren, sense compromisos polítics, eh? Però figures públiques que cada vegada més s'autocensuren per por a dir alguna cosa que els posi en dubte de cara als seus seguidors o probablement també la gent a qui s'estimen, no? Llavors, en aquest context, trobo que, mica en mica, tots anem vivint una vida més estreta i menys autèntica i menys real. Uh-huh. És a dir, si no ens diem les veritats, el nostre món es va fent més pobre i més estret, això, i menys veritable o menys autèntic, no? Llavors, reclamo la importància de que tots plegats tinguem aquest coratge de dir-nos la veritat que ens allibera. A mi em fa molta gràcia aquesta frase del algú havia de dir, no? Algú havia de dir, al capdavall el que està dient és que bé que aquesta persona ens ha alliberat i ha posat nom a l'elefant que hi havia aquí al mig, que ningú s'atrevia a posar-li nom, i ara gràcies a que aquesta persona ho ha dit, tots ja en podem parlar, no? Doncs jo crec que vivim constantment en aquesta sensació. Llavors, per això reclamo la importància de practicar el coratge de dir la veritat, que implica dues bandes. Això Foucault ho desenvolupa. I és la idea que el coratge de la veritat requereix la valentia del que la diu, però també la valentia de qui la rep. És a dir, tots plegats hem d'estar disposats a dir i a escoltar veritats, perquè d'aquesta manera les nostres vides s'eixamplaran, no? I viurem en un món més compartit, no?
3: Sí, de fet, em recordava, no, el típic dilema de Matrix, o la típica pregunta de què vols viure, en la mentida i ser infeliç, o viure viure en la mentida i ser feliç, o viure en la veritat i no ser-ho, però que al final té a veure amb la capacitat per sostindre emocionalment una veritat, una mentida de cara al receptor, no? A mi hi ha una cosa que em preguntava, i a veure com ho veus, Cira, que és que m'agrada molt aquesta idea de la mentida en un festival, el Festival de Clàssics, que té com a subtítol també com a presentació Festival d'Arts Contemporanes i de Pensament, perquè al final trobem una programació que gira entorn a obres i obres dramatúrgiques i obres literàries que al final no és que siguin mentida, però no són veritat, no? Perquè al final se serveixen de la ficció i de la imaginació, d'allò que no existeix en el món empíric. És també aquests formats que no són veritat una forma d'apropar-nos-hi?
2: Sí, i aquí es dona una paradoxa avui en la creació i en la ficció, que té a veure amb el que ja reclamava Oscar Wilde quan escriu La decadència de la mentida. Oscar Wilde, quan escriu aquest text, ell el que fa és enfadar-se i criticar els seus contemporanis, dient que estan perdent la capacitat de mentir i que l'art és i ha de ser mentida, i si no som capaços de mentir no podrem ser bons artistes.
3: És, no? Imaginatiu,
2: exacte.
3: L'art de la mentida.
2: Clar, l'art ha de crear nous mons, no? Això fins i tot Arendt ho diu, el mentider és un home d'acció, és a dir, és un home a qui no li agrada el món tal i com és i per això menteix. Doncs l'artista també fa això, inventa nous mons i a partir de les ficcions que crea ens permet mirar-nos en el nostre present, no? Però a mi em sembla que el que està passant és que com que en el nostre dia a dia, és a dir, fora de l'art, no sabem què és veritat i què és mentida, ara sembla com si a l'art li estiguéssim demanant literalitat i veritat, no?
3: Sí.
2: I per això hi ha aquest auge de teatre documental, d'autoficció, o sigui, de creació artística, que en realitat et vol demostrar que en allò que t'està dient hi ha elements que són fidedignes i que són reals. O sigui, és com si avui busquéssim la veritat allà on hi ha d'haver la ficció, perquè allà on hi hauria d'haver la veritat ja no hi és, no?
3: I bueno, jo crec que també pot estar relacionat amb el debat de separar l'autor de l'obra, no? Que li demanes a l'obra un caràcter de relacionar-se amb el món des d'una veritat o des d'un exemple moral, que moltes vegades té a veure amb la veritat i l'honestedat del propi autor, no? I també ve per aquí, potser.
2: Sí, podria ser, sí, que també tingués relació amb aquesta dimensió, sí, amb com combinem autor i obra i com... Sí, tens raó, que té a veure amb la censura que estàvem dient, no? És a dir, si pretenem que l'autor, a través del seu art, sigui fidel a determinats cànons morals, amb això ja l'estem censurant, no? Ja no estem permetent que creï ficció autèntica, en el sentit d'alliberada,
3: o
2: no?
3: O també és l'experiència o de dol quan descobrim certs components reprovables de l'autor de ens ha enganyat perquè llegíem l'obra, no? Però suposo que des d'un judici literal fem aquest criteri.
2: Sí. I és tot un tema de debat, no? Que portem uns anys amb això. Si té sentit llegir obres d'autors d'aquí les vides o certes praxis, doncs no hi estem d'acord, o no, ho hem de separar vida i obra, és tot un bon dilema.
1: Doncs ara, Andrea, passarem a una secció de l'entrevista on esperem que la Cira ens digui la veritat, perquè li preguntarem quin és el llibre de la seva vida.

0: Doncs, Cira, quin és el llibre de la teva vida?
1: En puc dir dos?
0: En pots dir dos, sí.
1: Gràcies.
0: La setmana passada ens van dir tres.
2: Sí, però últimament estem començant a ser molt flexibles.
0: És a dir, que és una pregunta molt difícil, triar només un llibre de la teva vida, així que sí, dos està bé.
1: Sí, estan relacionats amb angles diferents. Mira, el primer que diria són les cartes a un jove poeta de Rilke.
2: Ai, sí.
1: Sí, és un llibre que em va descobrir la meva àvia quan tenia 13 o 14 anys i aquesta visió delicada de Rilke, clar. Però sobretot la noció de que hem d'estimar les coses que fem i que hem d'estimar les preguntes, jo crec que sense saber-ho m'estava conduint cap a la filosofia, però des de la poesia, no? I des de l'amor a la literatura, etc. I llavors, el llibre que ve després i que explica moltes de les coses que he fet, i aquest hi arribo quan el primer any de carrera de filosofia, o sigui, als 18 anys, és La defensa de Sòcrates. Mm-hmm. I és aquest diàleg de Plató on es narra el judici a Sòcrates i on Sòcrates ens deixa com a deure els que sobreviuen, no? El fet d'incordiar els joves fent-los preguntes com ell feia perquè deixin de viure només fixats en l'honor i els béns materials i perquè visquin vides amb sentit, no? Fent-se les preguntes rellevants i intentant ser millors ciutadans i millors persones. Mm-hmm. I diguéssim que aquest mandat que deixa Sòcrates té molt a veure amb el que he fet bona part de la meva vida, que és portar la filosofia a espais on no li són propis, no? Mm-hmm. Com és Esade, doncs. Mm-hmm.
0: Jo no sé, Andrea, si tu et passa o a tu, Cira, jo sempre que llegeixo a Rilke hi ha un no sé què que m'emociona profundament i sóc molt conscient de què hi és, però mai he volgut investigar què és exactament això, perquè tinc la sensació que si m'ho miro massa s'acabarà trencant i es trencarà com aquest vel que m'envolta quan llegeixo Rilke, perquè és d'una delicadesa, el que has dit, d'una tendresa que jo he trobat en molt pocs autors en la història de la literatura.
1: Totalment, i és molt commovedor, no? Et connecta amb una dimensió. Sí.
2: Sí, és com molt proper i és això, molt, molt tendre. I és com al·lucinant que aquesta tendresa, no, es mantingui al llarg del temps i dels segles. És com, en sèrio, si sembla que siguis aquí a la meva vora, saps?
0: I saps on va escriure Elegies de Duino?
2: Trieste?
0: Trieste, evidentment.
2: És que està fascinat amb Trieste,
1: sí,
2: la veritat.
0: Sí, jo tinc una obsessió amb Trieste que...
2: Cada programa ha de sortir a aquesta localitat. He d'anar-hi.
0: Sí,
2: m'has de regalar un bitllet.
0: Portem 50 i pico programes de la pila, potser l'he mencionat en 40. Sempre trobo la forma d'acabar a Trieste.
2: És que crec que jo ja no voldré anar a Trieste perquè ja m'ho sé tot de Trieste.
1: Que bo. El David Guzmán també està molt obsessionat amb Trieste.
0: Sí.
2: No li diguis, que em fotrà fora de la pila i posaran David Guzmán.
0: Farem un crossover Ciutat Marac de la pila per parlar només de Trieste.
2: Saps que ell va fer un viatge?
0: Va fer un viatge, sí, no hi vaig poder anar. No m'ho recordis, que em poso trist. I aquests dos llibres que has comentat, Cira, són llibres als que tornes habitualment o simplement guardes el record i t'han acompanyat al llarg de la teva vida?
1: I torno. A les cartes hi he anat tornant a... gairebé com a consol, no?, d'alguna manera, o sí, per connectar-me amb una dimensió íntima d'aquesta delicadesa que deies, no?, de com encarar la vida i les coses que són importants per a nosaltres i allò a què ens dediquem i el sentit de les coses que fem. I a La defensa de Sòcrates hi torno amb els alumnes, any rere any, no? I és bonic això, tornar un text... o això, aquest text o textos, no?, que t'acompanyen com a docent al llarg de molts anys de la teva vida i que vas contrastant any rere any amb els estudiants i clar, la seva mirada va canviant, no?, i et va descobrint angles o et va fent sorprendre't amb idees que tu en el seu moment quan les vas llegint no et semblaven una sorpresa, no?, perquè clar, el pas del temps fa que certes coses sonin més estranyes,
0: clar,
1: no?
0: És com un club de lectura permanent, no?
1: Exacte,
0: el fet d'anar repassant cada any el llibre amb els alumnes.
2: He de dir ràpidament que si us ha agradat o si us agrada aquest llibre, jo també recomano Cartes a un jove escriptor de Colum McCann. No sé si l'heu llegit, fa diversos anys que es va publicar per l'altre editorial,
0: no.
2: Amb traducció de Marta Pera, i òbviament, com en el de Rilke, no n'hi ha cap, però està molt i molt bé i té com el mateix format, el mateix to, i diu coses que també val la pena llegir i rellegir.
0: Doncs deures per la Cira.
2: També t'has per tenir a la tauleta de nit.
1: Totalment, deures.
2: Cartes a un jove escriptor de Colum McCann, a l'altre editorial.
1: Magnífic.
0: I entre carta i carta passem ara ja al Caixa o Faixa.
3: Caixa o Faixa.
0: Molt ràpid, Sira. Són 5 dilemes que et proposem l'Andrea i jo. No massa complicats. O ara estic llegint el guió, ni algun que és una mica complicat, Andrea. Potser ens hem passat avui, aviam què surt. Però no tinguis por, perquè no et posaran un compromís, que això és l'important. El primer dilema, Sira, és tenir dret a saber o saber que tens drets?
1: Uau! Ostres, això... Ostres.
0: Ja, és que l'he llegit.
1: Ostres,
2: no.
1: Entronca amb... A veure, tornem-hi. Tenir dret a saber...
0: O saber que tens drets.
2: I no poder-los aplicar, entenc.
0: Bueno, no, el simple fet de saber que els tens.
2: Ah, ja.
0: És que la idea de tenir dret a saber és molt important, a l'assaig de la Sira.
1: Sí, esclar, jo escolliria el tenir dret a saber, perquè si tens dret a saber, acabaràs sabent que tens drets.
0: Ara, això és el que ens agrada més del que això passa.
2: Que sempre són més llestos que nosaltres.
0: Quan l'entrevistada és molt més llesta que la gent que ha escrit el guió, que sembla Andrea i jo, i ens posa al nostre lloc. Molt bé, gran resposta, Sira.
2: Un món amb només una única veritat inqüestionable o un món amb només milions d'incerteses?
1: Un món... Jo sóc lenta, eh?
2: Home...
0: També era complicat.
2: Ja val la pena que també algú rumiï aquestes qüestions d'una forma...
1: Tornem-hi. Un món amb una única veritat inqüestionable o un món...
2: Només milions d'incerteses.
1: Només milions d'incerteses. La segona... Sí.
2: Incerteses, eh? Ostres.
1: Sí.
0: Que és una mica el nostre món, no? Potser, si ets pares a pensar.
1: Sí, perquè és angoixant, és a dir, requereix un aprenentatge el conviure amb la incertesa, però la incertesa és el que ens salva del feixisme, és el que ens salva dels totalitarismes, és el que és l'espai de l'humà, no? O sigui... Els déus ja ho saben tot, no? Els déus tenen una veritat, són omniscients, la seva vida i el seu coneixement és inqüestionable. En canvi, l'espai de ser humans és l'espai de conviure amb la incertesa. I crec que ser més humà és perfeccionar la teva capacitat de conviure amb la incertesa sense que això et faci ferir els altres.
0: Et felicito, Sira, perquè per ara és el caixó faixa més profund i filosòfic que hem fet en tota la història de la Pila. O sigui, jo estava meravellat escoltant-te. Increïble.
2: És que és per un nou assaig, cada resposta.
0: Sí,
2: per un nou assaig.
0: Sí, veure, sí. Mentre està responent, li va sortir un assaig.
2: Podem inaugurar la col·lecció de la Sira, o sigui...
0: El tercer dilema del caixó faixa és més lleugeret. Jo crec que aquest et serà més senzill de respondre, i és un sopar ple de mentides amb Rousseau o una conversa massa sincera amb Kant. Silencis de caixó faixa, clàssics. És que Rousseau no es cau molt bé, eh?
1: No.
2: Ja, és que jo amb Kant li tenia simpatia de com xerrava de Kant.
0: Ja, és que no ho sé, els dos.
1: No em cauen bé cap dels dos, per això és difícil d'escollir.
2: Ostres, pensa
1: però,
2: que Kant deu ser...
1: Però Kant era molt avorrit, a Kant ja l'hem llegit.
0: Sí,
1: I Rousseau té aquesta cosa d'ésser totalment contradictori, que es confessa però en realitat et diu mentides i... A mi, de vegades m'enfada i de vegades m'entendreix, per la cosa d'home que necessita mostrar-se segur, no? Uh-huh. Però al capdavall ja està sempre fet un flam, diguéssim. Rousseau.
0: Doncs Rousseau, vinga.
2: I a més, em perdó, però en comptes d'una conversa amb Kant, crec que seria un monòleg, ja està, acabo aquí
0: tota
2: un comentari.
0: Tota la pinta de mansplaining.
1: Ben dit.
2: Tenila. Inevitable capacitat de detectar totes i cadascuna de les mentides, per petites i inofensives que siguin, o tenir la incapacitat de poder dir-ne alguna d'inofensiva quan et calgui.
0: Aquesta és complicadíssima. És que hem fet un caixó faixa, Andrea Catela.
1: Molt complicat, eh? Molt complicat.
0: T'he mentit directament quan t'he dit que era fàcil.
1: Ostres, el pots tornar a dir? Crec que la segona, però...
2: Tenir la inevitable capacitat, és a dir, una capacitat que no pots controlar, de detectar totes i cadascuna de les mentides, és a dir, aquelles de... No, arribo tard perquè m'he trobat no sé què, que no importen en el fons, o tenir la incapacitat de poder-ne dir-ne alguna d'aquestes inofensives per tu que et salvin d'alguna situació quotidiana.
1: Val. La segona.
2: Tenir la incapacitat.
0: És que la primera és una tortura.
1: Ja. Sí.
2: És a dir, detectar que et menteixen tota l'estona o tu no saber mentir.
1: No. Com que això en parlo al llibre, que en un determinat moment de la meva vida començo a no voler saber la veritat de tot. Vale. O sigui, de petita era... i fins adulta, eh? Tenia molt aquesta fixació de saber la veritat de tot. I hi ha un determinat moment de la vida en què dic, és que no, hi ha veritats que no vull saber. Llavors això, haver de viure una vida en la que descobreixes totes les mentides que et diuen, em sembla un calvari. I l'altre... Bé, Em sembla un entrenament interessant, o sigui, no poder recórrer a la mentida, no? I haver-te de confrontar amb això, amb veritats incòmodes pròpies, eh? És a dir, sí, la segona.
2: Molt bé.
0: I acabem amb un últim dilema, que aquest et demanarem que només diguis la resposta, d'acord? Sense elaboració, perquè no hi ha elaboració possible, ja veuràs. O si n'hi ha, la deixarem sense, perquè sí. També té una mica de...
2: Que s'activi la neurosi.
0: Qui té més pinta d'haver dit més mentides a l'altre? El Marc a l'Andrea o l'Andrea al Marc?
1: Uau!
0: Qui és més mentider, bàsicament? Ens has conegut fa mitja hora? Però
1: clar,
0: tu,
1: això és una mica trampós, eh?
0: Mira, mira, mira, mira com et mira l'Andrea.
1: Ai, ai, ai.
2: No passa res, vull dir, pensa que sempre...
1: L'Andrea fa més cara de trapella.
0: Ara, molt bé, Sira.
1: Però és com m'has mirat ara, quan us mirava a veure qui diu...
0: Et tornarem a convidar al programa perquè és la resposta correcta. Evidentment, Andrea, tu ets mentidora.
2: Perdona, o tant de bo, sap tan espontània que se m'ha de tota la cara. Tant de bo pogués mentir més.
1: Mira.
0: No li fotis bronca a la nostra convidada. T'ho demano, sisplau, i més al final de l'entrevista.
2: Perdona, Sira.
0: Sira, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres a la pila. Oients, llegiu tots aquest Si tot fos mentida de la Sira, publicat per Arcàdia, i com he dit abans, aneu al web de Festival Clàssics i agafeu entrades per tot, perquè realment tot és interessantíssim i us encantarà qualsevol de les moltes sessions que tenen en marxa d'ara fins a mitjans de desembre. Sira, moltíssimes gràcies.
2: Moltes
0: i fins
2: gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.
2: Adéu.

0: de la mà de King Krul ens anem a la recomanació de l'Andrea. Andrea, què ens portes?
1: Doncs Trencar-se, de Scott Fitzgerald, un escriptor autobiogràfic sobre el fracàs i el desencant d'aquest autor, amb traducció i introducció d'Albert Pijuan. Bé, t'he de dir que m'han flipat, Marc, perquè m'han fet conèixer una cara de l'autor que crec que era, de fet, desconegut una mica per tothom. Es tracta d'escrits inèdits, vale, que Fitzgerald escriu quan li quedaven molts pocs anys abans de morir. Ell va morir amb 44, tu ho sabies, d'un infart.
0: Tan jove?
1: Molt
0: no
1: jove.
0: I,
1: sí, doncs amb 44, però de fet ell havia fet algun escrit dient com que als 30 ja es considerava vell en ve baixa, així que jo ja me n'alegro que s'hagi anat en pau. Dit això, en aquests escrits, que molts són publicats a la revista Esquire, doncs Fitzgerald reconeix la seva vessant depressiva, la seva vessant d'haver viscut amb inèrcia en tots aquests moments de sociabilitat i fama dels anys 20, de l'era del jazz, del qual ell era màxim exponent. Per qui no ho sàpiga, doncs aquests famosos anys 20, doncs era una escena que hi havia a Nova York, intel·lectual, artística i de molts, molts diners, és a dir, el que arribava a guanyar Fitzgerald per les seves obres era increïble.
0: L'època que es guanyaven diners escrivint, eh?
1: Sí. El tio vivia a Manhattan amb el seu debut a l'altre costat del paradís. Crec que en 3 dies va vendre 3.000 còpies i en un mes 20.000. I després ja li van començar a pagar una barbaritat de diners, rotllo $40.000 per un relat. És a dir, ell va viure una època de molta bonança, però després aquesta època, com totes passen, doncs decauen. Llavors ell ja s'ho mira des de la seva retirada, una retirada prematura, però en aquell moment doncs no ho era tant, i llavors doncs critica doncs tot aquest món que havia de venir, que és el que tenim ara, que és el d'un hedonisme desorbitat, una idealització i divinització de la joventut que no du enlloc, una inflació de l'habitatge i de la vivenda.
0: Em sona.
1: Sí. I per exemple, en paraules del propi Pijuan, la construcció d'identitats a partir de referents populars i el consumisme, i la despolitització a causa d'unes idees d'individualisme i de la llibertat importades de l'àmbit econòmic.
0: Molt vigent, no?
1: És molt vigent, i per tant són tot d'escrits negatius, però també que fan negativistes, però que fan el vaticini, que escriuen el vaticini de l'època que vindrà. I bé, a mi m'han encantat, són 5-6 articles molt curtets i que es llegeixen d'una forma fantàstica.
0: Com es diu el recull?
1: Trencar-se.
0: Hòstia, molt bon títol, eh?
1: Sí. I puc llegir 3-4 línies,
0: sí, home, sí,
1: que al·lucinaràs? Bueno, que al·lucinaràs o que et deprimiran. Però perquè vegis el to de Fitzgerald, que és res pel que estem acostumats. Diu: la meva felicitat passada sovint s'acostava a tal grau d'èxtasi que ni podia arribar a compartir-la amb qui més estimava, sinó que l'havia de treure tot caminant per carrers i camins en calma, i només vaig poder destilar-ne alguns fragments als llibres en ratlles molt breus. I crec que la meva felicitat, o el meu talent per a l'autoengany, com bon vulgueu dir, era una excepció.
0: Doncs efectivament m'ha deprimit, Andrea. Moltes gràcies per llegir aquest fragment.
1: En aquests dies plujosos d'alerta vermella.
0: Jo fa poquet he escrit un article sobre postals, i investigant, documentant-me, vaig trobar una postal que el senyor Fitzgerald es va escriure a ell mateix, pobret, que comença dient: Scott, com estàs?
1: No!
0: Sí, molt trista. Està digitalitzada, la podeu trobar a internet fàcilment, i la veritat és que et trenca el cor, igual que et trenquen aquestes frases de Trencar-se, de Scott Fitzgerald.
1: Sí, i diré una cosa més de Trencar-se el cor. Saps que també hi ha aquests escrits?
0: Ell
1: que es va casar amb la Zelda Fitzgerald, que eren com unes parelles icòniques. Bueno, no es deia Zelda Fitzgerald, es deia Zelda Sayre.
0: Sí,
1: doncs, saps què? El va deixar abans de publicar l'altre costat del paradís, perquè deia que era un pelacanyes, i només quan va publicar el llibre i va ser tot un èxit va aconseguir recuperar-la i casar-se. Zelda.
0: Home, Zelda, per favor.
1: Zelda.
0: I Scott també, obre els ulls. I els senyals estaven allà, que no era per tu.
1: Trencar-se.
0: Aquesta dona, en fi, pobre Scott de Fitzgerald.
1: és
0: un nom molt difícil. Des d'aquí una abraçada.
1: Una abraçada a l'Scott.
0: I passem també a un moment que no és d'abraçada, sinó que és de rivalitats, perquè arriba el Nus i Desenllaç.
2: Nus i Desenllaç.
0: Andrea, tenim 3 minuts per fer Nus i Desenllaç.
1: Vale.
0: Així que hem d'anar a l'idea. Recordem que avui tries tu les frases i he d'endevinar jo el llibre.
1: Si tenim 3 minuts, espero que la primera l'encertis. Carinyo, començo. La mare morta feia 14 anys havia incubat al seu si la criatura que se l'havia d'endur.
0: La mare morta? Buah. Gogol.
1: No.
0: No són russos,
1: agosta. Que em mori si no mato aquest fill de puta, va dir un home que es va alçar al fons de la tenda i traient-se una pistola de la bota va apuntar i va disparar.
0: És un western?
1: Sí, un neo-western.
0: neo-western.
1: Bueno, diria una cosa, una novel·la contemporània, però sí, amb aires de western.
0: Meridià de sang, de Cormac McCarthy.
1: Toma! És que la veritat!
0: És que has anat a triar un altre dels meus llibres preferits. És que... No esteu veient a l'Andreu.
1: És que no vull fer més aquest joc.
0: És Meridià de sang.
1: És que aquest joc m'humilia a mi! Hòstia, és que no puc més, tio. És que de veritat t'ho dic. En sèrio, m'estic cabrejant.
0: Home, és que me l'he llegit i rellegit, Meridià de sang.
1: És que, veus, com dic la veritat, t'hauria d'haver mentit i no hauria dit potser sí, potser no. No un sí, un western. És que a sobre t'ajudo. No, és que m'estic cabrejant. No vull, no vull jugar més aquest joc. Sí, tio?
0: Em sap greu guanyar. Farem una cosa. La setmana que ve tornem a l'ordre inicial.
1: Vull que creem una nova secció. Que es digui plantejament.
0: No.
1: Plantejament.
0: Sincerament, sí. Ens ho fa passar molt malament a tu i a mi el Nus i Desenllaç, però crec que als oients els agrada.
1: A tu t'estic evitant d'anar al psicòleg perquè tens una autoestima d'aquí al cel, carinyo meu. Gràcies a mi.
0: Estàs triant els meus llibres preferits. Jo t'he triat llibres...
1: Però què vols que et triï? Bueno, què vols que et triï? Un llibre d'una influencer?
0: Per exemple.
1: Vale, doncs ja està, ja ho faré.
0: La setmana que ve ho tornes a fer tu?
1: Sí.
0: Vale, doncs el llibre que...
1: Et faré el llibre de la Ayuso, s'ha acabat.
0: El llibre del Nus i dels Anyes d'avui és Meridià de sang,
1: doncs ja
0: de Cormac McCarthy.
1: Un minut
0: McCarthy.
1: I mig, en comptes de 3 minuts hem tardat.
0: Un western, com diu l'Andrea, molt violent, molt sanguinari i molt ben escrit, també.
1: El meu guió.
0: Em fa por seguir parlant de Cormac McCarthy perquè l'Andrea està a punt de tirar-me el micro pel cap, així que passem ja al final del programa, si us plau.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: avís pels oients, si durant el Nus i Desenllaç sentiu tot de cop contínuament, no és un grup d'antiavalots que estan intentant entrar a l'estudi per desnonar-nos, és la Andrea fotent hòsties, literalment, a la taula, presa d'una ràbia i d'una còlera incontrolable perquè una setmana més no li ha sortit el joc com volia. Una hòstia, per cert, molt similar a la que s'ha fet avui l'Andrea entrant als estudis de Catalunya Ràdio contra una porta que no estava vigilant, no veus que estava tancada i pum, cop de cap. Andrea, ho aconseguiràs. Fer-ho més difícil encara, la setmana que ve.
1: És que hem d'anar cap al videopodcast, perquè s'entengui això, és per informació. Hem d'anar cap al videopodcast.
0: Sí, doncs ja parlarem en 3Cat, els ensenyarem aquest tall dels últims 5 minuts de programa i segur que estaran encantadíssims de fer-nos un videopodcast.
1: De visibilitzar el que passa dins.
0: Fem, com sempre, Andrea, una recopilació dels llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Al Nus i Desenllaç hem parlat de Meridià de Sang, de Cormac McCarthy, i al principi del programa jo us he recomanat Carn, una novel·la descarnada de David Zalai.
1: Jo recomano els escrits autobiogràfics Trencar-se de Scott Fitzgerald, publicats a Angle Editorial.
0: I busqueu també la seva postal a internet, si voleu. Si no s'ha trencat el cor lo suficient amb aquest Trencar-se, busqueu la postal, perquè de veritat, quina paneta, Fitzgerald. I també, òbviament, us recomanem llegir Si tot fos mentida, l'assaig de la Cira Abenoza sobre l'idea de mentida i de com s'ha tractat al llarg de la història de la filosofia, que va de la mà amb el Festival Clàssics, que va començar el passat 8 d'octubre i que s'allargarà fins a mitjans de desembre, on hi haurà un munt de xerrades, col·loquis i representacions dramàtiques relacionades amb el món de la mentida. I hem arribat ja a estar al final del programa, Andrea.
1: Sí.
0: Respira una mica.
1: Respira una mica.
0: Sí, perquè no pots marxar així de nerviosa.
1: No puc marxar de nerviosa, ha d'estar més feliç.
0: Ingresseu-me
1: diners al compte i així ho seré.
0: Mira, doncs li fa un bizum a l'Andrea, que almenys així es traurà les penes de no guanyar el Nus i Desenllaç de cap de les maneres. Però la setmana que ve ho tornarà a intentar. Una altra cosa no, però l'Andrea...
1: De veritat, eh?
0: Tinc força de voluntat, tu.
1: No, sí, tinc força de voluntat. El que no sé si és que tinc intel·ligència. No, o tu tens massa per mi.
0: És possible que sigui un geni, ni ho confirmo ni ho desmenteixo.
1: És que saps què passa? No m'agradaria dir això, però crec que l'única forma de revertir una mica aquest èxit incontrolable que tens és ser jo una miqueta dolentota.
0: Èxit incontrolable. No estic tan molt d'acord amb això, però amb aquesta reflexió de l'Andrea, que és una amenaça, bàsicament, marxem i ens trobem la setmana que ve. Bona nit i bones lectures.
1: Bona nit.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

trajectòria viva de la música del segle XX, sens dubte, aquest California Stars, amb Billy Bragg i Wilco. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més. Hem començat amb Wilco, perquè avui, en certa manera, parlarem de Wilco aquí al programa, i, a més, perquè han estrenat aquest nou single amb, diguem, una nova versió de temes coneguts, i també han tornat a publicar aquest California Stars. Wilco és d'aquestes bandes que no para mai quieta. Però el que ens ocupa en el dia d'avui és que el dia 20 d'aquest mes d'octubre, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, doncs farem un concert que té molta relació amb els Wilco. Això és un dimarts. Queden poquets dies, però hi hem tingut pont de pel mig, i avui doncs no volíem demorar més d'explicar-vos-ho. Jo crec que algú ja ho haurà sentit, perquè s'han dit ja algunes coses, però el dia 20, dimarts, dia 20 d'octubre, a l'antiga fàbrica Estrella Damm fem concert Delicatessen, i ho farem ni més ni menys que amb una banda en la que hi ha dos membres en actiu dels Wilco, com són el Pat Sanson i el John Stirrett. Es diuen The Autumn Defense, i la veritat és que han fet uns àlbums meravellosos. L'últim disc dels Autumn Defense és de l'any 2025, que es diu Here and Nowhere, i tindrem el luxe de poder-los veure en directe. I farem un concert especial, però d'entrada, per qui no sàpiga qui són The Autumn Defense, això es diu The Ones.

Així de meravellosa és la música dels Autumn Defense. Aquesta cançó es diu The Ones, d'aquest últim àlbum al que us feia referència, Here and Nowhere, del 2025, i que serà l'àlbum que estaran presentant a Barcelona. És un luxe. La veritat és que hem tingut artistes enormes, hem tingut artistes de tota mena, no pel fet de que algú sigui més popular, diguem-ho així, que és més gran que un altre a nivell artístic, però sí que nosaltres, com a fans, i que ho som molt, de Wilco i de tots els seus membres, i dels The Autumn Defense, doncs és un privilegi tenir-los en aquest concert del dia 20. A partir d'avui ja podeu començar a demanar les invitacions. Invitacions que, com sempre, són dobles. Heu d'entrar a la pàgina web d'ICAT FM i allà on posa experiències està tot explicat com aconseguir aquestes invitacions. Són invitacions gratuïtes. I, a més, quan estigueu allà, doncs també hi haurà cervesa per a tots els assistents. També gratuïta, gràcies a la gent d'Estrella Damm, a qui agraïm, evidentment, tota la seva col·laboració. I dir-vos que en aquesta ocasió, com que tenim clar que hi haurà moltes peticions, perquè ja n'estan havent abans de que anunciéssim el concert, doncs farem el concert sense cadires i sense taules. El farem de peu, perquè hi càpiga més gent. I així, doncs, donarem la possibilitat a més públic que pugui assistir a aquest concert. Dimarts, dia 20, i a partir d'avui ja podeu començar a demanar les vostres invitacions.

Això es deia Winter Shore. Les cançons que us he triat avui són d'aquest últim àlbum dels Autumn Defense, perquè segurament serà bona part del repertori que podreu sentir en aquest concert en directe. Dir-vos també que estaran actuant també a Reus el bon amic l'Isaac Albesa, que també programa a Reus els Autumn Defense. Jo sempre penso que entre bombers no ens hem de trepitjar la manguera o la mànega, i que moltes vegades hi ha gent que posa clàusules d'exclusivitat en els seus concerts per ser els únics, etc, etc. I jo sóc dels que penso que quan més serem, més riurem, i que realment ens hem de recolzar els uns als altres. Per tant, que sapigueu que també estaran per Reus, si és que no voleu venir des de el sud del país fins a la ciutat de Barcelona. Però la cosa és que els tenim, el Pat Sansón i el John Stirrett, dos dels membres de Wilco, que fan coses a part. Doncs hi ha molts, començant evidentment pel líder de Wilco, que fan les seves pròpies carreres en solitari, però aquesta banda ja fa temps que està funcionant i amb discos realment excepcionals. Això es diu Undermeth the Rollers, l'última de les cançons que us he triat d'aquest àlbum. Per recordar-vos, dia 20, Antiga Fàbrica Estrella Damm, començarem a partir de les 8 del vespre i serà concert únic, aquesta vegada sí, serà concert únic, perquè volem que sigui un concert complet, sencer i amb el públic en peus. Queda dit. Podeu demanar les vostres invitacions per anar a sentir meravelles com aquesta en directe.

Doncs això mateix, és que m'omple moltíssim de satisfacció poder fer coses com aquestes. Estem en un moment de... Jo particularment estic en un moment de reflexió, de veure una mica com està funcionant tot plegat a nivell musical, en quant als directes, als festivals, i crec que, en certa manera, cadascú faci el que vulgui, però és bo tenir aquesta possibilitat de tornar a veure coses així en proximitat, amb recintes més petits i amb tota la calma del món i sense artificis així que ens despistin la mirada del que és realment important, que és la música que hi ha o que sona damunt dels escenaris. I això ho faran Pat Sampson i el John Stirrett. A partir d'aquí, doncs ja sabeu que som sempre molt fans de tot el que han fet els Wilco, de tot el que s'ha fet sempre, doncs, també en solitari per part de tots i cada un dels seus membres, i a partir d'aquí, doncs no sé què més dir, perquè realment Wilco, Geoff Tweedy, evidentment he fet referència al líder dels Wilco, però no havia dit el seu nom, i tot allò que l'envolta, tenir tots aquests aromes en un concert Delicatessen em sembla realment sublim. I ja que parlàvem de Wilco, d'aquest single amb Billy Bragg, doncs aquesta cançó que es diu Against the Law, amb una versió alternativa que també acaben de publicar en aquest 2026.

Ho dic un cop més perquè ningú, diguéssim, no li quedi alguna cosa clara. El concert és dimarts, dia 20 d'octubre, Antiga Fàbrica Estrella Damm, a partir de les 8 del vespre. Concert únic, de peu, aquesta vegada, amb els Autumn Defense, The Autumn Defense, i les invitacions ja les podeu demanar entrant a la pàgina web d'ICAT-FM, allà on posa experiències. Està tot molt ben explicat i vosaltres també sou molt llestos. I ara, segona part del programa, anem amb altres coses. Hem volgut que estiguin una mica en la línia, com és la música, per exemple, de Father John Misty.

Father John Misty, que és una mica també com els Wilco, va publicant coses contínuament. Aquesta cançó forma part d'uns últims singles que ha deixat anar, es deia The Pay Off. Una mica de música també d'aquí, de la mà de Nico Roig i de Joan Colomo, aquesta parella que s'han aplegat per fer aquesta cançó meravellosa del Nico Roig que es diu Ets un Colom.

Era qüestió de temps que aquests dos es coneguessin i que realment apostessin per fer alguna cosa plegats, perquè crec que musicalment tenen una manera de pensar molt similar, tant Nico Roig com el Joan Colomo, dos d'aquests genis, potser incompresos, hauríem de dir, si atenem al nombre de seguidors que tenen i de reproduccions, aquestes coses que imperen tant avui en dia. Evidentment no els veurem com els Oques Grasses omplint 4 estadis olímpics, hauria de canviar molt el món perquè això passés, però vaja, jo ja ho dono per perdut, i suposo que ells també una mica també. I aquí tenim noves cançons de Hills, ben aviat hi haurà nou àlbum, de moment ja hem conegut aquest primer single que es diu Cap in Hand.

Mentre escoltava aquesta cançó dels Hills, venia al cap que aquests dies estic fent molta referència al tema d'Oques Grasses. Que ningú es pensi que tinc res en contra d'Oques Grasses, ni res en contra de que omplin 4 estadis olímpics com si no omplen 12. Jo, evidentment, em sembla Oques Grasses una banda extraordinària. Li vaig poder dir directament al Montero durant el Festival Vida. El Josep Montero ens vam trobar, ens coneixem, i li vaig comentar que realment em semblava molt seriós allò que estàvem fent i que era realment molt, molt, molt interessant i que crec que era una línia a explotar en determinats moments de les seves aparicions en directe en les que em semblava que passaven coses extraordinàries. I no és que jo estigui en contra de tot això, ni molt menys. Penso que la bogeria va més enllà en el sentit de que quan passa un fenomen com el d'Oques Grasses tothom hi ha de ser, allò del FOMO que es parla, però després hi ha sequera. Sembla que la resta de l'any. Això ho va dir un dia en un concert a l'Apolo, al bo del Xeri Maraster, que hi havia sequera des de que acabava l'estiu fins que tornava el mes de juny, i que els artistes aquella època era la que havien d'aprofitar perquè hi havia festivals i es podia tocar, però que la resta era tot un camp erm i sec. I a partir d'aquí, doncs, sempre m'agrada realment recordar que més enllà d'aquestes grans efemèrides musicals que passaran a la història, aquests grans fenòmens, doncs hi ha vida. Hi ha coses que són molt interessants i a vegades molt i molt enriquidores. I dit això, doncs vas a pujar un altre exemple d'una altra de les bandes que m'estimo moltíssim i que són molt bons amics, però que també els hi van les coses de meravella i que també pleguen. I ho faran amb una sèrie de concerts en diferents sales com la Salamandra i la Sala Apolo de Barcelona, tot venut, en un minut, crec, és això de les xifres. Ens hauríem de plantejar també, no? Tots aquests titulars s'han venut 10.000 entrades en un minut. Bueno, però el concert va estar bé o no? Perquè a vegades el concert va ser un desastre. No és el cas, eh? Aquests són garantia de bons directes. Estic parlant dels Love of Lesbian.

Aquest és l'últim single publicat per Love of Lesbian i possiblement l'última publicació de la banda catalana fins aquí un temps. Es diu Ojalá, la veu femenina, la coneixeu, és la de la Judith Nederman. Heu vist que avui estic en mode meeting, eh? Això fa que no sonin tantes cançons i segurament algú m'estirarà de les orelles. Va, anem per feina, aquest és Beck, això es diu Ride Lonesome, del seu últim treball discogràfic.

Doncs amb la música de Beck anirem acabant. Ja ho sabeu, dia 20 estarem a l'antiga fàbrica Estrella de Manlleu i espero a tots els que aconseguiu entrada. Gràcies per ser-hi, com sempre. Marxem amb una mica de Rita Pallés i Lucía Fumero. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i no deixeu mai de ser tan guapos i guapes i sobretot exigents amb la bona música. Fins demà.

wrong, trying to make things right.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la de tres.
1: Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pere, de Girl Band.
1: Deies Maria, oi?
2: Creu com una de Girl Band?
3: Que mola.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.
5: Sí.
1: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
6: Hi ha moltes boy bands,
7: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
8: Han venit a sortir el discursito.
4: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.